0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Bon dia, Cubelles. Comencem amb el programa matinal d'informació local. Tot seguit farem un recull d'entrevistes, notícies i reportatges tant de l'àmbit de la política local, la societat, la cultura o els esports. Fem aquest repàs a l'actualitat municipal als pròxims minuts.
2: El temps.
3: Hola, bon dia. Per fi ha arribat el gran dia esperat de l'eclipsi total de sol en molts punts de la demarcació del sud de Barcelona i sobretot de Tarragona i sud de Lleida. Hem d'esperar que avui el temps sigui molt estable i assolellat, amb cel clar la major part del dia, almenys fins a mitja tarda, i sí que pot aparèixer algun núvol puntual, tant de tipus alt com de baix, però serien molt, molt locals i molt concrets, preferentment a partir del vespre i sobretot a final del dia, però que no ha de suposar cap entorpiment per veure el fenomen astronòmic d'avui. I hem d'esperar que la temperatura sigui més alta. Ja ha pujat una mica de nit, hem estat per sobre dels 25 de mínim, amb una altra nit tòrrida d'aquest estiu, mentre que la màxima avui pujarà i estarà entre els 32 i 33, amb una humitat, això sí, no tan alta com en dies passats, i això farà que la xafogor no sigui tan acusada. El vent serà feble, amb terral ara a primera hora del matí, i deixa bloc la resta del dia, fent que la mar hi hagi una mica de marejol. Per demà esperem que el temps torni a ser esplèndid i encara més calorós, amb sol i cel clar tot el dia, i també pot aparèixer algun núvol baix poc destacable a mitja tarda, amb una temperatura que pujarà més i aquesta nit s'acostarà als 26 graus de mínima, mentre que demà podríem superar els 34 de màxima, amb una humitat moderada i ambient xafogós, però no tant com en dies passats. Vent feble, enterrar la primera hora del matí i deixar bloc la resta del dia, fent que la mar hi hagi una mica de marejó.
0: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.
1: Tenim a tocar l'eclipsi solar total aquest dimecres al vespre i per això molta gent es pregunta com tindrem el cel quan arribi aquest fenomen astronòmic. Doncs el meteoròleg Josep Miró preveu bona visibilitat durant l'eclipsi i també ens ha confirmat que serà un vespre de molta calor i xafogor. Malgrat que a la tarda d'aquest dimecres podrien aparèixer alguns núvols baixos a Cubelles, el meteoròleg Josep Miró ens ha apuntat que la visibilitat serà bona a l'hora de l'eclipsi.
3: A partir de mitja tarda sí que pot aparèixer algun núvol baix o algun núvol prim, però en principi no han d'entorpir gaire la visió de l'eclipsi. Per tant, creiem que es podrà veure amb tot el seu esplendor.
1: Per la seva banda, l'Ajuntament està recomanant dirigir-se a espais oberts i amplis com la platja de la Mota o el Parc del Prat per poder gaudir de l'eclipsi amb prou espai, sense aglomeracions. L'eclipsi, recordem que començarà quan passin 5 minuts de 7:45 del vespre, aproximadament, mentre que la fase de totalitat arribarà poc abans de 9:15, a les 8:29. Aleshores, el sol quedarà completament ocult per la Lluna durant una mica menys de 30 segons. Més enllà de Cubelles, també doncs, hi haurà molta gent que els voldrà desplaçar per aconseguir doncs, que aquesta totalitat sigui un pèl més llarga. Doncs el Servei Meteorològic de Catalunya preveu una tarda de dimecres marcada per la calor i la xafogor amb alguns núvols que podrien condicionar l'observació de l'eclipsi solar, especialment al sud del país. Durant la tarda circularan bandes de núvols alts procedents del sud-oest i a partir del vespre es formaran alguns núvols baixos al terç sud, precisament la zona on l'eclipsi serà total. Al Pirineu i Prepirineu, malgrat que allà no es preveu la totalitat, sí que s'esperen xàfecs i tempestes, mentre que al conjunt del país la visibilitat ha de ser entre bona i excel·lent en general. El Meteocat ha resumit la previsió apuntant que farà molta calor i que la xafogor serà marcada a la costa.
4: L'interès per viure l'eclipsi solar total aquest dimecres 12 d'agost es fa cada vegada més evident a Cubelles. En només dues hores, aquest dimarts al matí, s'han repartit més d'un miler de les prop de 2.000 ulleres homologades que l'Ajuntament ha posat gratuïtament a disposició de la ciutadania per observar el fenomen amb seguretat. La resposta ha estat molt positiva i ha fet que més de la meitat de les ulleres disponibles ja s'hagin repartit en una sola jornada. Per aquest motiu, demà dimecres es tornarà a obrir el punt de distribució al centre social de 10 a 12 o fins a exhaurir les existències. I, com sempre, es lliurarà una ullera per persona. Cubella serà un dels indrets privilegiats des d'on es podrà contemplar la totalitat de l'eclipsi solar, un fenomen que serà visible només des d'una estreta franja del planeta. A Cubelles, l'eclipsi començarà a les 19:35 i la fase de totalitat arribarà cap a 9:15, quan falti un minutet per 9:15, amb una durada aproximada d'uns 30 segons. Tot i així, tota la gent que ha anat a buscar aquestes ulleres han volgut parlar amb Ràdio Cubelles i ens han explicat quins són els seus plans per viure aquest eclipsi des de Cubelles.
5: Sí, tenim aquí un apartament a les Salines i bueno, pel que m'han dit, estem al límit on es pot veure bé. Sí. Bueno, vindrà la família. Aprofitarem que bueno, els meus pares estan a Barcelona i vindran a veure'l aquí. Sí. Sí, perfecte. Jo bueno, ho vaig veure per la premsa i les anàvem a comprar i, evidentment, hem esperat avui que les repartien per agafar-les.
6: Ara, jo el que volia fer és anar a la platja amb els meus amics, amb el padel surf, veure l'eclipse, però potser el veig amb la meva família. He de decidir encara. Clar, una miqueta. Però era una mica perillós atar el padel a una boia, es diu, a una boia i estar atats per no moure'ns. És el problema, perquè a la platja es podria veure una mica més perquè no hi ha muntanyes que molestin.
7: Anar a la platja, igual. Sí, sense el paddle surf, però anar a la platja. L'has de tenir posada tota l'estona i només quan l'eclipsi és total tu pots treure un segon, res, no, només treure un moment i ho tornar a posar. Super. O sigui, és una iniciativa superbona perquè estan esgotades a tot arreu i la gent que ens hem despistat una mica a l'hora d'anar a comprar-les ja no es trobaven.
4: Durant la totalitat, la lluna se situarà entre la Terra i el Sol i ocultarà completament el disc solar. Seran només uns segons, però es podran observar alguns dels efectes més espectaculars del fenomen, com l'anell de diamants, les anomenades ombres volants o la tonalitat metal·litzada que adquirirà el cel. El regidor de Turisme de l'Ajuntament de Cubelles, Narcís Pineda, ha valorat molt positivament la resposta ciutadana i ha remarcat la importància de poder viure aquest esdeveniment amb les màximes garanties de seguretat. Pineda ha recordat que és imprescindible utilitzar ulleres homologades per observar el sol i ha destacat també l'oportunitat històrica que representa poder contemplar un eclipsi solar total des de Cubelles.
8: També l'important és el lloc que ha recomanat, no? Sobretot que es vagi a la platja de la Mota, que ens van recomanar sobretot allà, doncs que bé, que allà es podria ser un lloc on realment es pogués veure bé, no? Si tenim sort, si no se'ns tapa, si no hi ha aquella boirina, si tot això, i esperem, perquè és una vegada a la vida, no?, que veurem aquest eclipsi i que realment, doncs, és un eclipsi total que es farà de nit i ràpidament es tornarà a fer de dia. Vull dir que és una cosa maca, és una cosa especial i és una cosa que a Cubelles tenim la gran sort de que és el darrer municipi de la província de Barcelona i es veurà al 100%. Durant pocs segons, sí, però es veurà al 100% des de Cubelles. Són 27 segons a la teva vida que veuràs un eclipse total de sol i això crec que doncs, és realment maco, no? I esperem que tota la gent i sobretot que tota la gent hi vagi i que sobretot amb aquesta precaució, amb la precaució de les ulleres.
4: Els experts recomanen buscar espais amplis i oberts amb bona visibilitat cap a l'horitzó. Entre els punts del municipi, com dèiem, més adequat serà la platja de la Mota, especialment el tram més proper a Cunit i la zona del Parc del Prat. L'Ajuntament recorda que la distribució d'ulleres continuarà demà dimecres al matí fins a exhaurir les existències, tot plegat a poques hores que Cubelles visqui un dels fenòmens astronòmics més extraordinaris de les darreres dècades. Poc més de 24 hores perquè arribi l'eclipsi solar i aquest matí s'han començat a repartir ulleres doncs, per poder gaudir d'aquest espectacle. Tenim amb nosaltres el regidor de Turisme de l'Ajuntament de Cubelles, el Narcís Pineda. Narcís, bon dia.
9: Hola, molt bon dia.
4: Bé, aquest matí s'han començat a repartir aquestes ulleres al centre social i realment ha estat espectacular la rebuda que ha tingut la gent.
8: Sí, sí, ha estat una cosa, bueno, maca, perquè també a vegades dius, home, sí que és veritat que són gratuïtes, però bueno, la gent ha de venir, ha d'anar a buscar-ho i és una col·laboració que fem, no? I crec que a nivell d'Ajuntament doncs, podem estar contents de que la gent tingui aquesta sensibilitat de veure l'eclipsi amb unes proteccions que ens està recomanant tothom, que no el mirem amb els ulls directament i que fem servir aquestes ulleres. A primera hora del dematí ja hi havia cua fins i tot per tenir-les i bé, estem molt contents, fins i tot les noies de la consergeria que les estan repartint, que estan fent una gran tasca, doncs elles, clar, deien, ostres, és que 9:45 ens sap greu perquè ja, saps, ja hem tingut cobrir 9:45, perquè ja hi havia gent que feia estona que esperava i dic, bueno, mira, anem repartint, no? I bé, tot el dematí ha sigut un riu de gent que ha anat venint, que ara mateix encara en tenim algunes, i que, bueno, que les estem donant, que si avui ens en queden, doncs les donaríem demà, que si no ens en quedes i les esgotem amb l'èxit aquest que estem tenint, doncs mira, doncs ja demà no en podrem donar, i sí que recomanarem a la gent, perquè a diferents llocs de Cubelles ens han dit que aquesta tarda en tindrien i es poden anar a adquirir a un preu raonable, eh? Vull dir, tampoc passa res.
4: Es tracta d'unes ulleres, evidentment, homologades i que, doncs, permeten veure aquest eclipsi. Sí que és veritat que, com que hi havia un estoc que eren unes 2.000, sí. Se'n reparteix una per persona.
8: Sí, sí, sí, sí, ens han regalat unes 2.000 que han arribat i nosaltres pues, les hem posat a disposició de la gent i això sí, pues, dèiem que hi anés les persones, hi anessin individualment, no? Ens sap greu que hi ha hagut algú, ens en pot donar alguna pels meus fills que estan dormint o pels meus pares o pel meu marit que està treballant fora, doncs pues, clar, ens sap greu, però el que ens interessava pues, és que la gent vingués presencialment i donàvem una per persona. És el que finalment doncs, vam decidir que faríem, no? També l'important és el lloc que ha recomanat, no? Sobretot que es vagi a la platja de la Mota, que ens van recomanar sobretot allà, doncs que bé, que allà es podria ser un lloc on realment es pogués veure bé, no? Si tenim sort, si no se'ns tapa, si no hi ha aquella boirina, si tot això, i esperem, perquè és una vegada a la vida, no?, que veurem aquest eclipsi i que realment doncs és un eclipsi total que es farà de nit i ràpidament es tornarà a fer de dia. Vull dir que és una cosa maca, és una cosa especial i és una cosa que a Cubelles tenim la gran sort de que és el darrer municipi de la província de Barcelona i es veurà al 100%. Durant pocs segons, sí, però es veurà al 100% des de Cubelles. Són 27 segons a la teva vida que veuràs un eclipse total de sol i això crec que doncs, és realment maco, no? I esperem que tota la gent i sobretot que tota la gent hi vagi i que sobretot amb aquesta precaució, amb la precaució de les ulleres, que es busqui fins a l'últim moment, que n'hi hauran de sobres a tot arreu, que es poden comprar a les botigues i segur que en trobareu. O sigui, amb la precaució i veure-ho. I des de l'Ajuntament doncs, estem molt contents perquè també segurament hi haurà gent de les nostres contrades i gent de fora que vindrà a Cubelles perquè és el primer poble on es veu total i després cap avall, esclar, hi haurà una magnificació global, no?
4: Bé, podeu trobar més informació al web municipal, també on us podeu col·locar, recollint també la informació d'aquella conferència que va haver-hi a la biblioteca, que va ser tot un èxit també, on experts van donar tots aquests consells també de seguretat i van explicar una mica més com i què és el que significa un eclipsi i també que no el veurem en principi fins aquí molts anys, un segle i escaig, per tant, és difícil que tornem a veure, home, com a mínim aquí.
8: Hem de ser conscients que sabem que nosaltres no el veurem, però bé, jo crec que són 27 segons en ús i exclusivitat a la teva vida que podràs veure un eclipsi de sol, no? Vull dir, és molt maco, i des del teu poble, que no t'has tingut que desplaçar, està clar que d'eclipsis n'hi ha molts i si et desplaces doncs en pots veure tot arreu del món, no? Però des del teu poble, des de Cubelles s'ha vist l'eclipsi total amb aquests temps, doncs, home, és una cosa important, clar.
4: Narcís Pineda, moltes gràcies per atendre'ns i fins la propera. Que vagi
8: gràcies
4: bé.
8: A vosaltres.
1: El Servei Català del Trànsit no preveu desplaçaments llargs per l'eclipsi. De fet, creuen des de Trànsit que al voltant del 60% de la mobilitat per veure el fenomen serà de proximitat dins de les mateixes comarques. El director del Servei Català del Trànsit, Ramon Lamiel, ha fet declaracions als mitjans de comunicació aquest dimarts concretant les seves previsions de mobilitat per aquest dimecres.
9: Quasi el 60% d'aquestes persones i d'aquests vehicles són de la comarca. No són de fora de la comarca. Si ens haguéssim de guiar per això i extrapoléssim això als altres punts, doncs tindríem una mobilitat més propera a la zona d'eclipsi que no de llarg recorregut.
1: Ramon Lamiel, director del Servei Català del Trànsit, també ha dit que seran molt insistents en els controls a l'AP7 i a la Nacional 340 perquè la gent no s'aturi per veure l'eclipsi.
9: En aquesta AP7, en les zones on es pot veure l'eclipsi, serem molt insistents fent passades, tant els companys i companyes de Mossos d'Esquadra com els nostres vehicles, perquè la gent no s'aturi a l'AP7. No s'aturi a l'AP7 i també a la Nacional 340, però especialment a l'AP7. Tenim identificades les zones d'eclipsi en aquesta autopista on es pot veure l'eclipsi, per tant serem molt insistents. I reservar tota la capacitat per aquesta autopista.
1: Per garantir la seguretat i la mobilitat durant aquest dia, els Mossos d'Esquadra desplegaran 700 efectius, dels quals 180 seran de trànsit i s'ubicaran especialment al llarg de la P7 i la 2. La comissària Mònica Lluís ha comentat que donaran suport als conductors per arribar als espais d'aparcament habilitats en els punts d'observació.
10: Els efectius de trànsit es distribuiran en les vies principals, així com també en les vies secundàries i en aquelles rotondes i accessos als municipis, amb una estratègia coordinada amb les policies locals que distribuiran els fluxes cap a les zones que s'han establert d'aparcament. I és important, doncs, seguir les indicacions cap a aquestes zones d'estacionament i després doncs, realitzar el trànsit a peu fins a les zones on estan programades diverses activitats.
1: Aquí a Cubelles també es preveu l'arribada de gent des d'altres municipis, sobretot de la mateixa comarca, ja que aquí és on es podrà veure l'eclipsi total, cosa que no passarà a la resta de municipis del Garraf. L'atur registrat ha tornat a pujar a Cubelles durant el mes de juliol. Segons les dades publicades per la Generalitat, l'últim mes s'ha tancat amb 775 persones aturades, que són 17 més que el juny i 41 més en comparació amb el 2025. Després d'acumular els mesos de maig i juny amb descensos de l'atur registrat, Cubelles ha tornat a viure aquest increment d'aturats ara durant el mes de juliol. La xifra, com dèiem, ha crescut concretament en 17 persones més, fins al total de 775. A més, es manté la tendència interanual negativa que es va acumulant durant tot l'any i ara hi ha 41 aturats més registrats que els que hi havia tot just fa un any, el 2025, el juliol de l'any passat. El conjunt del Garraf, l'atur, també ha pujat i ara suma 6.929 persones, són 72 més que les que hi havia el mes de juny, tot i que encara el total està per sota de les xifres que hi havia en el juliol d'ara fa un any. En tots els municipis de la comarca s'ha incrementat el nombre de persones aturades durant el juliol, menys a Sitges. A tot Catalunya l'atur registrat també ha repuntat, però continua en una de les xifres més baixes per un mes de juliol des del 2007. El secretari de Treball de la Generalitat, Paco Ramos, ha defensat que el sistema econòmic català està generant ocupació i que també crea llocs de feina que considera de qualitat.
11: Catalunya avança en la bona direcció, amb un model de creixement econòmic que genera ocupació, redueix l'atur i genera feina de més qualitat i ens situa com el principal motor laboral i econòmic de l'Estat.
1: Ara a Catalunya, segons aquestes últimes dades del mes de juliol, hi ha menys de 315.000 persones aturades. El síndic de Greuges ha tramitat 16 queixes i actuacions relacionades amb l'Ajuntament de Cubelles durant el 2025. En 9 d'aquests casos s'ha detectat una actuació irregular per part de l'administració cubellenca, segons es recull en l'informe anual del Defensor de la Ciutadania. I és que el síndic de Greuges ha publicat recentment un informe anual centrat en la seva activitat a Cubelles. Segons aquest recull de dades, durant el 2025 hi ha hagut un total de 71 queixes i consultes. Les polítiques socials amb 28 i les polítiques territorials amb 24 són les dues temàtiques generals més abundants que han fet arribar ciutadans de Cubelles mitjançant el síndic. Després de les 31 queixes tramitades pel síndic, 14 han anat dirigides a la Generalitat i la resta a administracions locals, la majoria a l'Ajuntament de Cubelles, però també els consistoris veïns de Cunit i Vilanova i la Geltrú, el Consell Comarcal del Garraf i la Diputació de Barcelona. Pel que fa a les queixes que ha rebut el síndic relacionades amb l'Ajuntament de Cubelles, en 9 casos s'ha detectat una actuació irregular per part de l'administració. Del total de 16 queixes i actuacions d'ofici vinculades al consistori, 5 eren sobre temes de medi ambient i qualitat de vida, 4 sobre urbanisme, n'hi va haver 2 sobre seguretat ciutadana i justícia i 2 sobre administració pública i drets. També s'ha actuat amb un tema d'habitatge, un d'infància i adolescència i un de mobilitat i transports. Ja estan obertes les inscripcions per participar en la trepitjada de raïm de la Festa de la Verema. Entre els actes més habituals de la programació destaca la trepitjada de raïm, que serà el divendres 4 de setembre, després de la inauguració oficial de la que serà ja la 39a Festa de la Verema. Amb motiu d'aquesta activitat, l'Ajuntament ha aprovat les bases que regulen la participació dels infants que vulguin convertir-se en trepitjadors i trepitjadores. Hi poden participar nenes i nens que tinguin entre 7 i 9 anys. La participació està limitada a un màxim de 6 infants que tindran l'oportunitat de protagonitzar aquest acte simbòlic que recorda una de les pràctiques tradicionals vinculades a l'elaboració del vi i al passat agrícola i vitivinícola de Cubelles. La inscripció és gratuïta i es pot formalitzar fins al 31 d'agost mitjançant un formulari habilitat al web municipal cubelles.cat o també presencialment al Centre Social Joan Roig i Piera. En relació a la programació musical de la Festa de la Verema 2026, prevista pel divendres 4 i el dissabte 5 de setembre, aquest any l'Ajuntament ha optat per oferir concerts amb grups de versions totes dues nits. Divendres hi haurà una banda de tribut a ABBA i també actuaran Los Fugados de Alcatraz, que toquen cançons dels 80, 90 i 2000. I el dissabte, en primer lloc, la xaranga Distracció amenitzarà el que és el vespre, i ja de cara a la nit a l'escenari pujaran d'una banda el grup de versions Les Loques del Panda i després el grup La Nit del Canet, que versiona grups del panorama català. Tot això és el que per ara s'ha fet públic ja del que serà la Festa de la Verema, que arrencarà el divendres 4 i el dissabte 5 de setembre. Els castellers del Foix han descarregat aquest diumenge 9 d'agost al Passeig Marítim la millor actuació que han aconseguit fins ara aquí a Cubelles. La colla cubellenca ha descarregat la clàssica de 7, afegint-hi també el 7 de 6. En primer lloc, han descarregat el seu primer 4 de 7 d'aquest any. A més, hi han afegit el 3 de 7, que ja és un castell totalment consolidat aquest 2026 pels cubellencs. Han aixecat també el seu segon 7 de 6 de la història de la colla i han ofert també una torre de 6, una altra de les construccions consolidades en el repertori dels cubellencs i que forma part d'aquesta anomenada clàssica de 7, que seria, doncs, això, 3, 4, 7 i la torre de 6. Tot un seguit de castells que costen aquesta actuació d'aquest diumenge a la Festa Major cap a la que va ser la seva millor actuació històrica, una clàssica de 7 que van aconseguir finals de l'any passat a Sant Vicenç dels Horts, en què també van aixecar el Pilar de 5, que és l'únic fet diferencial que encara deixa la diada d'aquesta Festa Major un graó per sota de l'aconseguida l'any passat. Per la seva banda, en aquesta dia de la Festa Major celebrada al Passeig Marítim de Cubelles, també han actuat els Bous de la Bisbal, que han ofert un 3 de 7, la Torre de 6, el 4 de 6 i un 3 de 6 amb l'agulla, i els Minyons de l'Arbós, que han descarregat el 4 de 6, el 3 de 6 amb l'agulla, un 3 de 6 i també han deixat un 5 de 6 en intent descarregat. La diada de la Festa Major s'ha acabat amb un 4 de 6 de germanor al mig del Passeig Marítim. Aquesta setmana els castellers del Foix també participaran dijous al pregó de Festa Major, on faran un pilar, i també en l'entrada i sortida d'ofici d'aquest dissabte, dia 15 d'agost. Més endavant, el 23 actuaran a Vilafranca del Penedès i el 30 a Albinyana.
0: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.
2: Música.
12: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
13: Bon dia, amics, oients i simpatitzants sardanistes. Comença el programa de sardanes.
14: Hola,
13: de
14: amics, què tal? Aquí us parla Cintobel amb aquesta bonica sintonia de Mount Country.
13: Bon com dia sempre. O bon vespre, depèn de l'hora que esteu escoltant aquest programa. Salutacions a tots els oients de Ràdio Cubelles.
12: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Cada dia, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, repassem tota l'actualitat municipal aquí, al Bon Dia Cubelles.
2: El temps.
3: Hola, bon dia, per fi ha arribat el gran dia esperat de l'eclipsi total de sol en molts punts de la demarcació del sud de Barcelona i sobretot de Tarragona i sud de Lleida. Hem d'esperar que avui el temps sigui molt estable i assolellat, amb cel clar la major part del dia, almenys fins a mitja tarda, i sí que pot aparèixer algun núvol puntual, tant de tipus alt com de baix, però serien molt, molt locals i molt concrets, preferentment a partir del vespre i sobretot a final del dia, però que no ha de suposar cap entorpiment per veure el fenomen astronòmic d'avui. I hem d'esperar que la temperatura sigui més alta. Ja ha pujat una mica de nit, hem estat per sobre dels 25 de mínima, amb una altra nit tòrrida d'aquest estiu, mentre que la màxima avui pujarà i estarà entre els 32 i 33, amb una humitat, això sí, no tan alta com en dies passats, i això farà que l'aixafogor no sigui tan acusada. El vent serà feble, amb terral ara a primera hora del matí, i deixar bloc la resta del dia, fent que la mar hi hagi una mica de marejol. Per demà esperem que el temps torni a ser esplèndid i encara més calorós, amb sol i cel clar tot el dia, i també pot aparèixer algun núvol baix poc destacable a mitja tarda, amb una temperatura que pujarà més i aquesta nit s'acostarà als 26 graus de mínima, mentre que demà podríem superar els 34 de màxima, amb una humitat moderada i ambient xafogós, però no tant com en dies passats. Vent feble, enterrar la primera hora del matí i deixar bloc la resta del dia, fent que la mar hi hagi una mica de marejol.
0: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.
1: En el programa de Festa Major hi ha col·laborat un any més el grup d'estudis cubellencs Amics del Castell, que han elaborat doncs, un dels articles, la separata que es diu del programa de Festa Major, que té relació amb la història del municipi. A més també tenen algunes activitats incloses també dins del programa d'aquests dies de Festa Major. Per aquest motiu tenim nosaltres el president del grup d'estudis cubellencs Amics del Castell, Joan Vidal. Benvingut a Ràdio Cubelles, gràcies per ser nosaltres.
4: Gràcies, bon dia.
1: I bé, en primer lloc parlem d'aquest article, la gent ja té el programa, no?, de Festa Major, ja l'ha pogut recollir, ha pogut veure aquest article. Aquest any a què l'heu dedicat? Qui l'ha fet també l'article i a què l'heu volgut dedicar?
4: Doncs mira, si et sembla, començaré explicant com s'ha gestat això. Resulta que quan vam arribar al mes de maig o així, i el més calent era l'aigua. O sigui, la veritat, confessem que aquest any no estàvem embolicats amb altres temes i no hi havia cap treball en perspectiva, però sempre teníem un comodín que era doncs, fer la separata aquesta amb fotografies. Ja teníem preparat doncs, fotografies que vam exposar, em sembla que va ser l'octubre de l'any passat, que era Cubelles i la seva platja, i llavors volíem ampliar amb més fotografies aportades per gent que en el seu moment ens va dir: ostres, si jo ho hagués sapigut, doncs a casa tinc fotografies, jo també, de la platja, dels anys no sé quantos, i teníem aquest recurs. Però llavors, casualment, un dia, per internet, vaig veure el blog del Pere Vives i vaig veure el treball aquest. Dic, ostres, això seria interessant de publicar. Em vaig posar en contacte amb ell, li havia encantat de la vida doncs, de que es pogués publicar. I mira, ens va salvar la vida. Bueno, teníem aquest altre recurs, però penso que queda millor doncs, això, per no repetir una altra vegada l'exposició fotogràfica, que sempre és interessant, per altra banda. Però pensem que aquest treball doncs, és molt interessant. I doncs mira, l'han publicat ara dintre del programa de la Festa Major i després, com cada any està previst de presentar-lo a part, amb un quadern a part, i que a més doncs faria una xerrada el mateix Pere Vives amb fotografies noves que té i tal, i així és com es va fer això.
1: Concretament l'article es titula Evolució del paisatge de costa al municipi de Cubelles entre 1946 i 2025 i les fotos hem pogut veure que són doncs, aèries, no? La majoria sí. D'aquestes de l'Institut Cartogràfic. i es va explicant una mica el perquè no d'aquests canvis que ha anat visquent Cubella. Sí que el paisatge ha canviat moltíssim,
4: moltíssim,
1: no?
4: Moltíssim.
1: Segurament els 100 anys abans del 1946 estava pràcticament igual i en canvi, doncs, amb 50 anys veiem com hi ha un canvi...
4: Sí, no deixa de ser un repàs, en certa manera, de la història de Cubelles d'aquesta època, de l'any 46 fins pràcticament a l'actualitat, doncs que s'ha vist tota aquesta transformació, no? Al principi tot eren camps de conreu, després més endavant hi va haver les salines, després la tèrmica, tot el boom de la construcció, fins a arribar a l'actualitat, doncs que està tot pràcticament urbanitzat. I el fet que comenci l'any 1946, doncs és molt fàcil d'endevinar, és perquè la fotografia més antiga que va trobar el Pere Vives és de l'any de 1946 i després doncs, ha anat fent... És un treball doncs, que potser les fotografies es veuen bastant iguals, perquè tu t'hi has de fixar bé, però com que hi ha l'explicació pertinent al peu de cada fotografia, doncs et guia i t'explica doncs, tota aquesta evolució que hi ha hagut. I bé, doncs el treball que hem fet aquest any doncs és aquest i felicitar el Pere Vives i agrair-li des dels Amics del Castell doncs que hagi acceptat doncs de publicar aquest programa que doncs penso que a molta gent li interessarà perquè clar, hi ha molta gent que viu a Cubelles actualment i ho he vist sempre com és ara, no? Tot urbanitzat i tal, però li sorprendrà totes aquestes fotografies de la dècada, sobretot dècada dels 40, 50, fins i tot dels 60, doncs tota aquesta zona doncs, pràcticament sense ni una sola casa. Després va venir als anys 60, doncs, que es va començar a treure el nas, o finals dels 50, més ben dit, amb un xalet que hi havia a primera línia del mar, ara on hi ha l'establiment aquell, el Granier, i que al costat hi ha el restaurant nàutic, que allà hi havia el xalet del cònsol del Paraguai, que va ser pràcticament aquell, i després una miqueta més reculat, un altre xalet d'uns estiuejants de Barcelona, que van ser les primeres edificacions que es van fer entre la platja i la via. I bueno, doncs després ja arriben els anys 60, comencen a haver-hi més xalets, hi ha també els establiments hostalers, com és l'hostal el Solimart, que es va inaugurar l'any 1967, després el restaurant nàutic, o l'hostal nàutic, restaurant nàutic, que es va inaugurar dos anys després, el 1969, bueno, tota aquesta evolució, l'arribada també del Club Marítim, el tombar de la dècada dels 60, o més ben dit, de principis dels anys 70, i bé, doncs fa un recorregut des del torrent d'en Pedro fins al torrent de Santa Maria, que és el límit per la part de Cunit i el límit per la banda de Vilanova i la Geltrú.
1: I sí que, clar, després amb els anys 2000, tota la zona de la Mota i les Salines, com es va transformant, no? Des d'això, que hi hagués una empresa Salines, després un càmping, i al final, doncs, el que és ara, que és zona residencial, no? D'habitatge i el polígon. Sí. I bé, sí que es pot veure tota aquesta evolució i, a més, això, no?, que explica una mica els motius que van portant a aquests canvis. Molt bé, doncs intentarem parlar també amb en Pere Vives, no?, perquè ens
4: doni una explicació visió molt més bona que la que estic fent jo.
1: Molt bé, aquest article, qui el vulgui veure, el trobarà dins del programa de la Festa Major.
4: Sí, que hi ha un QR doncs, que també el pot veure, se'l pot descarregar, bueno, pot anar al blog dels Amics del Castell, doncs que el tenim penjat allà.
1: En digital, també el poden veure en digital. Exacte. Molt bé, i dins del programa de la Festa Major, a banda doncs, d'aquest article, aquest estudi dels Amics del Castell, també hi ha alguna activitat que proposeu vosaltres, no?, com a entitat. Sí. Què heu proposat aquest any?
4: Doncs bé, el mateix que l'any passat.
1: Sí, no va dir una mica la proposta sempre, de cada any, no?
4: Sempre hi ha un debat a la Comissió de Festes, jo no hi vaig, una companya de la Junta, que sé que diuen, escolta, és que sempre porteu el Jordi Vidal. Dic, escolta, digue'ls-hi que el Jordi Vidal no l'ha importat, sempre ha vingut tres vegades, perquè sí que és cert que hi havia dues vegades més que estava anunciat que actuaria, però es va posar malalt. Però dic, tu digue'ls-hi que el dia que deixin de portar la Meravella deixarem de portar el Jordi Vidal, no? Perquè quants anys porta la Meravella, no? La Meravella té èxit perquè,
1: des de sempre, no?
4: Perquè doncs, omple els concerts, omple el ball i tal. Però és que el Jordi Vidal passa igual. Cada vegada que actua, la plaça de la Vila està plena. L'any passat l'església parroquial estava plena, que per cert, amb aquella calor que feia, que des de fa dos o tres anys que no hi ha aire condicionat a l'església, va quedar com si s'hagués dutxat. I com que doncs, és una persona doncs, que ho fa bé i que, a més, atrau públic, un públic diferent, doncs, podien ser d'altres actes, però atrau públic, doncs tornem a portar el Jordi Vidal. i el portem per la Festa Major perquè resulta que ell viu a Occitània i només el portem portar en aquesta època, que és quan ve a passar 3 setmanes aquí a Vilanova des de fa molts anys, perquè també actua a la Festa Major de la Geltrú, potser fa 20 o 25 anys que actua cada any, o sigui, a la Geltrú el porten també cada any, i suposo que queden contents, doncs aquí a Cubelles, doncs sempre que puguem el portarem, sempre que ell vulgui també actuar, i doncs sí, doncs, aquesta vegada hem aconseguit que torni a la plaça de la Vila, perquè l'any passat, no va arribar temps de que es pogués incloure dintre els actes de la Festa Major, i per això el vam haver de fer a l'església parroquial, doncs, perquè no teníem la quinta sol pertinent. La quinta sol el posa l'Ajuntament. I aquesta vegada doncs torna al lloc on ja havia actuat altres vegades, que és la plaça de la Vila, que penso que és el marc idoni, perquè el tipus de cançó que fa, aquí ho tenim, doncs, fa versions el Jacques Brel, el George Brassens, el Mustaki, el Aznavour, el François Hardy, també fa cançó catalana, fa versions de Lluís Llach, de la Maria del Mar Bonet, dels Manel o de Sau. Bé, penso, doncs, repeteixo, que la plaça de la Vila és el lloc idoni, i a més doncs, cap a 2:15 de la nit. Esperem que faci una miqueta de fresqueta.
1: Bueno, fresqueta també potser seria massa, però menys calor, com a mínim.
4: Però almenys no quedarà com l'any passat allà a l'església, que pobre va quedar... Bueno, els espectadors, doncs, també déu-n'hi-do, però ell, que era el que s'havia d'esforçar amb el cant i tot això, va quedar com si s'acabés de dutxar.
1: Clar.
4: I això és aquest diumenge, dia 16, 2:15 de la nit, a la plaça de la Vila.
1: Perfecte. I aquesta és la vostra proposta dins del marc de la Festa Major, oi?
4: Exacte, sí.
1: I després, no sé si teniu cap més activitat prevista ara de cara a aquest estiu, principi de
4: tardor. Sí, aquest estiu n'hi ha una d'especial, perquè resulta que el dia 18 d'aquest mes d'agost farà 20 anys que va morir de manera tràgica el Salvador Fonoll, persona molt coneguda al poble, persona molt coneguda al poble, i un dels socis de la nostra entitat ens va dir, home, ara que s'acosta el 20è aniversari de la mort del Salvador Fonoll, tenint en compte doncs, que aquest home va fer moltes coses, va col·laborar amb moltes coses del poble, sobretot en el món de la cultura popular, era el que cantava els couplets amb el cor l'Espiga, va ser geganter, vinculat també al món de l'esport, etc etc, a la Festa de la Verema, va dir, home, per què no li feu un reconeixement i tal... Diu, jo proposo que li poseu una placa a la casa on va néixer, al carrer, al passatge de la Soledat, una placa a casa seva, i bueno, ens vam reunir a la Junta dels Amics del Castell i vam dir, mira, hi ha un soci que es diu Salvi Alba, que és un vilanoví cubellenc, que és, va néixer a Cubelles, però resulta que bueno, aquest any va fer el pregó dels tres toms a Vilanova, sí. I malgrat que viu a Vilanova, bueno, està molt sempre a l'aguait del que passa a Cubelles, fins i tot té recopilades doncs, històries de persones del poble, com els del Salvador Fonoll, etc etc, i a soci dels Amics del Castell, i van dir, bueno, aquest el Salvi Alba ens fa aquesta proposta que ens sembla, ho vam trobar bé, i llavors vam demanar permís a l'Ajuntament doncs,

0: i seran convidats la família, tot el poble,
1: la família, la força, perquè a més li fan allà la façana si estan obligats a... I després també hem aconseguit que, tot i que els gegants ara estan a l'hospital perquè van caure i tant, estan en reparació, que a més els geganters, la majoria estan de vacances, però hem aconseguit que algun dels geganters que estaran per aquí a Cubelles aquests dies, un d'ells, el net del Salvador de Fonoll, el Guillem, doncs hem aconseguit que portin la geganta allà, la presència de la geganta, doncs també farà patxoca, tenint en compte que ell era especialista en fer ballar l'assumpte.
0: Perfecte. Serà un acte ja posterior a la festa major i de record d'aquesta persona que va estar precisament vinculada al món de la cultura popular. Molt bé, i ja suposo que començareu a treballar ja després de l'estiu en les activitats de tardor.
1: Sí, les habituals. Ja tenim prevista una exposició al mes d'octubre, conferències, una sortida a França de 2 o 3 dies... I, més o menys, les activitats habituals que anem fent.
0: Doncs seguirem informant també de les activitats que ofereixen des del grup d'estudis Cubellencs Amics del Castell, també des de Ràdio Cubelles, de l'agenda més pròxima. Tenim aquest diumenge el concert i, qui vulgui, aquest article i, a més, com dèiem, la col·locació de la placa el dimarts 18. Moltíssimes gràcies, Joan Vidal, per atendre'ns. Que vagi molt bé.
1: Al contrari, gràcies a tu, Pau. Vinga, adéu, bon dia.
2: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.
3: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
4: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Àngels Fuster.
0: Bon dia, Cubelles. Comencem amb el programa matinal d'informació local.
4: Bon dia i benvinguts a la tertúlia en directe de Ràdio Cubelles.
3: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Bon dia, Cubelles. Comencem amb el programa matinal d'informació local. Tot seguit farem un recull d'entrevistes, notícies i reportatges tant de l'àmbit de la política local, la societat, la cultura o els esports. Fem aquest repàs a l'actualitat municipal els pròxims minuts.
2: El temps.
3: Hola, bon dia. Per fi ha arribat el gran dia esperat de l'eclipsi total de sol en molts punts de la demarcació del sud de Barcelona i sobretot de Tarragona i sud de Lleida. Hem d'esperar que avui el temps sigui molt estable i assolellat, amb cel clar la major part del dia, almenys fins a mitja tarda, i sí que pot aparèixer algun núvol puntual, tant de tipus alt com de baix, però serien molt, molt locals i molt concrets, preferentment a partir del vespre i sobretot a final del dia, però que no ha de suposar cap entorpiment per veure el fenomen astronòmic d'avui. I hem d'esperar que la temperatura sigui més alta. Ja ha pujat una mica de nit, hem estat per sobre dels 25 de mínim, amb una altra nit tòrrida d'aquest estiu, mentre que la màxima avui pujarà i estarà entre els 32 i 33, amb una humitat, això sí, no tan alta com en dies passats, i això farà que l'aixafogor no sigui tan acusada. El vent serà feble, amb terral ara a primera hora del matí, i deixar loc la resta del dia, fent que la mar hi hagi una mica de marejol. Per demà esperem que el temps torni a ser esplèndid i encara més calorós, amb sol i cel clar tot el dia, i també pot aparèixer algun núvol baix poc destacable a mitja tarda, amb una temperatura que pujarà més i aquesta nit s'acostarà als 26 graus de mínima, mentre que demà podríem superar els 34 de màxima, amb una humitat moderada i ambient xafogós, però no tant com en dies passats. Vent feble, enterrar la primera hora del matí i deixar loc la resta del dia, fent que la mar hi hagi una mica de marejol.
0: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.
1: Tenim a tocar l'eclipsi solar total aquest dimecres al vespre i per això molta gent es pregunta com tindrem el cel quan arribi aquest fenomen astronòmic. Doncs el meteoròleg Josep Miró preveu bona visibilitat durant l'eclipsi i també ens ha confirmat que serà un vespre de molta calor i xafogor. Malgrat que a la tarda d'aquest dimecres podrien aparèixer alguns núvols baixos a Cubelles, el meteoròleg Josep Miró ens ha apuntat que la visibilitat serà bona a l'hora de l'eclipsi.
3: A partir de mitja tarda sí que pot aparèixer algun núvol baix o algun núvol prim, però en principi no han d'entorpir gaire la visió de l'eclipsi. Per tant, creiem que es podrà veure amb tot el seu esplendor.
1: Per la seva banda, l'Ajuntament està recomanant dirigir-se a espais oberts i amplis com la platja de la Mota o el Parc del Prat per poder gaudir de l'eclipsi amb prou espai, sense aglomeracions. L'eclipsi, recordem que començarà quan passin 5 minuts de 8:15 del vespre, aproximadament, mentre que la fase de totalitat arribarà poc abans de 9:15, a les 8:29. Aleshores, el sol quedarà completament ocult per la Lluna durant una mica menys de 30 segons. Més enllà de Cubelles, també doncs, hi haurà molta gent que els voldrà desplaçar per aconseguir doncs, que aquesta totalitat sigui un pèl més llarga. Doncs el Servei Meteorològic de Catalunya preveu una tarda de dimecres marcada per la calor i la xafogor amb alguns núvols que podrien condicionar l'observació de l'eclipsi solar, especialment al sud del país. Durant la tarda circularan bandes de núvols alts procedents del sud-oest i a partir del vespre es formaran alguns núvols baixos al terç sud, precisament la zona on l'eclipsi serà total. Al Pirineu i Prepirineu, malgrat que allà no es preveu la totalitat, sí que s'esperen xàfecs i tempestes, mentre que al conjunt del país la visibilitat ha de ser entre bona i excel·lent en general. El Meteocat ha resumit la previsió apuntant que farà molta calor i que la xafogor serà marcada a la costa.
4: L'interès per viure l'eclipsi solar total aquest dimecres 12 d'agost es fa cada vegada més evident a Cubelles. En només dues hores, aquest dimarts al matí, s'han repartit més d'un miler de les prop de 2.000 ulleres homologades que l'Ajuntament ha posat gratuïtament a disposició de la ciutadania per observar el fenomen amb seguretat. La resposta ha estat molt positiva i ha fet que més de la meitat de les ulleres disponibles ja s'hagin repartit en una sola jornada. Per aquest motiu, demà dimecres es tornarà a obrir el punt de distribució al centre social de 10 a 12 o fins a exhaurir les existències. I com sempre es lliurarà una ullera per persona. Cubelles serà un dels indrets privilegiats des d'on es podrà contemplar la totalitat de l'eclipsi solar, un fenomen que serà visible només des d'una estreta franja del planeta. A Cubelles l'eclipsi començarà a les 19:35 i la fase de totalitat arribarà cap a 9:15, quan falti un minutet per 9:15, amb una durada aproximada d'uns 30 segons. Tot i així, tota la gent que ha anat a buscar aquestes ulleres han volgut parlar amb Ràdio Cubelles i ens han explicat quins són els seus plans per viure aquest eclipsi des de Cubelles.
5: Sí, tenim aquí un apartament a les Salines i bueno, pel que m'han dit, estem al límit d'on es pot veure bé. Sí. Bueno, vindrà la família. Aprofitarem que bueno, els meus pares estan a Barcelona i vindran a veure'l aquí. Sí. Sí, perfecte. Jo bueno, vaig veure per la premsa i les anàvem a comprar i, evidentment, hem esperat avui que les repartien per agafar-les.
6: Ara, jo el que volia fer és anar a la platja amb els meus amics amb el padel surf veure l'eclipse, però potser el veig amb la meva família. He de decidir encara. Clar, una miqueta. Però era una mica perillós atar el padel a una boia, es diu, a una boia i estar atats per no moure'ns. És el problema, perquè a la platja es podria veure una mica més perquè no hi ha muntanyes que molestin.
7: Anar a la platja, igual. Sí, sense el paddle surf, però anar a la platja. L'has de tenir posada tota l'estona i només quan l'eclipsi és total tu pots treure un segon, res, no, només treure un moment i ho tornar a posar. Super. O sigui, és una iniciativa superbona perquè estan esgotades a tot arreu i la gent que ens hem despistat una mica a l'hora d'anar a comprar-les ja no es trobaven.
4: Durant la totalitat, la lluna se situarà entre la Terra i el Sol i ocultarà completament el disc solar. Seran només uns segons, però es podran observar alguns dels efectes més espectaculars del fenomen, com l'anell de diamants, les anomenades ombres volants o la tonalitat metal·litzada que adquirirà el cel. El regidor de Turisme de l'Ajuntament de Cubelles, Narcís Pineda, ha valorat molt positivament la resposta ciutadana i ha remarcat la importància de poder viure aquest esdeveniment amb les màximes garanties de seguretat. Pineda ha recordat que és imprescindible utilitzar ulleres homologades per observar el sol i ha destacat també l'oportunitat històrica que representa poder contemplar un eclipsi solar total des de Cubelles.
8: També l'important és el lloc que ha recomanat, no? Sobretot que es vagi a la platja de la Mota, que ens van recomanar sobretot allà, doncs que bé, que allà es podria ser un lloc on realment es pogués veure bé, no? Si tenim sort, si no se'ns tapa, si no hi ha aquella boirina, si tot això, i esperem, perquè és una vegada a la vida, no?, que veurem aquest eclipsi i que realment doncs és un eclipsi total que es farà de nit i ràpidament es tornarà a fer de dia. Vull dir que és una cosa maca, és una cosa especial i és una cosa que a Cubelles tenim la gran sort de que és el darrer municipi de la província de Barcelona i es veurà al 100%. Durant pocs segons, sí, però es veurà al 100% des de Cubelles. Són 27 segons a la teva vida que veuràs un eclipse total de sol i això crec que doncs, és realment maco, no? I esperem que tota la gent i sobretot que tota la gent hi vagi i que sobretot amb aquesta precaució, amb la precaució de les ulleres.
4: Els experts recomanen buscar espais amplis i oberts amb bona visibilitat cap a l'horitzó. Entre els punts del municipi, com dèiem, més adequat serà la platja de la Mota, especialment el tram més proper a Cunit i la zona del Parc del Prat. L'Ajuntament recorda que la distribució d'ulleres continuarà demà dimecres al matí fins a exhaurir les existències, tot plegat a poques hores que Cubelles visqui un dels fenòmens astronòmics més extraordinaris de les darreres dècades. Poc més de 24 hores perquè arribi l'eclipsi solar. Al matí han començat a repartir ulleres doncs, per poder gaudir d'aquest espectacle. Tenim amb nosaltres el regidor de Turisme de l'Ajuntament de Cubelles, el Narcís Pineda. Bon dia.
8: Hola, molt bon dia.
4: Bé, aquest matí s'han començat a repartir aquestes ulleres al centre social i realment ha estat espectacular la rebuda que ha tingut la gent.
8: Sí, sí, ha estat una cosa, bueno, maca, perquè també a vegades dius, home, sí que és veritat que són gratuïtes, però bueno, la gent ha de venir, ha d'anar a buscar-ho i és una col·laboració que fem, no? I crec que a nivell d'Ajuntament doncs, podem estar contents de que la gent tingui aquesta sensibilitat de veure l'eclipsi amb unes proteccions que ens està recomanant tothom, que no el mirem amb els ulls directament i que fem servir aquestes ulleres. A primera hora del dematí ja hi havia cua fins i tot per tenir-les i bé, estem molt contents, fins i tot les noies de la consergeria que les estan repartint, que estan fent una gran tasca, doncs elles, clar, deien, ostres, és que 9:45 ens sap greu perquè ja, saps, ja hem tingut cobrir 9:45, perquè ja hi havia gent que feia estona que esperava i dic, bueno, mira, anem repartint, no? I bé, tot el dematí ha sigut un riu de gent que ha anat venint, que ara mateix encara en tenim algunes, i que, bueno, que les estem donant, que si avui ens en queden, doncs les donaríem demà, que si no ens en quedes i les esgotem amb l'èxit aquest que estem tenint, doncs mira, doncs ja demà no en podrem donar, i sí que recomanarem a la gent, perquè a diferents llocs de Cubelles ens han dit que aquesta tarda en tindrien i es poden anar a adquirir a un preu raonable, eh? Vull dir, tampoc passa res.
4: Es tracta d'unes ulleres evidentment homologades i que, doncs, permeten veure aquest eclipsi. Sí que és veritat que, com que hi havia un estoc que eren unes 2.000, sí. Se'n reparteix una per persona.
8: Sí, sí, sí, sí, ens han regalat unes 2.000 que han arribat i nosaltres pues, les hem posat a disposició de la gent i això sí, pues, dèiem que hi anés les persones, hi anessin individualment, no? Ens sap greu que hi ha hagut algú, ens en pot donar alguna pels meus fills que estan dormint o pels meus pares o pel meu marit que està treballant fora, doncs pues, clar, ens sap greu, però el que ens interessava pues, és que la gent vingués presencialment i donàvem una per persona. És el que finalment doncs, vam decidir que faríem, no? També l'important és el lloc que ha recomanat, no? Sobretot que es vagi a la platja de la Mota, que ens van recomanar sobretot allà, doncs que bé, que allà es podria ser un lloc on realment es pogués veure bé, no? Si tenim sort, si no se'ns tapa, si no hi ha aquella boirina, si tot això, i esperem, perquè és una vegada a la vida, no?, que veurem aquest eclipsi i que realment doncs és un eclipsi total que es farà de nit i ràpidament es tornarà a fer de dia. Vull dir que és una cosa maca, és una cosa especial i és una cosa que a Cubelles tenim la gran sort de que és el darrer municipi de la província de Barcelona i es veurà al 100%. Durant pocs segons, sí, però es veurà al 100% des de Cubelles. Són 27 segons a la teva vida que veuràs un eclipse total de sol i això crec que pues, és realment maco, no? I esperem que tota la gent i sobretot que tota la gent hi vagi i que sobretot amb aquesta precaució, amb la precaució de les ulleres, que es busqui fins a l'últim moment, que n'hi hauran de sobres a tot arreu, que es poden comprar a les botigues i segur que en trobareu. O sigui, amb la precaució i veure-ho. I des de l'Ajuntament pues, estem molt contents perquè també segurament hi haurà gent de les nostres contrades i gent de fora que vindrà a Cubelles perquè és el primer poble on es veu total i després cap avall, esclar, hi haurà una magnificació global, no?
4: Bé, podeu trobar més informació al web municipal, també on us podeu col·locar, recollint també la informació d'aquella conferència que va haver-hi a la biblioteca, que va ser tot un èxit també, on experts van donar tots aquests consells també de seguretat i van explicar una mica més com i què és el que significa un eclipsi i també que no el veurem en principi fins d'aquí molts anys, un segle i escaig, per tant, és difícil que tornem a veure, com a mínim aquí.
8: Hem de ser conscients que sabem que nosaltres no el veurem.

0: Però bé, jo crec que són 27 segons en ús i exclusivitat a la teva vida que podràs veure un eclipsi de sol, no? Vull dir, és molt maco. I des del teu poble, que no t'has tingut que desplaçar. Està clar que d'eclipsis n'hi ha molts i si et desplaces doncs en pots veure tot arreu del món, no? Però des del teu poble, des de Cubelles s'ha vist l'eclipsi total amb aquests temps, doncs home, és una cosa important, clar.
1: Narcís Pineda, moltes gràcies per atendre'ns i fins la propera. Que vagi
0: gràcies
1: bé.
0: A vosaltres.
2: El Servei Català del Trànsit no preveu desplaçaments llargs per l'eclipsi. De fet, creuen des de Trànsit que al voltant del 60% de la mobilitat per veure el fenomen serà de proximitat dins de les mateixes comarques. El director del Servei Català del Trànsit, Ramon Lamiel, ha fet declaracions als mitjans de comunicació aquest dimarts concretant les seves previsions de mobilitat per aquest dimecres.
3: Quasi el 60% d'aquestes persones i d'aquests vehicles són de la comarca. No són de fora de la comarca. Si ens haguéssim de guiar per això i extrapoléssim això als altres punts, doncs tindríem una mobilitat més propera a la zona d'eclipsi que no de llarg recorregut.
2: Ramon Lamiel, director del Servei Català del Trànsit, també ha dit que seran molt insistents en els controls a l'AP7 i a la Nacional 340 perquè la gent no s'aturi per veure l'eclipsi.
3: En aquesta AP7, en les zones on es pot veure l'eclipsi, serem molt insistents fent passades, tant els companys i companyes de Mossos d'Esquadra com els nostres vehicles, perquè la gent no s'aturi a l'AP7. No s'aturi a l'AP7 i també a la Nacional 340, però especialment a l'AP7. Tenim identificades les zones d'eclipsi en aquesta autopista on es pot veure l'eclipsi, per tant serem molt insistents. I reservar tota la capacitat per aquesta autopista.
2: Per garantir la seguretat i la mobilitat durant aquest dia, els Mossos d'Esquadra desplegaran 700 efectius, dels quals 180 seran de trànsit i s'ubicaran especialment al llarg de la P7 i la 2. La comissària Mònica Lluís ha comentat que donaran suport als conductors per arribar als espais d'aparcament habilitats en els punts d'observació.
4: Els efectius de trànsit es distribuiran en les vies principals, així com també en les vies secundàries i en aquelles rotondes i accessos als municipis, amb una estratègia coordinada amb les policies locals que distribuiran els fluxos cap a les zones que s'han establert d'aparcament. I és important, doncs, seguir les indicacions cap a aquestes zones d'estacionament i després doncs, realitzar el trànsit a peu fins a les zones on estan programades diverses activitats.
2: Aquí a Cubelles també es preveu l'arribada de gent des d'altres municipis, sobretot de la mateixa comarca, ja que aquí és on es podrà veure l'eclipsi total, cosa que no passarà a la resta de municipis del Garraf. L'atur registrat ha tornat a pujar a Cubelles durant el mes de juliol. Segons les dades publicades per la Generalitat, l'últim mes s'ha tancat amb 775 persones aturades, que són 17 més que el juny i 41 més en comparació amb el 2025. Després d'acumular els mesos de maig i juny amb descensos de l'atur registrat, Cubelles ha tornat a viure aquest increment d'aturats ara durant el mes de juliol. La xifra, com dèiem, ha crescut concretament en 17 persones més, fins al total de 775. A més, es manté la tendència interanual negativa que es va acumulant durant tot l'any i ara hi ha 41 aturats més registrats que els que hi havia tot just fa un any, el 2025, el juliol de l'any passat. Al conjunt del Garraf, l'atur també ha pujat i ara suma 6.929 persones, són 72 més que les que hi havia el mes de juny, tot i que encara el total està per sota de les xifres que hi havia en el juliol d'ara fa un any. En tots els municipis de la comarca s'ha incrementat el nombre de persones aturades durant el juliol, menys a Sitges. A tot Catalunya, l'atur registrat també ha repuntat, però continua en una de les xifres més baixes per un mes de juliol des del 2007. El secretari de Treball de la Generalitat, Paco Ramos, ha defensat que el sistema econòmic català està generant ocupació i que també de feina que considera de qualitat.
5: Catalunya avança en la bona direcció, amb un model de creixement econòmic que genera ocupació, redueix l'atur i genera feina de més qualitat i ens situa com el principal motor laboral i econòmic de l'Estat.
2: Ara a Catalunya, segons aquestes últimes dades del mes de juliol, hi ha menys de 315.000 persones aturades. El síndic de Greuges ha tramitat 16 queixes i actuacions relacionades amb l'Ajuntament de Cubelles durant el 2025. En 9 d'aquests casos s'ha detectat una actuació irregular per part de l'administració cubellenca, segons es recull en l'informe anual del Defensor de la Ciutadania. I és que el síndic de Greuges ha publicat recentment un informe anual centrat en la seva activitat a Cubelles. Segons aquest recull de dades, durant el 2025 hi ha hagut un total de 71 queixes i consultes. Les polítiques socials amb 28 i les polítiques territorials amb 24 són les dues temàtiques generals més abundants que han fet arribar a ciutadans de Cubelles mitjançant el síndic. Després de les 31 queixes tramitades pel síndic, 14 han anat dirigides a la Generalitat i la resta a administracions locals, la majoria a l'Ajuntament de Cubelles, però també els consistoris veïns de Cunit i Vilanova i la Geltrú, el Consell Comarcal del Garraf i la Diputació de Barcelona. Pel que fa a les queixes que ha rebut el síndic relacionades amb l'Ajuntament de Cubelles, en 9 casos s'ha detectat una actuació irregular per part de l'administració. Del total de 16 queixes i actuacions d'ofici vinculades al consistori, 5 eren sobre temes de medi ambient i qualitat de vida, 4 sobre urbanisme, n'hi va haver 2 sobre seguretat ciutadana i justícia i 2 sobre administració pública i drets. També s'ha actuat amb un tema d'habitatge, un d'infància i adolescència i un de mobilitat i transports. Ja estan obertes les inscripcions per participar en la trepitjada de raïm de la Festa de la Verema. Entre els actes més habituals de la programació destaca la trepitjada de raïm, que serà el divendres 4 de setembre, després de la inauguració oficial de la que serà ja la 39a Festa de la Verema. Amb motiu d'aquesta activitat, l'Ajuntament ha aprovat les bases que regulen la participació dels infants que vulguin convertir-se en trepitjadors i trepitjadores. Hi poden participar nenes i nens que tinguin entre 7 i 9 anys. La participació està limitada a un màxim de 6 infants que tindran l'oportunitat de protagonitzar aquest acte simbòlic que recorda una de les pràctiques tradicionals vinculades a l'elaboració del vi i al passat agrícola i vitivinícola de Cubelles. La inscripció és gratuïta i es pot formalitzar fins al 31 d'agost mitjançant un formulari habilitat al web municipal cubelles.cat o també presencialment al Centre Social Joan Roig i Piera. En relació a la programació musical de la Festa de la Verema 2026, prevista pel divendres 4 i el dissabte 5 de setembre, aquest any l'Ajuntament ha optat per oferir concerts amb grups de versions totes dues nits. Divendres hi haurà una banda de tribut a ABBA i també actuaran Los Fugados de Alcatraz, que toquen cançons dels 80, 90 i 2000. I el dissabte, en primer lloc, la xaranga Distracció amenitzarà el que és el vespre i ja de cara a la nit a l'escenari pujaran d'una banda el grup de versions Les Loques del Panda i després el grup La Nit del Canet, que versiona grups del panorama català. Tot això és el que per ara s'ha fet públic ja del que serà la Festa de la Verema, que arrencarà el divendres 4 i el dissabte 5 de setembre. Els castellers del Foix han descarregat aquest diumenge, 9 d'agost, al Passeig Marítim, la millor actuació que han aconseguit fins ara aquí a Cubelles. La colla cubellenca ha descarregat la clàssica de 7, afegint-hi també el 7 de 6. En primer lloc, han descarregat el seu primer 4 de 7 d'aquest any. A més, hi han afegit el 3 de 7, que ja és un castell totalment consolidat aquest 2026 pels cubellencs. Han aixecat també el seu segon 7 de 6 de la història de la colla i han ofert també una torre de 6, una altra de les construccions consolidades en el repertori dels cubellencs i que forma part d'aquesta anomenada clàssica de 7, que seria, doncs, això, 3, 4, 7 i la torre de 6. Tot un seguit de castells que costen aquesta actuació d'aquest diumenge a la Festa Major cap a la que va ser la seva millor actuació històrica, una clàssica de 7 que van aconseguir finals de l'any passat a Sant Vicenç dels Horts, en què també van aixecar el Pilar de 5, que és l'únic fet diferencial que encara deixa la diada d'aquesta Festa Major un graó per sota de l'aconseguida l'any passat. Per la seva banda, en aquesta dia de la Festa Major celebrada al Passeig Marítim de Cubelles, també han actuat els Bous de la Bisbal, que han ofert un 3 de 7, la Torre de 6, el 4 de 6 i un 3 de 6 amb l'agulla, i els Minyons de l'Arbós, que han descarregat el 4 de 6, el 3 de 6 amb l'agulla, un 3 de 6 i també han deixat un 5 de 6 en intent descarregat. La diada de la Festa Major s'ha acabat amb un 4 de 6 de germanor al mig del passeig marítim. Aquesta setmana els castellers del Foix també participaran dijous al pregó de Festa Major, on faran un pilar, i també en l'entrada i sortida d'ofici d'aquest dissabte, dia 15 d'agost. Més endavant, el 23 actuaran a Vilafranca del Penedès i el 30 a Albinyana.
6: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.
7: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
8: Bon dia, amics, oients i simpatitzants sardanistes. Comença el programa de sardanes.
9: Hola, amics, què tal? Qui us parla? Sintobel, amb aquesta bonica sintonia de Mount Country.
8: Bon dia o bon vespre, depèn de l'hora que esteu escoltant aquest programa. Salutacions a tots els oients de Ràdio Cubelles.
7: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Cada dia, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, repassem tota l'actualitat municipal aquí, al Bon Dia Cubelles.
2: El temps.
3: Hola, bon dia. Per fi ha arribat el gran dia esperat de l'eclipsi total de sol en molts punts de la demarcació del sud de Barcelona i sobretot de Tarragona i sud de Lleida. Hem d'esperar que avui el temps sigui molt estable i assolellat, amb cel clar la major part del dia, almenys fins a mitja tarda, i sí que pot aparèixer algun núvol puntual, tant de tipus alt com de baix, però serien molt, molt locals i molt concrets, preferentment a partir del vespre i sobretot a final del dia, però que no ha de suposar cap entorpiment per veure el fenomen astronòmic d'avui. I hem d'esperar que la temperatura sigui més alta. Ja ha pujat una mica de nit, hem estat per sobre dels 25 de mínim, amb una altra nit tòrrida d'aquest estiu, mentre que la màxima avui pujarà i estarà entre els 32 i 33, amb una humitat, això sí, no tan alta com en dies passats, i això farà que la xafogor no sigui tan acusada. El vent serà feble, amb terral ara a primera hora del matí, i deixa bloc la resta del dia, fent que la mar hi hagi una mica de marejol. Per demà esperem que el temps torni a ser esplèndid i encara més calorós, amb sol i cel clar tot el dia, i també pot aparèixer algun núvol baix poc destacable a mitja tarda, amb una temperatura que pujarà més i aquesta nit s'acostarà als 26 graus de mínima, mentre que demà podríem superar els 34 de màxima, amb una humitat moderada i ambient xafogós, però no tant com en dies passats. Vent feble, enterrar la primera hora del matí i deixar loc la resta del dia, fent que la mar hi hagi una mica de marejol.
0: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.
1: En el programa de Festa Major hi ha col·laborat un any més el grup d'estudis cubellencs Amics del Castell, que han elaborat doncs un dels articles, la separata que es diu del programa de Festa Major, que té relació amb la història del municipi. A més també tenen algunes activitats incloses també dins del programa d'aquests dies de Festa Major. Per aquest motiu tenim amb nosaltres el president del grup d'estudis cubellencs Amics del Castell, Joan Vidal. Benvingut a Ràdio Cubelles, gràcies per ser amb nosaltres.
4: Gràcies, bon dia.
1: I bé, en primer lloc parlem d'aquest article. La gent ja té el programa, no?, de Festa Major, ja l'ha pogut recollir, ha pogut veure aquest article. Aquest any a què l'heu dedicat? Qui l'ha fet també l'article i a què l'heu volgut dedicar?
4: Doncs mira, si et sembla, començaré explicant com s'ha gestat això. Resulta que quan vam arribar al mes de maig o així, i el més calent era l'aiguera. O sigui, la veritat, confessem que aquest any no estàvem embolicats amb altres temes i no hi havia cap treball en perspectiva, però sempre teníem un comodín, que era doncs fer la separata aquesta amb fotografies. Ja teníem preparat doncs fotografies que vam exposar, em sembla que va ser l'octubre de l'any passat, que era Cubelles i la seva platja, i llavors volíem ampliar amb més fotografies aportades per gent que en el seu moment ens va dir: ostres, si jo ho hagués sapigut, doncs a casa tinc fotografies, jo també, de la platja, dels anys no sé quantos, i teníem aquest recurs. Però llavors, casualment, un dia, per internet, vaig veure el blog del Pere Vives i vaig veure el treball aquest. Dic: ostres, això seria interessant de publicar. Em vaig posar en contacte amb ell, i ell encantat de la vida, doncs, de que es pogués publicar. I mira, ens va salvar la vida. Bueno, teníem aquest altre recurs, però penso que queda millor, doncs, això, per no repetir una altra vegada l'exposició fotogràfica, que sempre és interessant, per altra banda. Però pensem que aquest treball, doncs, és molt interessant. I doncs mira, l'han publicat ara dintre del programa de la Festa Major, i després, com cada any està previst de presentar-lo a part, amb un quadern a part, i que a més doncs faria una xerrada el mateix Pere Vives amb fotografies noves que té i tal, i així és com es va fer això.
1: Concretament, l'article es titula "Evolució del paisatge de costa al municipi de Cubelles entre 1946 i 2025, i les fotos hem pogut veure que són doncs aèries, no?, la majoria, sí, d'aquestes de l'Institut Cartogràfic, i es va explicant una mica el perquè no d'aquests canvis que ha anat visquent Cubella. Sí que el paisatge ha canviat moltíssim,
4: moltíssim,
1: no?
4: Moltíssim.
1: Segurament els 100 anys abans del 1946 estava pràcticament igual i en canvi, doncs, amb 50 anys veiem com hi ha un canvi...
4: Sí, no deixa de ser un repàs, en certa manera, de la història de Cubelles d'aquesta època, de l'any 46 fins pràcticament a l'actualitat, doncs que s'ha vist tota aquesta transformació, no? Al principi tot eren camps de conreu, després més endavant hi va haver les salines, després la tèrmica, tot el boom de la construcció, fins a arribar a l'actualitat, doncs que està tot pràcticament urbanitzat. I el fet que comenci l'any 1946, doncs és molt fàcil d'endevinar, és perquè la fotografia més antiga que va trobar el Pere Vives és de l'any de 1946 i després doncs, ha anat fent... És un treball doncs, que potser les fotografies es veuen bastant iguals, perquè tu has de fixar bé, però com que hi ha l'explicació pertinent al peu de cada fotografia, doncs, et guia i t'explica doncs, tota aquesta evolució que hi ha hagut. I bé, doncs el treball que hem fet aquest any doncs és aquest i felicitar el Pere Vives i agrair-li des dels Amics del Castell doncs que hagi acceptat doncs de publicar aquest programa que doncs penso que a molta gent li interessarà perquè clar, hi ha molta gent que viu a Cubelles actualment i sempre com és ara, no? Tot urbanitzat i tal, però hi sorprendrà totes aquestes fotografies de la dècada, sobretot dècada dels 40, 50, fins i tot dels 60, doncs tota aquesta zona doncs, pràcticament sense ni una sola casa. Després va venir als anys 60 doncs, que es va començar a treure el nas o finals dels 50 més ben dit amb un xalet que hi havia a primera línia del mar ara on hi ha l'establiment aquell al Granier i que al costat hi ha el restaurant nàutic, allà hi havia el xalet del cònsol del Paraguai que va ser pràcticament aquell i després una miqueta més reculat un altre xalet d'uns estiuejants de Barcelona que van ser les primeres edificacions que es van fer entre la platja i entre la platja i la via. I bueno, doncs després ja arriben els anys 60, comencen a haver-hi més xalets, hi ha també els establiments hostalers, com és l'hostal el Solimart, que es va inaugurar l'any 1967, després el restaurant nàutic, o l'hostal nàutic, restaurant nàutic, que es va inaugurar dos anys després, el 1969. Bueno, tota aquesta evolució, l'arribada també del club marítim, el tombar de la dècada dels 60, o més ben dit, de principis dels anys 70. I bé, doncs fa un recorregut des del torrent d'en Pedro fins al torrent de Santa Maria, que és el límit per la part de Cunit i el límit per la banda de Vilanova i la Geltrú.
1: I sí que, clar, després amb els anys 2000, tota la zona de la Mota i les Salines, com es va transformant, no? Des d'això, que hi hagués una empresa de Salines, després un càmping, i al final, doncs, el que és ara, que és zona residencial, no? D'habitatge i el polígon. Sí. I bé, sí, sí que es pot veure tota aquesta evolució i, a més, això, no?, que explica una mica els motius que van portant a aquests canvis. Molt bé, doncs intentarem parlar també amb en Pere Vives, no?, perquè ens
4: doni una explicació molt més bona que la que estic fent jo.
1: Molt bé, aquest article, qui el vulgui veure, el trobarà dins del programa de la Festa Major.
4: Sí, que hi ha un QR doncs, que també el pot veure, se'l pot descarregar, bueno, pot anar al blog dels Amics del Castell, doncs que el tenim penjat allà.
1: En digital, també el poden veure en digital. Exacte. Molt bé, i dins del programa de la Festa Major, a banda doncs, d'aquest article, aquest estudi dels Amics del Castell, també hi ha alguna activitat que proposeu vosaltres, no?, com a entitat. Sí. Quina que heu proposat aquest any?
4: També el mateix que l'any passat.
1: Sí, no va dir una mica la proposta sempre, de cada any, no?
4: Sempre hi ha un debat a la Comissió de Festes, jo no hi vaig, una companya de la Junta, que sé que diuen, escolta, és que sempre porteu el Jordi Vidal. Dic, escolta, digue'ls que el Jordi Vidal no l'hem portat sempre, ha vingut tres vegades, perquè sí que és cert que hi havia dues vegades més que estava anunciat que actuaria, però es va posar malalt. Però dic, tu digue'ls que el dia que deixin de portar la Meravella deixarem de portar el Jordi Vidal, no? Perquè quants anys porta la Meravella, no? La Meravella té èxit perquè,
1: des de sempre, no?
4: Perquè doncs, omple els concerts, omple el ball i tal. Però és que el Jordi Vidal passa igual. Cada vegada que actua, la plaça de la Vila està plena. L'any passat l'església parroquial estava plena, que per cert, amb aquella calor que feia, que des de fa dos o tres anys que no hi ha aire condicionat a l'església, va quedar com si s'hagués dutxat. I com que doncs, és una persona doncs, que ho fa bé i que, a més, atrau públic, un públic diferent, doncs, podrien ser d'altres actes, però atrau públic, doncs tornem a portar el Jordi Vidal. i el portem per la festa major perquè resulta que ell viu a Occitània i només el portem portar en aquesta època, que és quan ve a passar 3 setmanes aquí a Vilanova des de fa molts anys, perquè també actua a la festa major de la Geltrú, potser fa 20 o 25 anys que actua cada any, o sigui, a la Geltrú el porten també cada any, i suposo que queden contents, doncs aquí a Cubelles, doncs sempre que puguem el portarem, sempre que ell vulgui també actuar. I doncs sí, doncs, aquesta vegada hem aconseguit que torni a la plaça de la Vila, perquè l'any passat no va arribar temps de que es pogués incloure dintre els actes de la Festa Major, i per això el vam haver de fer a l'església parroquial, doncs, perquè no teníem la quinta sol pertinent. La quinta sol posa l'Ajuntament. I aquesta vegada doncs torna al lloc on ja havia actuat altres vegades, que és la plaça de la Vila, que penso que és el marc idoni, perquè el tipus de cançó que fa, aquí ho tenim, doncs, fa versions el Jacques Brel, el Georges Brassens, el Mustaki, el Aznavour, el François Hardy, també fa cançó catalana, fa versions de Lluís Llach, de la Maria del Mar Bonet, dels Manel o de Sau. Bé, penso, doncs, repeteixo, que la plaça de la Vila és el lloc idoni, i a més, doncs, cap a 2:15 de la nit. Esperem que ja faci una miqueta de fresqueta.
1: Bueno, fresqueta també potser seria massa, però menys calor, com a mi.
4: Però almenys no quedarà com l'any passat allà a l'església, que pobre va quedar... Bueno, els espectadors, doncs, també déu-n'hi-do, però ell, que era el que s'havia d'esforçar amb el cant i tot això, va quedar com si s'acabés de dutxar.
1: Clar.
4: I això és aquest diumenge, dia 16, 2:15 de la nit, a la plaça de la Vila.
1: Perfecte. I aquesta és la vostra proposta dins del marc de la Festa Major, oi?
4: Exacte, sí.
1: I després, no sé si teniu cap més activitat prevista ara de cara a aquest estiu, principi de
4: tardor. Sí, aquest estiu n'hi ha una d'especial, perquè resulta que el dia 18 d'aquest mes d'agost farà 20 anys que va morir de manera tràgica el Salvador Fonoll, persona molt coneguda al poble, persona molt coneguda al poble, i un dels socis de la nostra entitat ens va dir, home, ara que s'acosta el 20è aniversari de la mort del Salvador Fonoll, tenint en compte, doncs, que aquest home va fer moltes coses, va col·laborar amb moltes coses del poble, sobretot en el món de la cultura popular, era el que cantava els couplets amb el cor l'espiga, va ser geganter, vinculat també al món de l'esport, etcètera, etcètera, a la Festa de la Verema, va dir, home, per què no li feu un reconeixement i tal? Diu, jo proposo que li poseu una placa a la casa on va néixer, al carrer, al passatge de la Soledat, una placa a casa seva, i bueno, ens vam reunir a la Junta dels Amics del Castell i vam dir, mira, hi ha un soci que es diu Salvi Alba, que és un vilanoví cubellenc, que és, va néixer a Cubelles, però resulta que, bueno, aquest any va fer el pregó dels Tres Toms a Vilanova, sí. I malgrat que viu a Vilanova, bueno, està molt sempre a l'aguait del que passa a Cubelles, fins i tot té recopilades, doncs, històries de persones del poble, com els del Salvador Fonoll, etc, etc, i a soci dels Amics del Castell, i van dir, bueno, aquest el Salvi Alba ens fa aquesta proposta, que ens sembla, ho vam trobar bé, i llavors vam demanar permís a l'Ajuntament, doncs, per col·locar aquesta placa que serà estar prevista per aquesta setmana, la setmana entrant, el dimarts dia 18, a les 8 del vespre, doncs, la col·locació d'una placa, doncs, en record del Salvador Fonoll. Simplement diu que en aquesta casa va néixer el Salvador Fonoll, bla, bla, bla, col·laborador, o sigui, em sembla que diu cubellenc de pro, i cantaire, geganter i gran col·laborador de la cultura popular d'aquest poble. Bueno, més o menys una cosa així, és el que diu la placa aquesta, doncs està prevista, evidentment, a part del permís de l'Ajuntament, tenim també el permís de la família.
1: De la casa, no? I la família.
4: Clar. Encantats de la vida, no? Sí. I bé, això és...
1: I anirà la façana de la façana, casa, sí. Que la gent que passi per allà ho podrà veure.
4: Sí.
1: Perfecte. Molt bé, i seran convidats la família...
4: Tot el poble, la família...

0: Molt bé, i ja suposo que començareu a treballar ja després de l'estiu en
1: sí.
0: les activitats de
1: sí,
0: tardor.
1: Les habituals. Ja tenim prevista alguna exposició al mes d'octubre, conferències, una sortida a França de 2 o 3 dies, i bueno, més o menys doncs, les activitats habituals que anem fent.
0: Doncs seguirem informant també de les activitats que ofereixen des del grup d'estudis Covellencs Amics del Castell, també des de Ràdio Covelles, de l'agenda més pròxima. Tenim doncs, aquest diumenge el concert i qui vulgui doncs, aquest article, i a més, doncs, com dèiem, la col·locació de la placa el dimarts 18. Moltíssimes gràcies, doncs, Joan Vidal, per atendre'ns, que vagi molt bé.
1: Al contrari, gràcies a tu, Pau. Vinga, adéu, bon dia.
2: Bon dia, Covelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Covelles.
3: Ràdio Covelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
4: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Covelles. Us parla Àngel Fuster.
0: Bon dia, Covelles. Comencem amb el programa matinal d'informació local.
4: Bon dia i benvinguts a la tertúlia en directe de Ràdio Covelles.
3: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocovelles.cat.

0: Bon dia, amics de Ràdio Cubelles. Us saludem una vegada més amb aquesta sintonia que, com tots ja sabeu, dona pas a les nostres històries de la música. Jo sóc en Xavi Andreu i, com sempre, també ens acompanya l'Ignasi Guiluz. Bon dia, Ignasi.
1: Bon dia, Xavier. Bon dia a tothom. Doncs la setmana passada, amics, us vam presentar temes que havien aparegut en comèdies romàntiques. I avui seguirem també amb comèdies, algunes de romàntiques i altres de terror còmic, com aquesta.

0: Comencem amb un dels temes que apareixen a la banda sonora de Beetlejuice, la comèdia de terror dirigida per Tim Burton.
1: D'aquest mateix director també tenim altres pel·lícules com Eduardo Manos Tijeras, Malson abans de Nadal, La nòvia cadàver o la sèrie de Batman, entre altres, totes elles amb notables bandes sonores. En primer lloc, hem estat escoltant Jumping the Line Shake Senora.

0: I ara estem escoltant Banana Boat Song, que com l'anterior interpreta el seu autor, en Harry Belafonte.
1: Ell va popularitzar el calipso amb cançons com les que estem escoltant i entre les quals els seus majors èxits van ser aquestes dues que posteriorment van aparèixer a Beetlejuice, Jumpin' the Line i Deo.
0: En Harry Belafonte era nascut a Harlem de pares jamaicans i va morir l'any 2022 quan tenia ja 96 anys.
1: Déu-n'hi-do.

0: altra comèdia romàntica molt recordada és Sleepless in Seattle, que en català es va traduir com La força de l'amor i en castellà Algo para recordar. Cap de les dues gens fidels a l'original, que literalment vol dir insomne a Seattle, fent referència a que cap dels dos protagonistes podien dormir.
1: I estem escoltant Bye Bye Blackbird, interpretada per Joe Cocker, un habitual de les bandes sonores, entre les que destaquen Oficial i Cavaller, on apareixien Up Where We Belong, o Nou setmanes i mitja, amb la mítica You Can Leave You Head On.

0: I seguim amb la banda sonora de Sleepless in Seattle, de la qual no hem escollit A Wink and a Smile, de Harry Connick Jr., perquè aquella és una cançó original composta expressament per la pel·lícula i que, precisament, va ser guardonada amb l'Oscar a la millor cançó original.
1: I estem escoltant la que molt probablement és la cançó més utilitzada en les bandes sonores de cinema. Es tracta de As Time Goes By, la que molts coneixem per la pel·lícula Casablanca, i la frase que Lisa, la protagonista, interpretada per Ingrid Bergman, diu al demanar-li al pianista: Sam, que la toqui aquell. Toca-la una vegada, Sam, pels vells temps.
0: Doncs bé, sense voler ser exhaustius, podeu trobar aquest tema, a part de Casablanca, a Les aventures de Priscilla, reina del desert, de què parlàvem la setmana passada, també a Forrest Gump, que serà la que recordarem la setmana que ve, i també a pel·lícules tan diverses com Wall Street, els diners mai dormen, o Shrek 2.

0: Si heu vist la pel·lícula Intocables, segur que recordareu l'escena en què el cuidador del protagonista, tetraplègic, en una recepció de convidats en què han escoltat música clàssica, connecta el seu telèfon a l'equip de música i comença a ballar, aconseguint finalment que tots els presents també ho facin.
1: Doncs bé, si recordeu l'escena, el tema que tothom balla és Boogie Wonderland, The Earth, Wind and Fire, el grup americà que es va formar a Chicago l'any 1969 i que ha venut més de 90 milions de discos i que encara segueixen en actiu. This is the ghetto.

0: Seguim encara a la mateixa pel·lícula, ara per escoltar a George Benson amb The Ghetto.
1: Exactament. George Benson és un guitarrista americà que va complir 82 anys el passat 22 de març i que va gravar el seu primer disc quan en tenia només 10 d'anys. I té cançons seves en altres films.
0: Sí, són pel·lícules com All That Jazz, Els Blancs No Saben Saltar, Zodiac o La Gran Estafa Americana, estrenada a principis de 2014 i en la que ell interpreta el tema principal, Breezing.

0: Sister Act és una altra comèdia que també té números musicals molt atractius. Un d'ells és aquest Rescue Me, que canta Fontella Brass.
1: La pel·lícula original i la seqüela posterior recullen alguns temes de gospel, però també d'altres del pop i el soul o l'R&B, que volen fer la connexió entre l'ambient religiós en què es desenvolupa el tema, la trama de la pel·lícula, i el passat de la cantant de club nocturn de Dolores, la protagonista que interpreta Whoopi Goldberg. You know you make

0: Un altre dels temes en el mateix sentit de connectar els dos mons, el cabaret i l'església, és aquest que estem escoltant, Shout, que a la pel·lícula Dolores, la protagonista, canta a capella acompanyada del cor de monges.
1: Doncs bé, Shout és un tema de rhythm and blues compost pels músics israelians Rudy Toms i Bert Russell. La cançó va ser popularitzada per primera vegada pel grup musical The Isley Brothers l'any 1959 i posteriorment se n'ha fet forces altres versions.

0: Totes les pel·lícules de la saga que es va iniciar amb Ocean's Eleven són un bon mostrari de cançons no originals de totes les èpoques i gairebé podríem dir que de tots els estils. I per això ens hi entretindrem una estona.
1: Ara escoltarem el tema de la primera sèrie, A Little Less Conversation, d'Elvis Presley.
0: Les cançons que formen la banda sonora van ser curosament escollides per il·lustrar aquelles escenes en què apareixen, com aquesta, que sona mentre els protagonistes estudien la forma d'entrar al casino per fer el robatori. Tingueu en compte que el títol de la cançó és Una mica menys de conversa i a la tornada la lletra afegeix Una mica més d'acció, si

0: I ara el que escoltem és Caravan, un tema original de Duke Ellington, que a la banda sonora de Ocean's Eleven es va utilitzar en la versió d'Arthur Liman.
1: En aquest cas, l'escena en què apareix és aquella en què els protagonistes entren al casino i es passegen entre les màquines escurabutxaques.
0: Aquest tema és un d'aquells que apareix en diverses bandes sonores. L'ha utilitzat en Woody Allen en dues pel·lícules. Una és Alice i l'altra és Sweet and London. I també a la banda sonora de Whiplash, en la qual té, a més, una presència de gran importància en la trama de la pel·lícula, ja que és la que el personatge protagonista, el bateria Andrew, toca davant del seu professor i en què ha de suportar-ne les crítiques fins que les logra superar.

0: I ara passem a la primera versió de la mateixa pel·lícula, Ocean's Eleven, que van protagonitzar els membres de l'anomenat Rat Pack, aquells que encapçalaven Frank Sinatra i Dean Martin.
1: I la cançó que escoltem és What a Difference a Day Makes, interpretada per Dinah Washington. Aquesta és la versió en anglès de la molt anterior cançó mexicana que cantava la Maria Grever cap a l'any 1934 i que es titulava Cuando vuelva a tu lado.
0: Estem parlant de María Joaquina de la Portilla Torres, que va adoptar, lògicament, el nom artístic de Maria Grives, una compositora mexicana nascuda l'any 1885 i que en aquella època va triomfar component música de concerts, cançons per pel·lícules i, sobretot, boleros, tots ells camps amb una presència gairebé exclusiva dels homes, presència masculina, vencent, per tant, la Maria Joaquina de la Portilla Torres, les òbvies barreres de la misogínia.

0: encara a la primera versió de Ocean's Eleven trobem aquest tema que més tard va versionar The Beatles en el seu segon àlbum aparegut l'any 1963.
1: La versió que escoltem és la que va aparèixer a la pel·lícula interpretada per Barrett Strong, que la va publicar l'any 1959.
0: I el títol de la cançó és més que apropiat per la pel·lícula. Money, that's what I want. O sigui, diners, això és el que vull. Si parlem de robatoris, està molt clar, no?

0: I acabarem el programa d'avui amb un parell de peces instrumentals de la mateixa cinta, d'Ocean's Eleven, versió 2001. La primera, aquesta que escoltem i que es titula Spanish Flea.
1: Va ser enregistrada per primera vegada per Herb Alpert i els Tijuana Brass. És un clar exemple del tipus de música que és capaç de transmetre un estat d'ànim, entre alegre i bromista, cosa que deu haver pensat més d'un director, ja que aquest mateix tema ha aparegut també a les bandes sonores de les pel·lícules tan diverses com Austin Powers, The Simpsons, Mad Men o The Benny Hill Show, això sí, a totes elles amb les mateixes intencions.
0: I ara anirem acabant anunciant-vos que la setmana que ve seguirem, però amb una única pel·lícula, Forrest Gump, que ella, per si sola, ja és un excel·lent mostrari musical.

0: Doncs el que dèiem, us deixem fins la setmana que ve amb Quincy Jones interpretant Soul Bossa Nova. Com és així corteta, farem un comiat breu perquè pugueu gaudir escoltant-la. Fins la setmana que ve, porteu-vos tots molt bé.
1: Cuideu-vos molt, amics.

0: Bon dia i benvinguts al programa Cubelles, tot un món, el magazín matinal de Ràdio Cubelles.
1: Ràdio Cubelles.
0: Des d'ara mateix, a través del 107.5 de la freqüència modulada, podreu escoltar tot un contenidor d'espais d'entreteniment, tertúlia, informació i entrevistes. Benvinguts al Cubelles, tot un món.

0: I obrim una nova secció dedicada al consum que fem en col·laboració amb el Servei de Consum Municipal i amb la tècnica Imma Laborda de l'Ajuntament de Cubelles. Benvinguda, gràcies per ser amb nosaltres a una secció més de consum.
1: Bon dia, moltes gràcies.
0: I bé, en aquesta secció anem parlant d'èpoques en què el consum va més al dia i també de tant en tant ens agrada exposar casos reals per avisar la població de situacions que van sempre en el fil de la legalitat, de l'estafa i que ens poden comportar també problemes amb serveis, amb productes que no saps com acabes pagant i no tenies la necessitat ni la voluntat, que et canvien una cosa per una altra. Bé, doncs d'això també en volem parlar i normalment acostuma anar acompanyat això d'aquestes trucades insistents que et donen ofertes, que et parlen de mil històries i que reps el telèfon i que t'acaben fent picar l'ham, no? I me l'aborda, explica'ns, aviam algun d'aquests casos que s'estigui donant últimament relacionats amb consum, amb aquestes trucades i gent que després se sent enganyada, no? Pel que ha acabat resultant tot plegat.
1: Sí, la veritat és que cada dia més persones, no, reben i rebem, no, rebem trucades on ens ofereixen canvis de companyia telefònica, companyies energètiques, aquestes són les més habituals, no? També hi ha de bancs, les de bancs ja són estafes, però de canvis de companyia, no, sobretot de telefonia mòbil o internet i energia són les que més n'hi ha, no? Amb aquests descomptes, no, irrepartibles, no? Però poden haver-hi sorpreses, no? Llavors, hi ha alguns consells, no? Per exemple, no? Primer de tot, no us deixeu pressionar. Si us diuen que l'oferta s'acaba ara mateix o que hi ha un dia, desconfieu. Aquestes ja són els primers consells i tips, no? Les decisions precipitades no surten bé. Demanar sempre la informació per escrit. Aquesta és la més complicada, vale? Perquè com les companyies ho fan per telèfon i li anem a gravar. I aquest és el primer consell que donem, que és el que donem cada dia a tothom i el que més ens funciona a l'hora de reclamar, és gravar. És a dir, si creieu que qui us està trucant, que ara entrarem, no?, a confirmar si qui ens està trucant és vàlid o no, hi ha una oferta perquè pot ser, no?, que realment es faci una contractació per telèfon i sigui correcta. Però per si de cas, tot i això, o quan fem una reclamació, fem una incidència, gravem. Mirem de buscar-ho, si és des del telèfon mòbil, dir, sisplau, un moment, vaig a gravar la conversa. Si no sabem com fer-ho, demanar-li a algú que estigui gravar la conversa. Si no ho podeu fer, dir-li a la persona que us ha trucat, si us interessa, que us torni a trucar. És a dir, pot ser que hi hagi una oferta perquè t'entra un, jo què sé, no? Tens una oferta perquè t'entra un dispositiu gratuït amb la teva companyia, d'acord, està bé, em sembla bé, però ara no puc atendre'l, truquim demà amb aquesta hora, perquè així també és una manera de confirmar que és una realitat.
0: O enviem-ho per correu electrònic, no?
1: Sí, això és el bàsic, però el correu electrònic...
0: I m'ho mirarem calma.
1: Això és l'ideal, però ja estic anant a que després no ho fan. Ho fan, o el pitjor de tot, que fan les companyies, que és el que més tenim. Ara fa un temps que ja no ens en trobem, eh? Potser, també és veritat que van canviant i es van posant a puesto moltes, però recordo, bueno, el que fan moltes és que t'envien per SMS el contracte. Llavors tu te l'has de llegir, que és petitíssim, sobretot més ho fan amb algun tipus, i en aquell contracte et deia d'una manera molt petita que era, tu l'has vist, i aquell SMS ja és una confirmació, perquè li has donat l'okay a l'obrir-lo o ja el tens. Per tant, tu estàs lligat perquè ho has llegit, però realment les condicions que t'han enviat no són correctes. Aleshores, sempre millor, clar, per escrit, sempre. Perquè pensem una cosa, qualsevol contracte o canvi de tarifa és obligatori que el facilitin per correu electrònic en un document que es pugui revisar amb calma abans d'acceptar. És a dir, en teoria hi ha una obligatorietat. Sobretot, a més, en temes energètics i temes més així. En temes de telefonia és el mateix. Hi ha una obligatorietat si hi ha un canvi, però és a posteriori i ja ho tens gravat i és més complicat. El que dèiem, no facilitar dades personals bancàries o números de compte no està clar, perquè les empreses que són legítimes no les demanaran, perquè ja les tenen. I aquesta és la més important, que és el cas real que ara diem, no? Si la trucada és d'una companyia que no és la nostra, s'ha de verificar la identitat de l'operador. Demana el nom, l'empresa, el nom de telèfon, per qui em truca, no? Com altres vegades t'ho diuen, eh? Sí, sí, truco de l'empresa aquesta i som, no? Però si us diuen que truquen part de part de la mateixa companyia, sàpiga que de sovint no és veritat. És a dir, es pot penjar i trucar directament al servei d'atenció al client oficial per comprovar-ho, no? Un cas real, no? Vaig a fer ara un cas real que vam tenir l'altre dia, que en aquest cas era de la Caixa. Mm-hmm. Diuen, truquem de la Caixa, això és una estafa, eh? Però truquem de la Caixa. I llavors la persona diu, ostres, vols dir que no? Aquesta persona no ens ha escoltat? I vaig a confirmar-ho. I li diuen, sí, sí, som de la Caixa. Miri com des del telèfon que l'estem trucant és el que surt a internet. I tu mira, i es mira la pantalla del mòbil i diu, ah, doncs sí, veig que és el 93, el número de la Caixa. Li parlen en català, no? Li diuen, llavors li diuen, ei, estem veient que hi ha algú que ha estat intentant entrar al seu compte. Mm-hmm. Li anirem enviant uns missatges electrònics amb el nou PIN i tot perquè ho facin. És tan, tan similar al que es fa normalment, no? Normalment amb el banc ja es fa, no? No trobo la meva clau. Mm-hmm. I com ho fem tots, doncs li donem, t'envien un missatge al mòbil, mm-hmm, i ho fem, i anem fent aquests passos. Per tant, és molt complicat. Però una vegada vas fent així amb els SMS i han buidat el compte.
0: Clar, tu estàs donant accés a una altra persona
1: que no és, però és, mm-hmm, que per això, i això és molt complicat.
0: Però això és una estafa, diré. Això és una estafa,
1: això és delicte.
0: No, no és un problema de consum, sinó que és un delicte, directament. Un ciberdelicte d'aquests o...
1: Exacte. Aleshores, què es pot fer en aquest cas? Bueno, apuntar la data, l'hora, mirar... Disculpa,
0: I anar als Mossos d'Esquadra. Entenc que anar als Mossos d'Esquadra.
1: Sí, exacte. Bé, és una denúncia, no és un cas de consum. Poc podem fer. És una denúncia administrativa. Sí que podem fer perquè nosaltres fem el venir aquí, per exemple, no? Fer aquestes crides quan veiem que hi ha un cas, no? Per això he dit directament que truquen de part de la Caixa, perquè pot passar amb algú o d'un altre banc. Si haguéssim gravat la conversa, com hem dit, no? Si quan sigui una cosa així de truquem tot de la Caixa, que hi ha un problema, si la gravem, doncs ja tenim més eines, mm-hmm, per poder reclamar, si poguéssim identificar. I el que hem dit abans, si truco de la Caixa, però hi ha un problema, doncs disculpem un moment, intentar trucar, anar a amb el teu servei, vas a la teva oficina bancària, mm, mires les teves comptes i ho mires tot una mica, perquè és tan, tan
0: primer,
1: creïble...
0: Esperi, que miro vera, penjo, ja miro els comptes un moment o vaig a l'oficina, no? I no donar per...
1: I no donar-ho.
0: No donar-ho per vàlid, perquè és una trucada, no?
1: No, perquè les per això són estafadors. Mm. És a dir, una cosa és que sigui un cas de consum, no? Com hem dit fa una estona, no? Que és un canvi de companyia. Però hi ha dues companyies que les pots identificar. I l'altra és i que pots reclamar. Mm-hmm. Després que sigui, que prosperi o no, ja potser ja hem de mirar la càrrega de la prova. Però una estafa... I n'hi ha tantes cada vegada més. Ja n'hem parlat moltes vegades. Ja farem un altre monogràfic, si cal, un altre dia, de totes les estafes que hi ha per telèfon. Cada mes et diuen després que no has sigut tu vigilós, o com, no sé la paraula, com
0: bé,
1: es digui.
0: Després, a més, et trobes que l'entitat bancària... la seva resposta és, bé, doncs, si tu els hi has donat l'accés, doncs els hi has donat l'accés, que clar, no?
1: Exacte. No ha sigut diligent, això és la paraula, l'estava buscant. No ha sigut diligent en conservar les coses i fer-ho. Tot i això, hi ha molta impunitat, i abans, quan hi havia un robatori de targeta de crèdit, els bancs tornaven, i ara, com n'hi ha tantes, doncs ho tornen i és molt més complicat. Bueno, això ja ho farem un altre dia, no? Seguim ara amb el tema de les trucades, no?
0: Sí, en tot cas, el primer consell és desconfia de tot, no?
1: Desconfia de tot.
0: Si truca algú que no saps ni qui és, desconfia completament i...
1: Ara tenim un altre cas, no? Han trucat d'una companyia de telefonia mòbil, no? Et truquen dient que és de la teva companyia, mm-hmm, que han de pujar les tarifes, no? Perquè doncs, no? Ara estem al nou any i pugen les tarifes, però que tenen un altre servei amb dues companyies que són més econòmiques. Bueno, aquí ja es pot desconfiar una mica de que la teva pròpia companyia te'n recomani unes altres, no? Però bueno, la persona...
0: I fins i tot desconfiada que t'avisi de que t'apuja sí. la tarifa. Vull dir.
1: Sí, sí, però bé, això passa. Com hem dit, són casos reals i no persones grans, eh? I aleshores fa el canvi de companyia i te'n dones compte que no. I llavors què passa? Que o tens una permanència, que la companyia antiga et cobra la permanència que tenia i la nova també te la cobra si et vols donar de baixa. Clar, tenim 14 dies per retornar-lo. Mm-hmm. Però què fan aquestes companyies de baix cost? Quasi tot, algunes són de baix cost. Doncs et venen molt ràpid a canviar, a ficar el wifi, a canviar-ho. Llavors ja t'han començat a prestar el servei i llavors ja no serveixen els 14 dies per poder de desestiment. Llavors et trobes que tens un servei amb un servei amb l'altre, o que no tens wifi, que també ens ha passat, no? Que la gent està desesperada perquè, bueno, doncs perquè ara qui no té internet a casa. Doncs...
0: Clar, ho necessites per tot.
1: Per tot, no? Potser hi ha algú que estiguis treballant, el que fos. Mm. I aquesta és complicada. És complicada perquè la persona ho tenia. Com podríem haver evitat una mica o que la reclamació sigui més senzilla? Gravar, torno a dir, no? Gravem-ho, perquè si aleshores tu se t'estan fent passar per la teva companyia, aquí ja pots anar a la nova companyia i reclamar. I dir, escolta'm, no, tu has fet un engany, ho has vist... I a més, si ens venen a l'oficina del consumidor i veiem que és una companyia que això ho està fent, normalment ens juntem amb oficines de consum, fem conjunta i es fan denúncies.
0: I gravar funciona, s'ha demostrat. Hi va haver un cas molt mediàtic, que precisament era una persona de Cubelles amb una empresa de subministrament elèctric, Endesa, i que havia subcontractat, no?, per tractar la gent que devia diners, no?, a una altra empresa que s'encarregués d'aquests casos de la gent que devia diners, i gràcies a que la persona que rebia la trucada ho va gravar, que era una persona doncs, amb vulnerabilitat energètica i que, per tant, no estava obligada a fer que, no?, a tornar aquests diners i va rebre unes trucades molt agressives d'aquesta empresa subcontractada per Endesa, gràcies a gravar-ho, com que es feien passar per funcionaris del jutjat, aquesta empresa, per cobrar, gràcies a gravar-ho, doncs va guanyar el cas i Endesa també va deixar de subcontractar aquesta empresa, va admetre que no eren les maneres adequades de treballar, un cop es va poder demostrar, fins que no es va demostrar, potser no li va interessar tant, i va ser un cas molt, molt mediàtic i que, a més, darrere hi va haver, doncs, organitzacions, no?, de defensa de la pobresa energètica i tot això, doncs l'Aliança contra la Pobresa Energètica i altres organitzacions que ho van fer públic i per tant, doncs això demostra que gravar aquestes trucades després pot servir per demostrar-ho tot plegat.
1: Sí, tant. Mira, justament aquest cas que estàs dient, perquè estic recordant ara alguns altres similars de quan hi havia, per allò de la reclamació, recordo que un cop, jo mateixa, perquè la persona que va venir era bastant vulnerable i no sabia com, bueno, una persona gran i no tenia molt de coneixement amb el tema també a nivell del telèfon, i em va dir, mira, no fa més que trucar-me aquest mòbil. I me'n recordo que el vaig trucar jo, personalment, i vaig dir, a més, i vaig dir, hola, truco del Servei Públic de Consum, que a més ho vaig ficar amb altaveu i tenia un altre mòbil gravant també. I aquella persona, a part que va canviar el to, resulta que era una persona autònoma que l'havien subcontractat, devia tenir un guany per tot el que trucava, i l'acusament, vull dir, a mi em va penjar, o em va contestar així ràpid i va penjar, i ja vam veure, no? Però realment aquella persona estava molt angoixada perquè no parava de trucar-la. D'una forma constant i repetita i repetitiva, no? Ara moltes trucades ja surten amb la sospita de trucada brossa. Què ens passa? Què més ens diuen, sobretot molta gent més gran? És que si em truquen de l'hospital... És que l'agafo perquè estic esperant una trucada i els hospitals ja tenen aquests números llargs, no? Ara sí que és veritat que a vegades les companyies surt, la sospita de trucada habitual, però és el que dèiem, no? El dret del desestiment, gravar, reclamar molt ràpid I el que hem dit de gravar la conversa és bastant important pel que comentaves. I seguint amb el fil d'això, és veritat, nosaltres tenim bastant de contacte amb serveis socials i sempre que hi ha algú que hi ha una vulnerabilitat, abans de tallar-li, el servei social sempre rep una carta que avisa i on ells fan un informe i segons quins casos ja estem derivats i treballem també conjuntament.
0: Bé, doncs el drama d'aquestes trucades que inunden tants telèfons i les conseqüències que poden tenir doncs, són de consum i fins i tot, doncs, ho hem comentat, estafes i delictes que ja van molt més enllà i que, per tant, serien casos policials.
1: Sí, per exemple, ara m'he recordat també l'últim que hem dit, no? Petits consells. Són complicats però funcionen. A part de que la gent s'apunti a la llista Robinson, que això ja ho hem dit, per no rebre trucades no desitjades, si quan ens truquen podem identificar qui ens truca, llavors dir-nos-ho a l'oficina de consum, també, que ens ho diguin, perquè ens estem juntant oficines de consum per després fer denúncies conjuntes, perquè inclús si la persona pot anar a l'Agència de Protecció de Dades, que Protecció de Dades sí que fica multes grosses, més que no consum, i també no, d'on has obtingut les meves dades, qui te les ha donat, i jo no t'he donat permís perquè em truquis per fer-me trucades comercials. Si a més estic a una llista Robinson on estic dient que no vull, d'on les has tret, qui te les ha donat, que és el que dèiem abans, de que a vegades quan consumim així o fem compres gratuïtes, la gent el que està obtenint són les nostres dades.
0: Bé, doncs temes que segur que protagonitzaran també altres espais de consum que us anem oferint aquí a Ràdio Cubelles gràcies a la col·laboració del Servei de Consum Local i de la Tècnica Municipal i Malaborda. Ho hem de deixar aquí, que vagi molt bé. Fins la pròxima.
1: Adéu, fins la propera.

0: Ràdio Cubelles, el mitjà multimèdia, per saber què passa a Cubelles.
1: I fins aquí el magazín de Ràdio Cubelles, Cubelles tot un món, aquest contenidor d'espais d'entreteniment, tertúlia, informació i entrevistes. Adéu-siau i fins una altra. Recupereu aquest programa a la carta des de radiocubelles.cat.

Ràdio Cubelles, el mitjà multimèdia per saber què passa a Cubelles.

Ràdio Cubelles.

0: Ràdio Cubelles, sempre a prop teu.
1: Ràdio Cubelles, notícies.
2: Tenim a tocar l'eclipsi solar total aquest dimecres al vespre i per això molta gent es pregunta com tindrem el cel quan arribi aquest fenomen astronòmic. Doncs el meteoròleg Josep Miró preveu bona visibilitat durant l'eclipsi i també ens ha confirmat que serà un vespre de molta calor i xafogor. Malgrat que a la tarda d'aquest dimecres podrien aparèixer alguns núvols baixos a Cubelles, el meteoròleg Josep Miró ens ha apuntat que la visibilitat serà bona a l'hora de l'eclipsi.
3: A partir de mitja tarda sí que pot aparèixer algun núvol baix o algun núvol prim, però en principi no han d'entorpir gaire la visió de l'eclipsi. Per tant, creiem que es podrà veure amb tot el seu esplendor.
2: Per la seva banda, l'Ajuntament està recomanant dirigir-se a espais oberts i amplis com la platja de la Mota o el Parc del Prat per poder gaudir de l'eclipsi amb prou espai, sense aglomeracions. L'eclipsi, recordem que començarà quan passin 5 minuts de 7:45 del vespre, aproximadament, mentre que la fase de totalitat arribarà poc abans de 8:45, a les 8:29. Aleshores, el sol quedarà completament ocult per la Lluna durant una mica menys de 30 segons. Més enllà de Cubelles, també doncs, hi haurà molta gent que els voldrà desplaçar per aconseguir doncs, que aquesta totalitat sigui un pèl més llarga. Doncs el Servei Meteorològic de Catalunya preveu una tarda de dimecres marcada per la calor i la xafogor amb alguns núvols que podrien condicionar l'observació de l'eclipsi solar, especialment al sud del país. Durant la tarda circularan bandes de núvols alts procedents del sud-oest i a partir del vespre es formaran alguns núvols baixos al terç sud, precisament la zona on l'eclipsi serà total. Al Pirineu i Prepirineu, malgrat que allà no es preveu la totalitat, sí que s'esperen xàfecs i tempestes, mentre que al conjunt del país la visibilitat ha de ser entre bona i excel·lent en general. El Meteocat ha resumit la previsió apuntant que farà molta calor i que la xafogor serà marcada a la costa. El Servei Català del Trànsit no preveu desplaçaments llargs per l'eclipsi. De fet, creuen des de Trànsit que al voltant del 60% de la mobilitat per veure el fenomen serà de proximitat dins de les mateixes comarques. El director del Servei Català del Trànsit, Ramon Lamiel, ha fet declaracions als mitjans de comunicació aquest dimarts concretant les seves previsions de mobilitat per aquest dimecres.
4: Quasi el 60% d'aquestes persones i d'aquests vehicles són de la comarca. No són de fora de la comarca. Si ens haguéssim de guiar per això i extrapoléssim això als altres punts, doncs tindríem una mobilitat més propera a la zona d'eclipsi que no de llarg recorregut.
2: Ramon Lamiel, director del Servei Català del Trànsit, també ha dit que seran molt insistents en els controls a l'AP-7 i a la Nacional 340 perquè la gent no s'aturi per veure l'eclipsi.
4: En aquesta AP-7, en les zones on es pot veure l'eclipsi, serem molt insistents fent passades, tant els companys i companyes de Mossos d'Esquadra com els nostres vehicles, perquè la gent no s'aturi a l'AP-7. No s'aturi a l'AP-7 i també a la Nacional 340, però especialment a l'AP-7. Tenim identificades les zones d'eclipsi en aquesta autopista on es pot veure l'eclipsi, per tant serem molt insistents i reservar tota la capacitat per aquesta autopista.
2: Per garantir la seguretat i la mobilitat durant aquest dia, els Mossos d'Esquadra desplegaran 700 efectius, dels quals 180 seran de trànsit i s'ubicaran especialment al llarg de la P7 i la 2. La comissària Mònica Lluís ha comentat que donaran suport als conductors per arribar als espais d'aparcament habilitats en els punts d'observació.
5: Els efectius de trànsit es distribuiran en les vies principals, així com també en les vies secundàries i en aquelles rotondes i accessos als municipis, amb una estratègia coordinada amb les policies locals que distribuiran els fluxos cap a les zones que s'han establert d'aparcament. I és important doncs, seguir les indicacions cap a aquestes zones d'estacionament i després doncs, realitzar el trànsit a peu fins a les zones on estan programades diverses activitats.
2: Aquí a Cubelles també es preveu l'arribada de gent des d'altres municipis, sobretot a la mateixa comarca, ja que aquí és on es podrà veure l'eclipsi total, cosa que no passarà a la resta de municipis del Garraf.
6: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.

0: pista que tu estàs...
1: Ràdio Cubelles, sempre a prop teu.
2: Ràdio Cubelles, notícies.
3: L'interès per viure l'eclipsi solar total aquest dimecres 12 d'agost es fa cada vegada més evident a Cubelles. En només dues hores, aquest dimarts al matí, s'han repartit més d'un miler de les prop de 2.000 ulleres homologades que l'Ajuntament ha posat gratuïtament a disposició de la ciutadania per observar el fenomen amb seguretat. La resposta ha estat molt positiva i ha fet que més de la meitat de les ulleres disponibles ja s'hagin repartit en una sola jornada. Per aquest motiu, demà dimecres es tornarà a obrir el punt de distribució al centre social de 10 a 12 o fins a exhaurir les existències. I, com sempre, es lliurarà una ullera per persona. Cubella serà un dels indrets privilegiats des d'on es podrà contemplar la totalitat de l'eclipsi solar, un fenomen que serà visible només des d'una estreta franja del planeta. A Cubelles, l'eclipsi començarà a les 19:35 i la fase de totalitat arribarà cap a 9:15, quan falti un minutet per 9:15, amb una durada aproximada d'uns 30 segons. Tot i així, tota la gent que ha anat a buscar aquestes ulleres han volgut parlar amb Ràdio Cubelles i ens han explicat quins són els seus plans per viure aquest eclipsi des de Cubelles.
4: Sí, tenim aquí un apartament a les Salines i bueno, pel que m'han dit, estem al límit on es pot veure bé. Sí. Bueno, vindrà la família. Aprofitarem que, bueno, els meus pares estan a Barcelona i vindran a veure'l aquí. Sí. Sí, perfecte. Jo, bueno, vaig veure per la premsa i les anàvem a comprar i evidentment hem esperat avui que les repartien per agafar-les.
5: Ara, jo el que volia fer és anar a la platja amb els meus amics, amb el padel surf, veure l'eclipse, però potser el veig amb la meva família. He de decidir encara. Clar, una miqueta. Però era una mica perillós atar el padel a una boia, es diu, a una boia i estar atats per no moure'ns. És el problema, perquè a la platja es podria veure una mica més perquè no hi ha muntanyes que molestin.
6: Anar a la platja, igual. Sí, sense el paddle surf, però anar a la platja. L'has de tenir posada tota l'estona i només quan l'eclipsi és total tu pots treure un segon, res, no, només treure un moment i ho tornar a posar. Super. O sigui, és una iniciativa superbona perquè estan esgotades a tot arreu i la gent que ens hem despistat una mica a l'hora d'anar a comprar-les ja no es trobaven.
3: Durant la totalitat, la lluna se situarà entre la Terra i el Sol i ocultarà completament el disc solar. Seran només uns segons, però es podran observar alguns dels efectes més espectaculars del fenomen, com l'anell de diamants, les anomenades ombres volants o la tonalitat metal·litzada que adquirirà el cel. El regidor de Turisme de l'Ajuntament de Cubelles, Narcís Pineda, ha valorat molt positivament la resposta ciutadana i ha remarcat la importància de poder viure aquest esdeveniment amb les màximes garanties de seguretat. Pineda ha recordat que és imprescindible utilitzar ulleres homologades per observar el sol i ha destacat també l'oportunitat històrica que representa poder contemplar un eclipsi solar total des de Cubelles.
7: També l'important és el lloc que ha recomanat, no? Sobretot que es vagi a la platja de la Mota, que ens van recomanar sobretot allà, doncs que bé, que allà es podria ser un lloc on realment es pogués veure bé, no? Si tenim sort, si no se'ns tapa, si no hi ha aquella boirina, si tot això, i esperem, perquè és una vegada a la vida, no?, que veurem aquest eclipsi i que realment, doncs, és un eclipsi total que es farà de nit i ràpidament es tornarà a fer de dia. Vull dir que és una cosa maca, és una cosa especial i és una cosa que a Cubelles tenim la gran sort de que és el darrer municipi de la província de Barcelona i es veurà al 100%. Durant pocs segons, sí, però es veurà al 100% des de Cubelles. Són 27 segons a la teva vida que veuràs un eclipse total de sol i això crec que doncs, és realment maco, no? I esperem que tota la gent i sobretot que tota la gent hi vagi i que sobretot amb aquesta precaució, amb la precaució de les ulleres.
3: Els experts recomanen buscar espais amplis i oberts amb bona visibilitat cap a l'horitzó. Entre els punts del municipi, com dèiem, més adequat serà la platja de la Mota, especialment el tram més proper a Cunit i la zona del Parc del Prat. L'Ajuntament recorda que la distribució d'ulleres continuarà demà dimecres al matí fins a exhaurir les existències, tot plegat a poques hores que Cubelles visqui un dels fenòmens astronòmics més extraordinaris de les darreres dècades.
0: Ja estan obertes les inscripcions per participar en la trepitjada de raïm de la Festa de la Verema. Entre els actes més habituals de la programació destaca la trepitjada de raïm, que serà el divendres 4 de setembre, després de la inauguració oficial de la que serà ja la 39a Festa de la Verema. Amb motiu d'aquesta activitat, l'Ajuntament ha aprovat les bases que regulen la participació dels infants que vulguin convertir-se en trepitjadors i trepitjadores. Hi poden participar nenes i nens que tinguin entre 7 i 9 anys. La participació està limitada a un màxim de 6 infants que tindran l'oportunitat de protagonitzar aquest acte simbòlic que recorda una de les pràctiques tradicionals vinculades a l'elaboració del vi i al passat agrícola i vitivinícola de Cubelles. La inscripció és gratuïta i es pot formalitzar fins al 31 d'agost mitjançant un formulari habilitat al web municipal cubelles.cat o també presencialment al Centre Social Joan Roig i Piera. En relació a la programació musical de la Festa de la Verema 2026, prevista pel divendres 4 i el dissabte 5 de setembre, aquest any l'Ajuntament ha optat per oferir concerts amb grups de versions totes dues nits. Divendres hi haurà una banda de tribut a ABBA i també actuaran Los Fugados de Alcatraz, que toquen cançons dels 80, 90 i 2000. I el dissabte, en primer lloc, la xaranga Distracció amenitzarà el que és el vespre, i ja de cara a la nit a l'escenari pujaran d'una banda el grup de versions Les Loques del Panda i després el grup La Nit del Canet, que versiona grups del panorama català. Tot això és el que per ara s'ha fet públic ja del que serà la Festa de la Verema, que arrencarà el divendres 4 i el dissabte 5 de setembre.
1: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.

0: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Pau Ramon. Comencem tot seguit el repàs a l'actualitat cubellenca amb les notícies elaborades per l'equip de l'emissora municipal.
1: El temps.
2: Hola, bon dia. Per fi ha arribat el gran dia esperat de l'eclipsi total de sol en molts punts de la demarcació del sud de Barcelona i sobretot de Tarragona i sud de Lleida. Hem d'esperar que avui el temps sigui molt estable i assolellat, amb cel clar la major part del dia, almenys fins a mitja tarda, i sí que pot aparèixer algun núvol puntual, tant de tipus alt com de baix, però serien molt, molt locals i molt concrets, preferentment a partir del vespre i sobretot a final del dia, però que no ha de suposar cap entorpiment per veure el fenomen astronòmic d'avui. I hem d'esperar que la temperatura sigui més alta. Ja ha pujat una mica de nit, hem estat per sobre dels 25 de mínim, amb una altra nit tòrrida d'aquest estiu, mentre que la màxima avui pujarà i estarà entre els 32 i 33, amb una humitat, això sí, no tan alta com en dies passats, i això farà que la xafogor no sigui tan acusada. El vent serà feble, amb terral ara a primera hora del matí, i deixaloc la resta del dia, fent que la mar hi hagi una mica de marejol. Per demà esperem que el temps torni a ser esplèndid i encara més calorós, amb sol i cel clar tot el dia, i també pot aparèixer algun núvol baix poc destacable a mitja tarda, amb una temperatura que pujarà més i aquesta nit s'acostarà als 26 graus de mínima, mentre que demà podríem superar els 34 de màxima, amb una humitat moderada i ambient xafogós, però no tant com en dies passats. Vent feble, enterrar la primera hora del matí i deixar l'oc la resta del dia, fent que la mar hi hagi una mica de marejó.
0: Ràdio Cubelles, notícies.
3: Guillem Estadella va omplir la plaça Pere IV de riures amb la seva jarana. I és que la plaça Pere IV es va omplir de gom a gom aquest dimarts al vespre amb motiu de l'actuació del còmic cunitenc Guillem Estadella, que va portar a Cubelles la seva proposta d'humor jarana en el marc de la programació de la Festa Major 2026. Estadella va oferir un show marcat per la improvisació i la interacció constant amb el públic i, sobretot, amb moltes rialles. Entre els espectadors que van acabar participant directament de l'espectacle hi havia l'alcaldessa de Cubelles, Rosa Fonoll, el regidor de Joventut, Pau Rodríguez, la jutgessa de Pau, Montse Antó, o fins i tot el proper regidor de la CUP, Ramon García, que van protagonitzar alguns dels moments més divertits de la nit. L'humorista cunitenc també va aprofitar la seva estreta vinculació amb Cubelles per fer broma sobre alguns dels temes d'actualitat al municipi, com els xiringuitos de la platja o la gestió de la brossa, entre altres qüestions. També del dia a dia dels cubellencs que van formar part d'aquest repertori d'Estadella, que va abordar-les, com sempre, amb ironia i complicitat amb el públic. La relació del veïnatge entre Cubelles i Cuní també va tenir el seu espai amb bromes i picades d'ullet que van provocar més d'una rialla entre els assistents. L'espectacle va demostrar així una de les principals característiques de jarana, la capacitat d'Estadella per adaptar el monòleg al lloc on actua i convertir els espectadors en part activa del show, una fórmula que va funcionar especialment bé en una plaça del Pere IV plena de públic i amb un ambient molt festiu. Guillem Estadella manté un vincle especial amb Cubelles, municipi on va fer alguna de les seves primeres actuacions al cinema mediterrani. Ara amb jarana, estrenada el 2024, acumula ja prop d'una norantena de representacions arreu de Catalunya i consolida el còmic cunitenc com un dels noms en creixement de l'escena humorística catalana. L'actuació ha estat una de les propostes més concorregudes de la Festa Major de Cubelles i ha convertit la plaça Pere IV en un espai de rialles, complicitat i humor durant una nit en què la proximitat entre l'artista i el públic va ser la gran protagonista.
0: El públic ha omplert les primeres propostes del programa de Festa Major, l'assaig general dels balls populars, el teatre, els castells o la Festa Holi, entre d'altres, han rebut una resposta de la gent força bona. El tronc central d'activitats arrencarà aquest dijous al vespre amb el pregó de Josep Marcilles i s'allargaran totes aquestes activitats fins diumenge a la nit. Totes les propostes del programa de Festa Major han rebut una bona acollida i s'han organitzat sense problemes fins ara. Des del divendres 7 d'agost fins aquest dijous 13 s'han ofert activitats musicals, de cultura popular, esportives i de teatre per a tots els públics. L'assaig general del dissabte va oferir un primer tast de les colles de balls populars que protagonitzaran els actes troncals de la Festa Major aquests pròxims dies. Des de l'agrupació, de fet, han continuat escalfant motors aquesta setmana amb la publicació d'un vídeo promocional de la Festa Major en què repassen les colles i donen a conèixer un lema gràfic amb un cor de color verd que és representatiu de l'entitat. També s'ha omplert recentment la sala sociocultural per veure l'obra de teatre Portes Tancades del grup de teatre del Casal de Cultura. Ha reunit un nombrós grup de públic també la Festa Holi, que s'ha fet aquest dilluns a la tarda a la plaça de Pere IV, així com el monòleg Jarana, de Guillem Estadella, entre d'altres activitats, com l'exhibició castellera al Passeig Marítim. Ara que s'acosten ja els dies més tradicionals, l'alcaldessa Rosa Fonoll ha convidat a participar i gaudir de la Festa Major amb un missatge als canals institucionals de l'Ajuntament.
4: Bon dia, covellencs i covellenques. Ja tenim aquí la Festa Major, uns dies per retrobar-nos tots al carrer i per poder gaudir de les nostres festes plegats. Volia agrair de tot cor a totes les persones, entitats i col·lectius que fan possible aquesta gran Festa Major. Sense ells no seria possible. Us convido a participar tots, en les famílies, amistats i veïnats, i sempre amb respecte i convivència de la nostra festa. I en nom de tot l'Ajuntament de Cubelles, us desitjo a tots una molt bona Festa Major. Visca la Festa Major de Cubelles i visca Cubelles. Ens trobem pels carrers.
0: El nucli de la Festa Major arrencarà aquest dijous 13 d'agost al vespre amb el pregó de Josep Marcilles a Can Travé a partir de 8:45 del vespre. Es manté d'aquesta manera el canvi de dia i horari que ja es va aprovar l'any passat. L'acte es podrà seguir en directe a Ràdio Cubelles tant en la versió radiofònica habitual com també en format audiovisual, el canal de YouTube de l'emissora. Una de les novetats del programa de la vigília de Festa Major és l'organització aquest any de dos balls el 14 a la nit després del Castell de Focs, tal com ha començat Renata Bedós, regidora de Cultura.
5: Una de les novetats que tenim és que enguany farem dos balls, perquè era difícil contentar tothom amb el ball de Festa Major. Llavors, aquest any el que farem seran dos balls, el tradicional que es fa a la plaça del Mar, on hi haurà el ball de vigília, amb pirates, rumbers, versions i música a càrrec d'Aquiles. Hi haurà servei de bar. I després, també el que fem és, a partir de les 11, farem una nit jove, que es farà al passeig de la Mar Mediterrània, davant del búnquer, de la platja. I en aquest cas serà a càrrec de Romo i l'espectacle Bestial Show, i per tant que hi haurà la música a càrrec del Teo.
0: Les activitats relacionades amb la Festa Major encara s'allargaran fins al diumenge a la nit, quan hi haurà el concert del cantautor Jordi Vidal a la plaça de la Vila. El pregó de Festa Major es podrà seguir en directe a Ràdio Cubelles en format multimèdia. Les paraules de Josep Marcilles es podran seguir tant per la ràdio convencional com mitjançant també el canal de YouTube de l'emissora. El pregó de Josep Marcilles obrirà els actes centrals de la Festa Major de Cubelles aquest dijous a partir de 8:45 del vespre. Ràdio Cubelles oferirà una cobertura en directe per seguir tant la comitiva prèvia, que arrencarà a les 8, com també tot l'acte des de Can Travé. A més, l'emissora municipal realitzarà un format multimèdia. És a dir, es podrà sentir el pregó amb el format radiofònic habitual, el 107.5 de la freqüència modulada, o en digital a radiocubelles.cat, però també tindrà la seva versió audiovisual al canal de YouTube de l'emissora municipal. En els dos casos, es podrà seguir en directe o es podrà recuperar en qualsevol moment el pregó de Festa Major 2026, que anirà a càrrec de Josep Marcilles. El grup d'estudis covellencs Amics del Castell torna a tenir un paper actiu en la Festa Major d'aquest any. El seu president, Joan Vidal, ha detallat en una entrevista a Ràdio Cubelles les propostes principals de l'entitat per aquests pròxims dies, que inclouen, d'una banda, el retorn del cantautor occità Jordi Vidal a la plaça de la Vila i també un emotiu homenatge a Salvador Fonoll, destacat activista cultural de Cubelles, que es farà el dimarts 18. Després que l'any passat hagués d'actuar dins de l'església per motius d'agenda, el cantautor Jordi Vidal torna al seu escenari habitual a l'aire lliure, a la plaça de la Vila. El concert serà aquest diumenge 11:15 de la nit. Jordi Vidal, que resideix habitualment a Occitània, però passa els estius aquí al Garraf, oferirà el seu repertori de versions de cançó francesa i catalana, interpretant temes de Jacques Brel, Georges Brassens, Lluís Llach o Sau, entre d'altres. Com ha destacat Joan Vidal, president dels Amics del Castell, en Jordi Vidal atrau força públic.
6: Cada vegada que actua, la plaça de la Vila està plena. L'any passat l'església parroquial estava plena, que per cert, amb aquella calor que feia, que des de fa 2 o 3 anys que no hi ha aire condicionat a l'església, va quedar com si s'hagués dutxat. I com que doncs, és una persona doncs, que ho fa bé i que, a més, atrau públic, un públic diferent, doncs, podrien ser d'altres actes, però atrau públic, doncs tornem a portar Jordi Vidal. I el portem per la Festa Major perquè resulta que ell viu a Occitània i només el portem portar en aquesta època, que és quan ve a passar 3 setmanes aquí a Vilanova des de fa molts anys, perquè també actua a la Festa Major de la Geltrú, potser fa 20 o 25 anys que actua cada any.
0: L'altre acte organitzat des del grup d'estudis covellencs Amics del Castell serà dimarts que ve, 18 d'agost, a les 8 del vespre, amb la col·locació d'una placa de record a la façana de la casa on va néixer Salvador Fonoll Carbonell, concretament al passatge de la Soledat. Aquest acte coincideix amb el 20è aniversari de la tràgica mort de Salvador Fonoll i vol reconèixer la implicació que va tenir en el teixit associatiu i cultural de Cubelles, una iniciativa proposada pel soci de l'entitat Salvi Alba i que ha acceptat la família i l'Ajuntament i que comptarà amb un acompanyament especial aquest dimarts, la presència de la geganta Assumpta, tal com ha confirmat Joan Vidal.
6: Després també hem aconseguit que, tot i que els gegants ara estan a l'hospital perquè van caure i tant, estan en reparació, que a més els geganters, la majoria, estan de vacances, però hem aconseguit que algun dels geganters que estaran per aquí a Cubelles aquests dies, un d'ells, el net del Salvador Fonoll, el Guillem, doncs hem aconseguit doncs, que portin la geganta allà, la presència de la geganta doncs, també farà patxoca, tenint en compte que ell era especialista en fer ballar l'Assumpta.
0: Finalment, des dels Amics del Castell, també han recordat que ja es pot consultar l'habitual separata inclosa dins el programa de Festa Major. Aquest any es tracta d'un treball titulat Evolució del paisatge de costa al municipi de Cubelles entre 1946 i 2025, que l'ha redactat en Pere Vives a partir de fotografies aèries de l'Institut Cartogràfic. Un estudi que mostra la gran transformació del litoral cubellenc que va passar de ser una zona de conreus i salines, després va ser una zona turística amb càmpings o xalets, fins a acabar com l'espai urbà més residencial que hi ha actualment. Tenim a tocar l'eclipsi solar total aquest dimecres al vespre i per això molta gent es pregunta com tindrem el cel quan arribi aquest fenomen astronòmic. Doncs el meteoròleg Josep Miró preveu bona visibilitat durant l'eclipsi i també ens ha confirmat que serà un vespre de molta calor i xafogor. Malgrat que a la tarda d'aquest dimecres podrien aparèixer alguns núvols baixos a Cubelles, el meteoròleg Josep Miró ens ha apuntat que la visibilitat serà bona a l'hora de l'eclipsi.
2: A partir de mitja tarda sí que pot aparèixer algun núvol baix o algun núvol prim, però en principi no han d'entorpir gaire la visió de l'eclipsi. Per tant, creiem que es podrà veure amb tot el seu esplendor.
0: Per la seva banda, l'Ajuntament està recomanant dirigir-se a espais oberts i amplis com la platja de la Mota o el Parc del Prat per poder gaudir de l'eclipsi amb prou espai, sense aglomeracions. L'eclipsi, recordem que començarà quan passin 5 minuts de 7:45 del vespre, aproximadament, mentre que la fase de totalitat arribarà poc abans de 9:15, a les 8:29. Aleshores, el sol quedarà completament ocult per la Lluna durant una mica menys de 30 segons. Més enllà de Cubelles, també doncs, hi haurà molta gent que els voldrà desplaçar per aconseguir doncs, que aquesta totalitat sigui un pèl més llarga. Doncs el Servei Meteorològic de Catalunya preveu una tarda de dimecres marcada per la calor i la xafogor amb alguns núvols que podrien condicionar l'observació de l'eclipsi solar, especialment al sud del país. Durant la tarda circularan bandes de núvols alts procedents del sud-oest i a partir del vespre es formaran alguns núvols baixos al terç sud. precisament la zona on l'eclipsi serà total. Al Pirineu i Prepirineu, malgrat que allà no es preveu la totalitat, sí que s'esperen xàfecs i tempestes, mentre que al conjunt del país la visibilitat ha de ser entre bona i excel·lent en general. El Meteocat ha resumit la previsió apuntant que farà molta calor i que la xafogor serà marcada a la costa.
3: L'interès per viure l'eclipsi solar total aquest dimecres 12 d'agost es fa cada vegada més evident a Cubelles. En només dues hores, aquest dimarts al matí, s'han repartit més d'un miler de les prop de 2.000 ulleres homologades que l'Ajuntament ha posat gratuïtament a disposició de la ciutadania per observar el fenomen amb seguretat. La resposta ha estat molt positiva i ha fet que més de la meitat de les ulleres disponibles ja s'hagin repartit en una sola jornada. Per aquest motiu, demà dimecres es tornarà a obrir el punt de distribució al centre social de 10 a 12 o fins a exhaurir les existències. I com sempre es lliurarà una ullera per persona. Cubella serà un dels indrets privilegiats des d'on es podrà contemplar la totalitat de l'eclipsi solar, un fenomen que serà visible només des d'una estreta franja del planeta. A Cubelles, l'eclipsi començarà a les 19:35 i la fase de totalitat arribarà cap a 9:15, quan falti un minutet per 9:15, amb una durada aproximada d'uns 30 segons. Tot i així, tota la gent que ha anat a buscar aquestes ulleres han volgut parlar amb Ràdio Cubelles i ens han explicat quins són els seus plans per viure aquest eclipsi des de Cubelles.
7: Sí, tenim aquí un apartament a les Salines i bueno, pel que m'han dit, estem al límit on es pot veure bé. Sí. Bueno, vindrà la família. Aprofitarem que bueno, els meus pares estan a Barcelona i vindran a veure'l aquí. Sí. Sí, perfecte. Jo bueno, vaig veure per la premsa i les anàvem a comprar i, evidentment, hem esperat avui que les repartien per agafar-les.
8: Ara, jo el que volia fer és anar a la platja amb els meus amics, amb el padel surf, veure l'eclipse, però potser el veig amb la meva família. He de decidir encara. Clar, una miqueta. Però era una mica perillós atar el padel a una boia, es diu, a una boia i estar atats per no moure'ns. I és el problema, perquè a la platja es podria veure una mica més, perquè no hi ha...

0: ha valorat molt positivament la resposta ciutadana i ha remarcat la importància de poder viure aquest esdeveniment amb les màximes garanties de seguretat. Pineda ha recordat que és imprescindible utilitzar ulleres homologades per observar el sol i ha destacat també l'oportunitat històrica que representa poder contemplar un eclipsi solar total des de Cubelles.
1: També l'important és el lloc que ha recomanat, no? Sobretot que es vagi a la platja de la Mota, que ens van recomanar sobretot allà, doncs que bé, que allà es podria ser un lloc on realment es pogués veure bé, no? Si tenim sort, si no se'ns tapa, si no hi ha aquella boirina, si tot això, i esperem, perquè és una vegada a la vida, no?, que veurem aquest eclipsi i que realment doncs és un eclipsi total que es farà de nit i ràpidament es tornarà a fer de dia. Vull dir que és una cosa maca, és una cosa especial i és una cosa que a Cubelles tenim la gran sort de que és el darrer municipi de la província de Barcelona i es veurà al 100%. Durant pocs segons, sí, però es veurà al 100% des de Cubelles. Són 27 segons a la teva vida que veuràs un eclipse total de sol i això crec que pues, és realment maco, no? I esperem que tota la gent, i sobretot que tota la gent hi vagi i que sobretot amb aquesta precaució, amb la precaució de les ulleres.
0: Els experts recomanen buscar espais amplis i oberts amb bona visibilitat cap a l'horitzó. Entre els punts del municipi, com deia, més adequat serà la platja de la Mota, especialment el tram més proper a Cunit i la zona del Parc del Prat. L'Ajuntament recorda que la distribució d'ulleres continuarà demà dimecres al matí fins a exhaurir les existències, tot plegat a poques hores que Cubelles visqui un dels fenòmens astronòmics més extraordinaris de les darreres dècades. Poc més de 24 hores perquè arribi l'eclipsi solar i aquest matí s'han començat a repartir ulleres doncs, per poder gaudir d'aquest espectacle. Tenim amb nosaltres el regidor de Turisme de l'Ajuntament de Cubelles, el Narcís Pineda. Narcís, bon dia.
2: Hola, molt bon dia.
0: Bé, aquest matí s'han començat a repartir aquestes ulleres al centre social i realment ha estat espectacular la rebuda que ha tingut la gent.
1: Sí, sí, ha estat una cosa, bueno, maca, perquè també a vegades dius, home, és veritat que són gratuïtes, però bueno, la gent ha de venir, ha d'anar a buscar-ho i és una col·laboració que fem, no? I crec que a nivell d'Ajuntament doncs, podem estar contents de que la gent tingui aquesta sensibilitat de veure l'eclipsi amb unes proteccions que ens està recomanant tothom, que no el mirem amb els ulls directament i que fem servir aquestes ulleres. A primera hora del dematí ja hi havia cua fins i tot per tenir-les i bé, estem molt contents, fins i tot les noies de la consergeria que les estan repartint, que estan fent una gran tasca, doncs elles, clar, deien, ostres, és que 9:45 ens sap greu perquè ja saps, ja hem tingut que obrir 9:45 perquè ja hi havia gent que feia estona que esperava i dic, bueno, mira, anem repartint, no? I bé, durant tot el dematí ha sigut un riu de gent que ha anat venint, que ara mateix encara en tenim algunes i que, bueno, que les estem donant, que si avui ens en queden, doncs les donaríem demà, que si no ens en quedes i les esgotem amb l'èxit aquest que estem tenint, doncs mira, doncs ja demà no en podrem donar, i sí que recomanarem a la gent, perquè a diferents llocs de Cubelles ens han dit que aquesta tarda en tindrien i es poden anar a adquirir a un preu raonable, eh? Vull dir, tampoc passa res.
0: Es tracta d'unes ulleres, evidentment, homologades i que, doncs, permeten veure aquest eclipsi. Sí que és veritat que, com que hi havia un estoc que eren unes 2.000, se'n reparteix una per persona.
1: Sí, sí, sí, sí, ens han regalat unes 2.000 que han arribat i nosaltres pues, les hem posat a disposició de la gent i això sí, pues, dèiem que hi anés les persones, hi anessin individualment, no? Ens sap greu que hi ha hagut algú, ens en pot donar alguna pels meus fills que estan dormint o pels meus pares o pel meu marit que està treballant fora, doncs pues, clar, ens sap greu, però el que ens interessava pues, és que la gent vingués presencialment i donàvem una per persona. És el que finalment doncs, vam decidir que faríem, no? També l'important és el lloc que ha recomanat, no? Sobretot que es vagi a la platja de la Mota, que ens van recomanar sobretot allà, doncs que bé, que allà es podria ser un lloc on realment es pogués veure bé, no? Si tenim sort, si no se'ns tapa, si no hi ha aquella boirina, si tot això, i esperem, perquè és una vegada a la vida, no?, que veurem aquest eclipsi i que realment doncs és un eclipsi total que es farà de nit i ràpidament es tornarà a fer de dia. Vull dir que és una cosa maca, és una cosa especial i és una cosa que a Cubelles tenim la gran sort de que és el

0: darrer municipi de la província de Barcelona i es veurà al 100%. Durant pocs segons, sí, però es veurà al 100% des de Cubelles. Són 27 segons a la teva vida que veuràs un eclipse total de sol, i això crec que pues, és realment maco, no? I esperem que tota la gent, i sobretot que tota la gent hi vagi, i que sobretot amb aquesta precaució, amb la precaució de les ulleres, que es busqui fins l'últim moment, que n'hi hauran de sobres a tot arreu, que es poden comprar a les botigues i segur, segur que en trobareu. O sigui, amb la precaució i veure-ho. I des de l'Ajuntament pues, estem molt contents perquè també segurament hi haurà gent de les nostres contrades i gent de fora que vindrà a Cubelles perquè és el primer poble on es veu total i després cap avall, pues, esclar, hi haurà una magnificació global, no?
1: Bé, podeu trobar més informació al web municipal, de, doncs, també on us podeu col·locar, recollint també la informació d'aquella conferència que va haver-hi a la biblioteca, que va ser tot un èxit també, on experts doncs, van donar tots aquests consells també de seguretat i van explicar una mica més doncs, com i què és el que significa un eclipsi i també que no el veurem en principi fins aquí molts anys, un segle i escaig, per tant, és difícil que tornem a veure, home, com a mínim aquí.
0: Hem de ser conscients que sabem que nosaltres no el veurem. Però bé, jo crec que són 27 segons en ús i exclusivitat a la teva vida que podràs veure un eclipsi de sol, no? Vull dir, és molt maco. I des del teu poble, que no t'has tingut que desplaçar, està clar que d'eclipsis n'hi ha molts i si et desplaces doncs en pots veure tot arreu del món, no? Però des del teu poble, des de Cubelles s'ha vist l'eclipsi total amb aquests temps, pues, home, és una cosa important, clar.
1: Narcís Pineda, moltes gràcies per atendre'ns i fins la propera. Que
0: gràcies a vosaltres.
2: El Servei Català del Trànsit no preveu desplaçaments llargs per l'eclipsi. De fet, creuen des de Trànsit que al voltant del 60% de la mobilitat per veure el fenomen serà de proximitat dins de les mateixes comarques. El director del Servei Català del Trànsit, Ramon Lamiel, ha fet declaracions als mitjans de comunicació aquest dimarts concretant les seves previsions de mobilitat per aquest dimecres.
3: Quasi el 60% d'aquestes persones i d'aquests vehicles són de la comarca. No són de fora de la comarca. Si ens haguéssim de guiar per això i extrapoléssim això als altres punts, doncs tindríem una mobilitat més propera a la zona d'eclipsi que no de llarg recorregut.
2: Ramon Lamiel, director del Servei Català del Trànsit, també ha dit que seran molt insistents en els controls a l'AP-7 i a la Nacional 340 perquè la gent no s'aturi per veure l'eclipsi.
3: En aquesta AP-7, en les zones on es pot veure l'eclipsi, serem molt insistents fent passades, tant els companys i companyes de Mossos d'Esquadra com els nostres vehicles, perquè la gent no s'aturi a l'AP-7. No s'aturi a l'AP-7 i també a la Nacional 340, però especialment a l'AP-7. Tenim identificades les zones d'eclipsi en aquesta autopista on es pot veure l'eclipsi, per tant serem molt insistents i reservar tota la capacitat per aquesta autopista.
2: Per garantir la seguretat i la mobilitat durant aquest dia, els Mossos d'Esquadra desplegaran 700 efectius, dels quals 180 seran de trànsit i s'ubicaran especialment al llarg de la P7 i la 2. La comissària Mònica Lluís ha comentat que donaran suport als conductors per arribar als espais d'aparcament habilitats en els punts d'observació.
4: Els efectius de trànsit es distribuiran en les vies principals, així com també en les vies secundàries i en aquelles rotondes i accessos als municipis, amb una estratègia coordinada amb les policies locals que distribuiran els fluxes cap a les zones que s'han establert d'aparcament. I és important doncs, seguir les indicacions cap a aquestes zones d'estacionament i després doncs, realitzar el trànsit a peu fins a les zones on estan programades diverses activitats.
2: Aquí a Cubelles també es preveu l'arribada de gent des d'altres municipis, sobretot de la mateixa comarca, ja que aquí és on es podrà veure l'eclipsi total, cosa que no passarà a la resta de municipis del Garraf. I fins aquí el recull informatiu de Ràdio Cubelles que us ha acompanyat aquesta estona. Més informació municipal, com sempre, a radiocubelles.cat. Gràcies per seguir-nos. Fins després.
5: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.

apaga la llum que el meu DJ controla.

0: aquests xavales són una festa a l'Ouí.
1: Anem a Cali o què?
2: Ah, ara sortim de pari després.
0: Ah, pujem pari, ja.
1: Diuen que viva la...
3: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.

Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.

Ràdio Cubelles, al mitjà multimèdia, per saber què passa a Cubelles.

0: you vaping.
1: Boy, like. Sabia el que volia i no em calia ser evident que ho aconseguiria, baby, era evident. M'han fet el llit volant que sembli un accident, però ni fet a mida hi ha un taüt on entri aquest talent. Crido i no sóc estrident, hàbil amb el pen. Penso massa ràpid per un món que va tan lent. Una dècada en el joc mentre altres van caient. Si

paraules. Jo no perdo ni empato, però si em vols veure fora, jo que ho sento, tinc per rato. Tu has vist massa pel·lis, però sembla que no t'enteris. Soc pacífic, però si cal em poso bèl·lic. Si només et mires al malí...

0: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.
1: Que jo no sé com evitar que dir-te adéu em faci mal. Tinc tanta por que se m'ha fet un nus al cor. Que no sé per on començar, tinc tants records dins el meu cap.

0: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Pau Ramon. Comencem tot seguit el repàs a l'actualitat cubellenca amb les notícies elaborades per l'equip de l'emissora municipal.
1: El temps.
2: Hola, bon dia. Per fi ha arribat el gran dia esperat de l'eclipsi total de sol en molts punts de la demarcació del sud de Barcelona i sobretot de Tarragona i sud de Lleida. Hem d'esperar que avui el temps sigui molt estable i assolellat, amb cel clar la major part del dia, almenys fins a mitja tarda, i sí que pot aparèixer algun núvol puntual, tant de tipus alt com de baix, però serien molt, molt locals i molt concrets, preferentment a partir del vespre i sobretot a final del dia, però que no ha de suposar cap entorpiment per veure el fenomen astronòmic d'avui. I hem d'esperar que la temperatura sigui més alta. Ja ha pujat una mica de nit, hem estat per sobre dels 25 de mínim amb una altra nit tòrrida d'aquest estiu, mentre que la màxima avui pujarà i estarà entre els 32 i 33, amb una humitat, això sí, no tan alta com en dies passats, i això farà que l'aixafogor no sigui tan acusada. El vent serà feble, amb terral ara a primera hora del matí, i d'aixaloc la resta del dia, fent que la mar hi hagi una mica de marejol. Per demà esperem que el temps torni a ser esplèndid i encara més calorós, amb sol i cel clar tot el dia, i també pot aparèixer algun núvol baix poc destacable a mitja tarda, amb una temperatura que pujarà més i aquesta nit s'acostarà als 26 graus de mínima, mentre que demà podríem superar els 34 de màxima, amb una humitat moderada i ambient xafogós, però no tant com en dies passats. Vent feble, enterrar la primera hora del matí i deixar loc la resta del dia, fent que la mar hi hagi una mica de marejol.
3: Ràdio Cubelles, notícies.
4: Guillem Estadella va omplir la plaça Pere IV de riures amb la seva jarana. I és que la plaça Pere IV es va omplir de gom a gom aquest dimarts al vespre amb motiu de l'actuació del còmic cunitenc Guillem Estadella, que va portar a Cubelles la seva proposta d'humor jarana en el marc de la programació de la Festa Major 2026. Estadella va oferir un show marcat per la improvisació i la interacció constant amb el públic i, sobretot, amb moltes rialles. Entre els espectadors que van acabar participant directament de l'espectacle hi havia l'alcaldessa de Cubelles, Rosa Fonoll, el regidor de Joventut, Pau Rodríguez, la jutgessa de Pau, Montxantó, o fins i tot el proper regidor de la CUP, Ramon García, que van protagonitzar alguns dels moments més divertits de la nit. L'humorista cunitenc també va aprofitar la seva estreta vinculació amb Cubelles per fer broma sobre alguns dels temes d'actualitat al municipi, com els xiringuitos de la platja o la gestió de la brossa, entre altres qüestions. També del dia a dia dels cubellencs que van formar part d'aquest repertori d'Estadella, que va abordar-les, com sempre, amb ironia i complicitat amb el públic. La relació del veïnatge entre Cubelles i Cuní també va tenir el seu espai amb bromes i picades d'ullet que van provocar més d'una rialla entre els assistents. L'espectacle va demostrar així una de les principals característiques de jarana, la capacitat d'Estadella per adaptar el monòleg al lloc on actua i convertir els espectadors en part activa del show, una fórmula que va funcionar especialment bé en una plaça del Pere IV plena de públic i amb un ambient molt festiu. Guillem Estadella manté un vincle especial amb Cubelles, municipi on va fer alguna de les seves primeres actuacions al cinema mediterrani. Ara amb jarana, estrenada el 2024, acumula ja prop d'una norantena de representacions arreu de Catalunya i consolida el còmic cunitenc com un dels noms en creixement de l'escena humorística catalana. L'actuació ha estat una de les propostes més concorregudes de la Festa Major de Cubelles i ha convertit la plaça Pere IV en un espai de rialles, complicitat i humor durant una nit en què la proximitat entre l'artista i el públic va ser la gran protagonista.
0: El públic ha omplert les primeres propostes del programa de Festa Major, l'assaig general dels balls populars, el teatre, els castells o la Festa Holi, entre d'altres, han rebut una resposta de la gent força bona. El tronc central d'activitats arrencarà aquest dijous al vespre amb el pregó de Josep Marcilles i s'allargaran totes aquestes activitats fins diumenge a la nit. Totes les propostes del programa de Festa Major han rebut una bona acollida i s'han organitzat sense problemes fins ara. Des del divendres 7 d'agost fins aquest dijous 13 s'han ofert activitats musicals, de cultura popular, esportives i de teatre per a tots els públics. L'assaig general del dissabte va oferir un primer tast de les colles de balls populars que protagonitzaran els actes troncals de la Festa Major aquests pròxims dies. Des de l'agrupació, de fet, han continuat escalfant motors aquesta setmana amb la publicació d'un vídeo promocional de la Festa Major en què repassen les colles i donen a conèixer un lema gràfic amb un cor de color verd que és representatiu de l'entitat. També s'ha omplert recentment la sala sociocultural per veure l'obra de teatre Portes Tancades del grup de teatre del Casal de Cultura. Ha reunit un nombrós grup de públic també la Festa Holi, que s'ha fet aquest dilluns a la tarda a la plaça de Pere IV, així com el monòleg Jarana, de Guillem Estadella, entre d'altres activitats, com l'exhibició castellera al Passeig Marítim. Ara que s'acosten ja els dies més tradicionals, l'alcaldessa Rosa Fonoll ha convidat a participar i gaudir de la Festa Major amb un missatge als canals institucionals de l'Ajuntament.
5: Bon dia, covellencs i covellenques. Ja tenim aquí la Festa Major, uns dies per retrobar-nos tots al carrer i per poder gaudir de les nostres festes plegats. Volia agrair de tot cor a totes les persones, entitats i col·lectius que fan possible aquesta gran Festa Major. Sense ells no seria possible. Us convido a participar tots, amb les famílies, amistats i veïnats, i sempre amb respecte i convivència de la nostra festa. I en nom de tot l'Ajuntament de Cubelles, us desitjo a tots una molt bona Festa Major. Visca la Festa Major de Cubelles i visca Cubelles. Ens trobem pels carrers.
0: El nucli de la Festa Major arrencarà aquest dijous 13 d'agost al vespre amb el pregó de Josep Marcilles a Can Travé a partir de 8:45 del vespre. Es manté d'aquesta manera el canvi de dia i horari que ja es va aprovar l'any passat. L'acte es podrà seguir en directe a Ràdio Cubelles tant en la versió radiofònica habitual com també en format audiovisual, canal de YouTube de l'emissora. Una de les novetats del programa de la vigília de Festa Major és l'organització aquest any de dos balls el 14 a la nit després del Castell de Focs, tal com ha comentat Renata Bedós, regidora de Cultura.
6: Una de les novetats que tenim és que enguany farem dos balls, perquè era difícil contentar tothom amb el ball de Festa Major. Llavors, aquest any el que farem seran dos balls, el tradicional que es fa a la plaça del Mar, on hi haurà el ball de vigília, amb pirates, rumbers, versions i música a càrrec d'Aquiles. Hi haurà servei de bar. I després, també el que fem és, a partir de les 11, farem una nit jove, que es farà al passeig de la Mar Mediterrània, davant del búnquer, de la platja. I en aquest cas serà a càrrec de Romo i l'espectacle Bestial Show, i per tant que hi haurà la música a càrrec del Teo.
0: Les activitats relacionades amb la Festa Major encara s'allargaran fins al diumenge a la nit, quan hi haurà el concert del cantautor Jordi Vidal a la plaça de la Vila. El pregó de Festa Major es podrà seguir en directe a Ràdio Cubelles en format multimèdia. Les paraules de Josep Marcilles es podran seguir tant per la ràdio convencional com mitjançant també el canal de YouTube de l'emissora. El pregó de Josep Marcilles obrirà els actes centrals de la Festa Major de Cubelles aquest dijous a partir de 8:45 del vespre. Ràdio Cubelles oferirà una cobertura en directe per seguir tant la comitiva prèvia, que arrencarà a les 8, com també tot l'acte des de Can Travé. A més, l'emissora municipal realitzarà un format multimèdia. És a dir, es podrà sentir el pregó amb el format radiofònic habitual, el 107.5 de la freqüència modulada, o en digital a radiocubelles.cat, però també tindrà la seva versió audiovisual al canal de YouTube de l'emissora municipal. En els dos casos, es podrà seguir en directe o es podrà recuperar en qualsevol moment el pregó de Festa Major 2026, que anirà a càrrec de Josep Marcilles. El grup d'estudis covellencs Amics del Castell torna a tenir un paper actiu en la Festa Major d'aquest any. El seu president, Joan Vidal, ha detallat en una entrevista a Ràdio Cubelles les propostes principals de l'entitat per aquests pròxims dies, que inclouen, d'una banda, el retorn del cantautor occità Jordi Vidal a la plaça de la Vila i també un emotiu homenatge a Salvador Fonoll, destacat activista cultural de Cubelles, que es farà el dimarts 18. Després que l'any passat hagués d'actuar dins de l'església per motius d'agenda, el cantautor Jordi Vidal torna al seu escenari habitual a l'aire lliure, a la plaça de la Vila. El concert serà aquest diumenge 11:15 de la nit. Jordi Vidal, que resideix habitualment a Occitània, però passa els estius aquí al Garraf, oferirà el seu repertori de versions de cançó francesa i catalana, interpretant temes de Jacques Brel, Georges Brassens, Lluís Llach o Sau, entre d'altres. Com ha destacat Joan Vidal, president dels Amics del Castell, en Jordi Vidal atrau força públic.
7: Cada vegada que actua, la plaça de la Vila està plena. L'any passat l'església parroquial estava plena, que per cert, amb aquella calor que feia, que des de fa 2 o 3 anys que no hi ha aire condicionat a l'església, va quedar com si s'hagués dutxat. I com que doncs, és una persona doncs, que ho fa bé i que, a més, atrau públic, un públic diferent, doncs, podrien ser d'altres actes, però atrau públic, doncs tornem a portar Jordi Vidal. I el portem per la Festa Major perquè resulta que ell viu a Occitània i només el portem portar en aquesta època, que és quan ve a passar 3 setmanes aquí a Vilanova des de fa molts anys, perquè també actua a la Festa Major de la Geltrú, potser fa 20 o 25 anys que actua cada any.
0: L'altre acte organitzat des del grup d'estudis covellencs Amics del Castell serà dimarts que ve, 18 d'agost, a les 8 del vespre, amb la col·locació d'una placa de record a la façana de la casa on va néixer Salvador Fonoll Carbonell, concretament al passatge de la Soledat. Aquest acte coincideix amb el 20è aniversari de la tràgica mort de Salvador Fonoll i vol reconèixer la implicació que va tenir en el teixit associatiu i cultural de Cubelles, una iniciativa proposada pel soci de l'entitat Salvi Alba i que ha acceptat la família i l'Ajuntament i que comptarà amb un acompanyament especial aquest dimarts, la presència de la geganta Assumpta, tal com ha confirmat Joan Vidal.
7: Després també hem aconseguit que, tot i que els gegants ara estan a l'hospital perquè van caure i tant, estan en reparació, que a més els geganters, la majoria, estan de vacances, però hem aconseguit que algun dels geganters que estaran per aquí a Cubelles aquests dies, un d'ells, el net del Salvador Fonoll, el Guillem, doncs hem aconseguit doncs, que portin la geganta allà, la presència de la geganta doncs, també farà patxoca, tenint en compte que ell era especialista en fer ballar l'Assumpta.
0: Finalment, des dels Amics del Castell, també han recordat que ja es pot consultar l'habitual separata inclosa dins el programa de Festa Major. Aquest any es tracta d'un treball titulat Evolució del paisatge de costa al municipi de Cubelles entre 1946 i 2025, que l'ha redactat en Pere Vives a partir de fotografies aèries de l'Institut Cartogràfic. Un estudi que mostra la gran transformació del litoral cubellenc que va passar de ser una zona de conreus i salines, després va ser una zona turística amb càmpings o xalets, fins a acabar com l'espai urbà més residencial que hi ha actualment. Tenim a tocar l'eclipsi solar total aquest dimecres al vespre i per això molta gent es pregunta com tindrem el cel quan arribi aquest fenomen astronòmic. Doncs el meteoròleg Josep Miró preveu bona visibilitat durant l'eclipsi i també ens ha confirmat que serà un vespre de molta calor i xafogor. Malgrat que a la tarda d'aquest dimecres podrien aparèixer alguns núvols baixos a Cubelles, el meteoròleg Josep Miró ens ha apuntat que la visibilitat serà bona a l'hora de l'eclipsi.
2: A partir de mitja tarda sí que pot aparèixer algun núvol baix o algun núvol prim, però en principi no han d'entorpir gaire la visió de l'eclipsi. Per tant, creiem que es podrà veure amb tot el seu esplendor.
0: Per la seva banda, l'Ajuntament està recomanant dirigir-se a espais oberts i amplis com la platja de la Mota o el Parc del Prat per poder gaudir de l'eclipsi amb prou espai, sense aglomeracions. L'eclipsi, recordem que començarà quan passin 5 minuts de 7:45 del vespre, aproximadament, mentre que la fase de totalitat arribarà poc abans de 9:15, a les 8:29. Aleshores, el sol quedarà completament ocult per la Lluna durant una mica menys de 30 segons. Més enllà de Cubelles, també doncs, hi haurà molta gent que els voldrà desplaçar per aconseguir doncs, que aquesta totalitat sigui un pèl més llarga. Doncs el Servei Meteorològic de Catalunya preveu una tarda de dimecres marcada per la calor i la xafogor amb alguns núvols que podrien condicionar l'observació de l'eclipsi solar, especialment al sud del país. Durant la tarda circularan bandes de núvols alts procedents del sud-oest i a partir del vespre es formaran alguns núvols baixos al terç sud. precisament la zona on l'eclipsi serà total. Al Pirineu i Prepirineu, malgrat que allà no es preveu la totalitat, sí que s'esperen xàfecs i tempestes, mentre que al conjunt del país la visibilitat ha de ser entre bona i excel·lent en general. El Meteocat ha resumit la previsió apuntant que farà molta calor i que la xafogor serà marcada a la costa.
4: L'interès per viure l'eclipsi solar total aquest dimecres 12 d'agost es fa cada vegada més evident a Cubelles. En només dues hores, aquest dimarts al matí, s'han repartit més d'un miler de les prop de 2.000 ulleres homologades que l'Ajuntament ha posat gratuïtament a disposició de la ciutadania per observar el fenomen amb seguretat. La resposta ha estat molt positiva i ha fet que més de la meitat de les ulleres disponibles ja s'hagin repartit en una sola jornada. Per aquest motiu, demà dimecres es tornarà a obrir el punt de distribució al centre social de 10 a 12 o fins a exhaurir les existències. I, com sempre, es lliurarà una ullera per persona. Cubella serà un dels indrets privilegiats des d'on es podrà contemplar la totalitat de l'eclipsi solar, un fenomen que serà visible només des d'una estreta franja del planeta. A Cubelles, l'eclipsi començarà a les 19:35 i la fase de totalitat arribarà cap a 9:15, quan falti un minutet per 9:15, amb una durada aproximada d'uns 30 segons. Tot i així, tota la gent que ha anat a buscar aquestes ulleres han volgut parlar amb Ràdio Cubelles i ens han explicat quins són els seus plans per viure aquest eclipsi des de Cubelles.
8: Sí, tenim aquí un apartament a les Salines i bueno, pel que m'han dit, estem al límit on es pot veure bé. Sí. Bueno, vindrà la família. Aprofitarem que bueno, els meus pares estan a Barcelona i vindran a veure'l aquí. Sí. Sí, perfecte. Jo bueno, ho vaig veure per la premsa i les anàvem a comprar i, evidentment, hem esperat avui que les repartien per agafar-les.
9: Ara, jo el que volia fer és anar a la platja amb els meus amics i amb el padel surf veure l'eclipse, però potser el veig amb la meva família. He de decidir encara. Clar, una miqueta. Però era una mica perillós atar el padel a una boia, es diu, a una boia i estar atats per no moure'ns. És el problema, perquè a la platja es podria veure una mica més perquè no hi ha muntanyes que molestin.
10: Anar a la platja, igual. Sí, sense el paddle surf, però anar a la platja. L'has de tenir posada tota l'estona i només quan l'eclipsi és total tu pots treure un segon, res, no, només treure un moment i ho tornar a posar. Super. O sigui, és una iniciativa superbona perquè estan esgotades a tot arreu i la gent que ens hem despistat una mica a l'hora d'anar a comprar-les ja no es trobaven.
4: Durant la totalitat, la lluna se situarà entre la Terra i el Sol i ocultarà completament el disc solar. Seran només uns segons, però es podran observar alguns dels efectes més espectaculars del fenomen, com l'anell de diamants, les anomenades ombres volants o la tonalitat metal·litzada que adquirirà el cel. El regidor de Turisme de l'Ajuntament de Cubelles, Narcís Pineda, ha valorat molt positivament la resposta ciutadana i ha remarcat la importància de poder viure aquest esdeveniment amb les màximes garanties de seguretat. Pineda ha recordat que és imprescindible utilitzar ulleres homologades per observar el sol i ha destacat també l'oportunitat històrica que representa poder contemplar un eclipsi solar total des de Cubelles.
11: També l'important és el lloc que ha recomanat, no? Sobretot que es vagi a la platja de la Mota, que ens van recomanar sobretot allà, doncs que bé, que allà es podria ser un lloc on realment es pogués veure bé, no? Si tenim sort, si no se'ns tapa, si no hi ha aquella boirina, si tot això, i esperem, perquè és una vegada a la vida, no?, que veurem aquest eclipsi i que realment doncs és un eclipsi total que es farà de nit i ràpidament es tornarà a fer de dia. Vull dir que és una cosa maca, és una cosa especial i és una cosa que a Cubelles tenim la gran sort de que és el darrer municipi de la província de Barcelona i es veurà al 100%. Durant pocs segons, sí, però es veurà al 100% des de Cubelles. Són 27 segons a la teva vida que veuràs un eclipse total de sol i això crec que doncs, és realment maco, no? I esperem que tota la gent i sobretot que tota la gent hi vagi i que sobretot amb aquesta precaució, amb la precaució de les ulleres.
4: Els experts recomanen buscar espais amplis i oberts amb bona visibilitat cap a l'horitzó. Entre els punts del municipi, com dèiem, més adequat serà la platja de la Mota, especialment el tram més proper a Cunit i la zona del Parc del Prat. L'Ajuntament recorda que la distribució d'ulleres continuarà demà dimecres al matí fins a exhaurir les existències, tot plegat a poques hores que Cubelles visqui un dels fenòmens astronòmics més extraordinaris de les darreres dècades. Poc més de 24 hores perquè arribi l'eclipsi solar i aquest matí s'han començat a repartir ulleres doncs, per poder gaudir d'aquest espectacle. Tenim amb nosaltres el regidor de Turisme de l'Ajuntament de Cubelles, el Narcís Pineda. Narcís, bon dia.
12: Hola, molt bon dia.
4: Bé, aquest matí s'han començat a repartir aquestes ulleres al centre social i realment ha estat espectacular la rebuda que ha tingut la gent.
11: Sí, sí, ha estat una cosa, bueno, maca, perquè també a vegades dius, home, sí que és veritat que són gratuïtes, però bueno, la gent ha de venir, ha d'anar a buscar-ho i és una col·laboració que fem, no? I crec que a nivell d'Ajuntament doncs, podem estar contents de que la gent tingui aquesta sensibilitat de veure l'eclipsi amb unes proteccions que ens està recomanant tothom, que no el mirem amb els ulls directament i que fem servir aquestes ulleres. A primera hora del dematí ja hi havia cua fins i tot per tenir-les i bé, estem molt contents, fins i tot les noies de la consergeria que les estan repartint, que estan fent una gran tasca, doncs elles, clar, deien, ostres, és que 9:45 ens sap greu perquè ja saps, ja hem tingut cobrir 9:45 perquè ja hi havia gent que feia estona que esperava i dic, bueno, mira, anem repartint, no? I bé, tot el dematí ha sigut un riu de gent que ha anat venint, que ara mateix encara en tenim algunes i que, bueno, que les estem donant, que si avui ens en queden, doncs les donaríem demà, que si no ens en quedes i les esgotem amb l'èxit aquest que estem tenint, doncs mira, doncs ja demà no en podrem donar, i sí que recomanarem a la gent, perquè a diferents llocs de Cubelles ens han dit que aquesta tarda en tindrien i es poden anar a adquirir a un preu raonable, eh? Vull dir, tampoc passa res.
4: Es tracta d'unes ulleres, evidentment, homologades i que, doncs, permeten veure aquest eclipsi. Sí que és veritat que, com que hi havia un estoc que eren unes 2.000, sí. Se'n reparteix una per persona.
11: Sí, sí, sí, sí, ens han regalat unes 2.000 que han arribat i nosaltres pues, les hem posat a disposició de la gent i això sí, pues, dèiem que hi anés les persones hi anessin individualment, no? Ens sap greu que hi ha hagut algú, ens en pot donar alguna pels meus fills que estan dormint o pels meus pares o pel meu marit que està treballant fora, doncs pues, clar, ens sap greu, però el que ens interessava pues, és que la gent vingués presencialment i donàvem una per persona. És el que finalment doncs, vam decidir que faríem, no? També l'important és el lloc que ha recomanat, no? Sobretot que es vagi a la platja de la Mota, que ens van recomanar sobretot allà, doncs que bé, que allà es podria ser un lloc on realment es pogués veure bé, no? Si tenim sort, si no se'ns tapa, si no hi ha aquella boirina, si tot això, i esperem, perquè és una vegada a la vida, no?, que veurem aquest eclipsi i que realment doncs és un eclipsi total que es farà de nit i ràpidament es tornarà a fer de dia. Vull dir que és una cosa maca, és una cosa especial i és una cosa que a Cubelles tenim la gran sort de que és el darrer municipi de la província de Barcelona i es veurà al 100%. Durant pocs segons, sí, però es veurà al 100% des de Cubelles. Són 27 segons a la teva vida que veuràs un eclipse total de sol i això crec que doncs, és realment maco, no? I esperem que tota la gent i sobretot que tota la gent hi vagi i que sobretot amb aquesta precaució, amb la precaució de les ulleres, que es busqui fins l'últim moment, que n'hi hauran de sobres a tot arreu, que es poden comprar a les botigues i segur que en trobareu. O sigui, amb la precaució i veure-ho. I des de l'Ajuntament doncs, estem molt contents perquè també segurament hi haurà gent de les nostres contrades i gent de fora que vindrà a Cubelles perquè és el primer poble on es veu total i després cap avall, esclar, hi haurà una magnificació global, no?
4: Bé, podeu trobar més informació al web municipal, també on us podeu col·locar, recollint també la informació d'aquella conferència que va haver-hi a la biblioteca, que va ser tot un èxit també, on experts van donar tots aquests consells també de seguretat i van explicar una mica més com i què és el que significa un eclipsi i també que no el veurem en principi fins aquí molts anys, un segle i escaig, per tant, és difícil que et tornem a veure, com a mínim aquí.
11: Hem de ser conscients que sabem que nosaltres no el veurem. Però bé, jo crec que són 27 segons en ús i exclusivitat a la teva vida que podràs veure un eclipsi de sol, no? Vull dir, és molt maco. I des del teu poble, que no t'has tingut que desplaçar, està clar que d'eclipsis n'hi ha molts i si et desplaces doncs en pots veure tot arreu del món, no? Però des del teu poble, des de Cubelles s'ha vist l'eclipsi total amb aquests temps, doncs, home, és una cosa important, clar.
4: Narcís Pineda, moltes gràcies per atendre'ns i fins la propera. Que vagi
11: gràcies bé. A vosaltres.
0: El Servei Català del Trànsit no preveu desplaçaments llargs per l'eclipsi. De fet, creuen des de Trànsit que al voltant del 60% de la mobilitat per veure el fenomen serà de proximitat dins de les mateixes comarques. El director del Servei Català del Trànsit, Ramon Lamiel, ha fet declaracions als mitjans de comunicació aquest dimarts concretant les seves previsions de mobilitat per aquest dimecres.
12: Quasi el 60% d'aquestes persones i d'aquests vehicles són de la comarca. No són de fora de la comarca. Si ens haguéssim de guiar per això i extrapoléssim això als altres punts, doncs tindríem una mobilitat més propera a la zona d'eclipsi que no de llarg recorregut.
0: Ramon Lamiel, director del Servei Català del Trànsit, també ha dit que seran molt insistents en els controls a l'AP7 i a la Nacional 340 perquè la gent no s'aturi per veure l'eclipsi.
12: En aquesta AP7, en les zones on es pot veure l'eclipsi, serem molt insistents fent passades, tant els companys i companyes de Mossos d'Esquadra com els nostres vehicles, perquè la gent no s'aturi a l'AP7. No s'aturi a l'AP7 i també a la Nacional 340, però especialment a l'AP7. Tenim identificades les zones d'eclipsi en aquesta autopista on es pot veure l'eclipsi, per tant serem molt insistents. I reservar tota la capacitat per aquesta autopista.
0: Per garantir la seguretat i la mobilitat durant aquest dia, els Mossos d'Esquadra desplegaran 700 efectius, dels quals 180 seran de trànsit i s'ubicaran especialment al llarg de la P7 i la 2. La comissària Mònica Lluís ha comentat que donaran suport als conductors per arribar als espais d'aparcament habilitats en els punts d'observació.
13: Els efectius de trànsit es distribuiran en les vies principals, així com també en les vies secundàries i en aquelles rotondes i accessos als municipis, amb una estratègia coordinada amb les policies locals que distribuiran els fluxos cap a les zones que s'han establert d'aparcament. I és important, doncs, seguir les indicacions cap a aquestes zones d'estacionament i després doncs, realitzar el trànsit a peu fins a les zones on estan programades diverses activitats.
0: Aquí a Cubelles també es preveu l'arribada de gent des d'altres municipis, sobretot de la mateixa comarca, ja que aquí és on es podrà veure l'eclipsi total, cosa que no passarà a la resta de municipis del Garraf.
14: Serveis informatius de Ràdio Cubelles. No et perdis cap notícia. Sintonitza'ns al 107.5 FM o a radiocubelles.cat. T'ho explicarem tot.

0: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
1: Bona tarda, Cubelles. Jo sóc DJ Romo i avui DJ Romo Weekend Night.
2: Benvinguts a la màquina del temps.
3: Buenas tardes, buenas noches y buenos días. Desde Música en Concert.
0: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.
4: Serveis informatius de Ràdio Cubelles. No et perdis cap notícia. Sintonitza'ns al 107.5 FM o a radiocubelles.cat. T'ho explicarem tot.

0: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
1: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Àngels Fuster.
2: Bon dia, Cubelles. Comencem amb el programa matinal d'informació local.
1: Bon dia i benvinguts a la tertúlia en directe de Ràdio Cubelles.
0: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.
3: Serveis informatius de Ràdio Cubelles. No et perdis cap notícia. Sintonitza'ns al 107.5 FM o a radiocubelles.cat. T'ho explicarem tot.
4: Un dels actes esportius més destacats de la Festa Major és el partit de Festa Major, precisament, doncs, partit que serveix també per donar la per començar de la pretemporada, la temporada dels equips de futbol de Cubelles, com és el Club Esportiu Cubelles i el Club de Futbol Cubelles, que enguany faran un triangular. Per parlar d'aquest partit tenim amb nosaltres el director del Club Esportiu Cubelles, el Dani Villegas. Dani, bon dia.
5: Hola, bon dia.
4: Bé, a punt, no sé si a punt ja per aquest partit de Festa Major, un partit especial aquest any.
5: Sí, la veritat que sí, estem il·lusionats, perquè aprofitem la Festa Major també per fer un petit homenatge al nostre fundador i fa il·lusió.
4: Aquest any el partit de Festa Major serà un triangular entre els dos equips del Club de Futbol Cubelles i el Club Esportiu, i una figura que homenatgeu és una figura, la del Lluís Pineda, que té a veure amb les dues entitats i amb l'esport municipal ja directament.
5: Sí, bueno, és un home que ha fet molt, no?, per l'esport només municipal, sinó també comarcal, del Garraf. Sempre ha estat molt implicat, i no només el que fa de la competició, de continuar millorant la categoria, sinó d'una oportunitat perquè tothom pugui jugar. Quan es va fundar el nostre club, el 85, la primera idea era perquè tothom pogués participar en l'esport, no? Que no quedés ningú perquè no, millor no donava el nivell per jugar en un federat, doncs que mica en mica pogués anar participant.
4: I això, evidentment, ha anat evolucionant amb aquests 40 anys, no?
5: Sí, la veritat que sí. Ara nosaltres ja tenim 41 anys d'antiguitat. El trofeu Primavera ja ha fet la cinquantena. I sí, ha evolucionat molt de fet en tots els nivells, perquè nosaltres, per exemple, hem tingut tres fitxatges que el més jove té 16 anys, imagina't.
4: Déu-n'hi-do.
5: O sigui, ja l'edat mitjana, com et deia a l'altra entrevista, doncs s'ha travessat moltíssim, estan dels 25 als 30. O sigui que és la veritat que bé.
4: Com heu preparat? Com està previst que sigui aquest triangular, aquest partit de Festa Major, que serà el 15 a les 7 de la tarda, el Josep Pons i Ventura? Quina és la idea que teniu?
5: Doncs mira, sorgeix primer de tot de la bona relació que tenim els dos clubs que estem a Cubelles, perquè al final, doncs, la realitat és que fem un treball pel municipi, la nostra primera intenció, i vam pensar que era una cosa, doncs, realment bonica, no?, que puguem fer un enfrontament entre les dues entitats, i aprofitant també, doncs, ja que és, que jo recordi, és la segona vegada que es fa, que fem un partit de Festa Major en què estan implicades les dues entitats alhora, i vam aprofitar, doncs, també per homenatjar el Lluís, no?, creiem que era una cosa ben bonica.
4: Com està organitzat? És a dir, com, no sé si ja heu sortejat els partits, seran parts de 45 minuts, com ho teniu pensat?
5: Sí, seran tres parts de 45 minuts. A les 6 i mitja farem l'homenatge, més aviat, perquè si no acabarem molt tard. En principi vindrà el Lluís Pineda amb el seu fill, farem l'homenatge, intentarem també, doncs, immortalitzar la imatge en altres algunes fotografies, també, perquè les tingui de record. A 7 comença el primer partit, no hem fet el sorteig encara, sí que la nostra intenció, també, perquè el Pineda pugui veure les entitats que també va presidir algun dia, doncs, que juguem nosaltres el Primavera amb l'AULB del Cubelles, per si pot presenciar el primer partit, que són 45 minuts, i així, doncs, els tres perquè tothom tingui els enfrontaments.
4: No sé si això ho acabareu sortejant el mateix dia o ho fareu una mica abans.
5: Doncs és una cosa que avui em queda pendent parlar amb el president del Cubelles, perquè ho van llestir.
4: Bé, en tot...
5: No t'ho sabria dir, però bueno, sí, crec que abans de dissabte segur que ja sabem l'ordre dels enfrontaments.
4: En tot cas, tampoc és l'important, no?
5: No.
4: Això dius que l'homenatge serà a 6:45, a les 7 començaran el triangular. Clar, el Club de Futbol Cubelles sabem que tot just començarà els entrenaments a finals d'aquesta setmana. No sé si el club esportiu també està en la mateixa situació.
5: Sí, nosaltres vam fer un amistós el darrer dissabte, perquè hi havia moltes ganes, vam tenir l'oportunitat d'aprofitar el camp i vam jugar un amistós, però encara no hem començat a entrenar. I sí, doncs nosaltres començaríem a entrenar la propera, aquesta no, la propera.
4: Per tant, jugareu al partit de Festa Major encara sense entrenar, eh?
5: Sí, sense entrenar, però portem un partit a l'espera. La gent, la veritat que s'està portant, sembla que està fent una miqueta d'alguna activitat física, perquè l'altre dia, tot i la calor que feia a les 6 de la tarda, que allò era cremant els peus, crec que vam rendir bastant bé, la veritat.
4: Que el partit de Festa Major serà a les 7, també farà força calor, tot i que, evidentment, doncs, a mesura que es vagin jugant els partits, doncs, la cosa anirà millorant. Per tant, ens deies que està confirmada la presència de Lluís Pineda, l'homenatjat.
5: En principi, sí. A dies d'avui, sí. Ara també és una persona que és gran i la pena que hi ha com s'aixequi, com es trobi, doncs... Bueno, ja ho veiem, en principi, a hores d'ara sí que està confirmat. En el cas que no pogués venir per algun cost o un tema del que sigui, sempre vindrà la representació del seu fill, el Narcís.
4: Molt bé. Doncs aquest serà doncs, un dels actes esportius de la Festa Major, el tradicional partit de Festa Major que enguany doncs, engloba aquestes dues entitats, per una banda el Club Esportiu Cubelles i per l'altra el Club de Futbol Cubelles i aquest personatge, el Lluís Pineda, no?, que va ser... Va estar a les juntes, no sé si va ser president del Club de Futbol Cubelles, però fundador segur que sí, i evidentment també del Club Esportiu Cubelles durant molts anys. Doncs, Dani, moltes gràcies per atendre la nostra trucada. Evidentment, quan comenci la temporada, estigui més a prop, en parlarem de com es prepara aquest nou repte, però volíem parlar abans d'aquest partit de Festa Major, aquest partit d'homenatge doncs, que arribarà aquest proper 15 d'agost, a partir de 6:45 aquest homenatge i a partir de les 7 doncs, aquest triangular entre els dos equips del Club de Futbol Cubelles i el Club Esportiu. Moltes gràcies i fins la propera. Que vagi bé.
5: Vinga, moltíssimes gràcies. Una abraçada.
2: I fins aquí el recull informatiu de Ràdio Cubelles que us ha acompanyat aquesta estona. Més informació municipal, com sempre, a radiocubelles.cat. Gràcies per seguir-nos. Fins després.
0: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
6: Bon dia, amics, oients i simpatitzants sardanistes. Comença el programa de sardanes.
7: Hola,
6: de
7: amics,
6: Ràdio Cubelles.
7: Què tal? Qui us parla, Cintobel, amb aquesta bonica sintonia de Mount Country.
6: Bon
7: com
6: dia o bon vespre, depèn de l'hora que esteu escoltant aquest programa. Salutacions a tots els oients de Ràdio Cubelles.
0: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.
3: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.

0: Yo! Original Trendsetters, a combination again per l'estiu! Què dius, Cuca?
1: Acabo d'hivernar sola, truquen Xalanaman, digue-li que estem al Rio amb tota la crio! Ja ho saps, una altra vegada al Samatun.

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Ràdio Cubelles, notícies.
2: Guillem Estadella va omplir la plaça Pere IV de riures amb la seva jarana. I és que la plaça Pere IV es va omplir de gom a gom aquest dimarts al vespre amb motiu de l'actuació del còmic cunitent Guillem Estadella, que va portar a Cubelles la seva proposta d'humor jarana en el marc de la programació de la Festa Major 2026. Estadella va oferir un show marcat per la improvisació i la interacció constant amb el públic i, sobretot, amb moltes rialles. Entre els espectadors que van acabar participant directament de l'espectacle hi havia l'alcaldessa de Cubelles, Rosa Fonoll, el regidor de Joventut, Pau Rodríguez, la jutgessa de Pau, Montxantó, o fins i tot el proper regidor de la CUP, Ramon García, que van protagonitzar alguns dels moments més divertits de la nit. L'humorista cunitenc també va aprofitar la seva estreta vinculació amb Cubelles per fer broma sobre alguns dels temes d'actualitat al municipi, com els xiringuitos de la platja o la gestió de la brossa, entre altres qüestions. També del dia a dia dels cubellencs que van formar part d'aquest repertori d'Estadella, que va abordar-les, com sempre, amb ironia i complicitat amb el públic. La relació del veïnatge entre Cubelles i Cuní també va tenir el seu espai amb bromes i picades d'ullet que van provocar més d'una rialla entre els assistents. L'espectacle va demostrar així una de les principals característiques de jarana, la capacitat d'Estadella per adaptar el monòleg al lloc on actua i convertir els espectadors en part activa del show, una fórmula que va funcionar especialment bé en una plaça del Pere IV plena de públic i amb un ambient molt festiu. Guillem Estadella manté un vincle especial amb Cubelles, municipi on va fer alguna de les seves primeres actuacions al cinema mediterrani. Ara amb jarana, estrenada el 2024, acumula ja prop d'una norantena de representacions arreu de Catalunya i consolida el còmic cunitenc com un dels noms en creixement de l'escena humorística catalana. L'actuació ha estat una de les propostes més concorregudes de la Festa Major de Cubelles i ha convertit la plaça Pere IV en un espai de rialles, complicitat i humor durant una nit en què la proximitat entre l'artista i el públic va ser la gran protagonista.
3: El pregó de Festa Major es podrà seguir en directe a Ràdio Cubelles en format multimèdia. Les paraules de Josep Marcilles es podran seguir tant per la ràdio convencional com mitjançant també el canal de YouTube de l'emissora. El pregó de Josep Marcilles obrirà els actes centrals de la Festa Major de Cubelles aquest dijous a partir de 8:45 del vespre. Ràdio Cubelles oferirà una cobertura en directe per seguir tant la comitiva prèvia, que arrencarà a les 8, com també tot l'acte des de Can Travé. A més, l'emissora municipal realitzarà un format multimèdia. És a dir, es podrà sentir el pregó amb el format radiofònic habitual, el 107.5 de la freqüència modulada, o en digital a radiocubelles.cat, però també tindrà la seva versió audiovisual al canal de YouTube de l'emissora municipal. En els dos casos, es podrà seguir en directe o es podrà recuperar en qualsevol moment el pregó de Festa Major 2026, que anirà a càrrec de Josep Marcilles.
4: Ràdio Cubelles, sempre a prop teu.

0: Ràdio Cubelles, sempre a prop teu.
1: Ràdio Cubelles, notícies.
2: El públic ha omplert les primeres propostes del programa de Festa Major, l'Assaig General dels Balls Populars, el Teatre, els Castells o la Festa Holi, entre d'altres, han rebut una resposta de la gent força bona. El tronc central d'activitats arrencarà aquest dijous al vespre amb el pregó de Josep Marcilles i s'allargaran totes aquestes activitats fins diumenge a la nit. Totes les propostes del programa de Festa Major han rebut una bona acollida i s'han organitzat sense problemes fins ara. Des del divendres 7 d'agost fins aquest dijous 13 s'han ofert activitats musicals, de cultura popular, esportives i de teatre per a tots els públics. L'Assaig General del dissabte va oferir un primer tast de les colles de balls populars que protagonitzaran els actes troncals de la Festa Major aquests pròxims dies. Des de l'agrupació, de fet, han continuat escalfant motors aquesta setmana amb la publicació d'un vídeo promocional de la Festa Major en què repassen les colles i donen a conèixer un lema gràfic amb un cor de color verd que és representatiu de l'entitat. També s'ha omplert recentment la sala sociocultural per veure l'obra de teatre Portes Tancades del grup de teatre del Casal de Cultura. Ha reunit un nombrós grup de públic també la Festa Holi, que s'ha fet aquest dilluns a la tarda a la plaça de Pere IV, així com el monòleg Jarana de Guillem Estadella, entre d'altres activitats com l'exhibició castellera al Passeig Marítim. Ara que s'acosten ja els dies més tradicionals, l'alcaldessa Rosa Fonoll ha convidat a participar i gaudir de la Festa Major amb un missatge als canals institucionals de l'Ajuntament.
3: Bon dia, covellencs i covellenques. Ja tenim aquí la Festa Major, uns dies per retrobar-nos tots al carrer i per poder gaudir de les nostres festes plegats. Volia agrair de tot cor a totes les persones, entitats i col·lectius que fan possible aquesta gran Festa Major. Sense ells no seria possible. Us convido a participar tots, amb les famílies, amistats i veïnats, i sempre amb respecte i convivència de la nostra festa. I en nom de tot l'Ajuntament de Cubelles, us desitjo a tots una molt bona Festa Major. Visca la Festa Major de Cubelles i visca Cubelles. Ens trobem pels carrers.
2: El nucli de la Festa Major arrencarà aquest dijous 13 d'agost al vespre amb el pregó de Josep Marcilles a Can Travé a partir de 8:45 del vespre. Es manté d'aquesta manera el canvi de dia i horari que ja es va aprovar l'any passat. L'acte es podrà seguir en directe a Ràdio Cubelles tant en la versió radiofònica habitual com també en format audiovisual, canal de YouTube de l'emissora. Una de les novetats del programa de la vigília de Festa Major és l'organització aquest any de dos balls al 14 a la nit després del Castell de Focs, tal com ha comentat Renata Bedós, regidora de Cultura.
4: Una de les novetats que tenim és que enguany farem dos balls, perquè era difícil contentar tothom amb el ball de Festa Major. Llavors, aquest any el que farem seran dos balls, el tradicional que es fa a la plaça del Mar, on hi haurà el ball de vigília, amb pirates, rumbers, versions i música a càrrec d'Aquiles. I després, també el que fem és, a partir de les 11, farem un jove, que es farà a la plaça de la Mar Mediterrània, del búnquer de la platja, i en aquest cas serà a càrrec de Romo, i l'espectacle Bestial Show, i per tant que hi haurà la música a càrrec del Teo.
2: Les activitats relacionades amb la Festa Major encara s'allargaran fins al diumenge a la nit, quan hi haurà el concert del cantautor Jordi Vidal a la plaça de la Vila. El grup d'estudis covellencs Amics del Castell torna a tenir un paper actiu en la Festa Major d'aquest any. El seu president, Joan Vidal, ha detallat en una entrevista a Ràdio Cubelles les propostes principals de l'entitat per aquests pròxims dies, que inclouen, d'una banda, el retorn del cantautor occità Jordi Vidal a la plaça de la Vila i un emotiu homenatge a Salvador Fonoll, destacat activista cultural de Cubelles, que es farà el dimarts 18. Després que l'any passat hagués d'actuar dins de l'església per motius d'agenda, el cantautor Jordi Vidal torna al seu escenari habitual a l'aire lliure, a la plaça de la Vila. El concert serà aquest diumenge 10:45 de la nit. Jordi Vidal, que resideix habitualment a Occitània, però passa els estius aquí al Garraf, oferirà el seu repertori de versions de cançó francesa i catalana, interpretant temes de Jacques Brel, Georges Brassens, Lluís Llach o Sau, entre d'altres. Com ha destacat Joan Vidal, president dels Amics del Castell, en Jordi Vidal atrau força públic.
5: Cada vegada que actua, la plaça de la Vila està plena. L'any passat l'església parroquial estava plena, que per cert, amb aquella calor que feia, que des de fa 2 o 3 anys que no hi ha aire condicionat a l'església, va quedar com si s'hagués dutxat. I com que doncs, és una persona doncs, que ho fa bé i que, a més, atrau públic, un públic diferent, doncs, podrien ser d'altres actes, però atrau públic, Doncs tornem a portar el Jordi Vidal i el portem per la festa major perquè resulta que ell viu a Occitània i només el portem portar en aquesta època, que és quan ve a passar 3 setmanes aquí a Vilanova des de fa molts anys, perquè també actua a la festa major de la Geltrú, potser fa 20 o 25 anys que actua cada any.
2: L'altre acte organitzat des del grup d'estudis covellencs Amics del Castell serà dimarts que ve, 18 d'agost, a les 8 del vespre, amb la col·locació d'una placa de record a la façana de la casa on va néixer Salvador Fonoll Carbonell, concretament al passatge de la Soledat. Aquest acte coincideix amb el 20è aniversari de la tràgica mort de Salvador Fonoll i vol reconèixer la implicació que va tenir en el teixit associatiu i cultural de Cubelles, una iniciativa proposada pel soci de l'entitat Salvi Alba i que ha acceptat la família i l'Ajuntament i que comptarà amb un acompanyament especial aquest dimarts, la presència de la geganta Assumpta, tal com ha confirmat Joan Vidal.
5: Després també hem aconseguit que, tot i que els gegants ara estan a l'hospital perquè van caure i tant, estan en reparació, que a més els geganters, la majoria, estan de vacances,

0: Però hem aconseguit que algun dels geganters que estaran per aquí a Cubelles aquests dies, un d'ells, el net del Salvador Fonoll, el Guillem, doncs hem aconseguit doncs, que portin la geganta allà, la presència de la geganta, doncs també farà patxoca, tenint en compte que ell era especialista en fer ballar l'assumpte.
1: Finalment, des dels Amics del Castell, també han recordat que ja es pot consultar l'habitual separata inclosa dins el programa de Festa Major. Aquest any es tracta d'un treball titulat Evolució del paisatge de costa al municipi de Cubelles entre 1946 i 2025, que l'ha redactat en Pere Vives a partir de fotografies aèries de l'Institut Cartogràfic. Un estudi que mostra la gran transformació del litoral cubellenc, que va passar de ser una zona de conreus i salines, després va ser una zona turística amb càmpings o xalets, fins a acabar com l'espai urbà més residencial que hi ha actualment.
2: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Comencem ja? Va, no sé, seria algun plan.

tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.

0: Ràdio Cubelles, el mitjà multimèdia per saber què passa a Cubelles.
1: Ara mira'm bé, passo ràpid.

Cultura, història, efemèrides, curiositats, esports, tant de Cubelles com d'arreu del món. I tot amanit amb música de diferents estils i èpoques. Això és Can 60, un desordre radiofònic dirigit i presentat per Joan Vidal.

Hola, bon dia, com va això? Com va la calor? Com sempre, salutacions cordials del Sintobel a la part tècnica i meves. Això és Can 60, un programa que s'emet els dissabtes a les 11 del matí i es repeteix els dimecres a les 7 de la tarda. Bé, pels que vau escoltar el programa de la setmana passada, recordareu que vaig fer un programa eminentment musical dedicat a recordar les, i mai més ben dit, a recordar les cançons que jo recordo d'haver escoltat, les primeres cançons que jo vaig escoltar de petit, les que he recordat. I encara en dona per un altre programa, perquè doncs, es veu com el subconscient tenia moltes, van venint a la memòria moltes cançons, i en dona per un tercer programa. O sigui que avui dedicarem aquest programa sencer a parlar de cançons d'entre l'any 1957 i 1961, de quan jo tenia 6 o 7 anys fins als 9 anys. És a dir que ja, repeteixo, aquestes cançons de l'any de la pera, podríem dir, em venen a la memòria com si fos ahir, i en canvi no me'n recordo que vaig sopar ahir a la nit. Bé, començarem escoltant una cançó que en el seu moment va ser molt famosa i que ha perdurat amb el temps, que és El pont sobre el riu Kwai, que és de la pel·lícula del mateix nom, una pel·lícula anglo-nord-americana de 1957, dirigida per David Lean, basada en la novel·la homònima de Pierre Boulle. Va ser rodada a Anglaterra i a Sri Lanka. Va guanyar nombrosos premis Oscars i els principals protagonistes eren William Holden, Alec Guinness, i el Jack Hawkins i el japonès Sesu Hayakawa. La pel·lícula va contribuir a popularitzar la marxa del coronel Bogie, una melodia militar britànica que els soldats del coronel Nicholson xiulaven al desfilar. S'ha convertit en un clàssic de la música del cinema. I aquesta melodia va ser seleccionada per Malcolm Arnold per la banda sonora que va compondre per la pel·lícula i per la qual va obtenir un premi Oscar, El pont sobre el riu Kwai.

any 1957, una cançó d'aquelles que no s'obliden mai, i més per interpretada per un cantant inoblidable com va ser Renato Carosone, més conegut com Renato... Sí, Renato Carosone, conegut amb el seu nom propi. Nascut a Nàpols el 3 de gener de 1920 i mort a Roma el 20 de maig de 2001. Renato Carosone va ser un dels més importants cantants italians de cançó napolitana i un dels principals intèrpretes de música pop de la postguerra. I escoltem aquesta cançó de 1957 que porta per títol Torero.

I no ens movem de 1957 per traslladar-nos als Estats Units i escoltar un dels cantants famosos d'aquella època, Paul Albert Anka, conegut com a Paul Anka. Va néixer, tot i que als Estats Units tenia la gran fama, va néixer al Canadà, a Ottawa, concretament, el juliol de 1941. Encara és viu, Paul Anka. És un cantant, a més de cantant, va ser actor. Des de finals de la dècada del 1950 i les dècades també dels anys 60 i 70, amb cançons com Diana, Lonely Boy, You're Having My Baby, o la que escoltem ara a continuació, You Are My Destiny.

I passem ara a l'any 1958, però no ens movem de Nord-Amèrica per escoltar el gran, únic i immortal Nat King Cole amb un disc que va gravar en cançons en castellà. Escoltem en primer lloc la que porta per títol El Bodeguero.

El disc en qüestió es deia Coal en Espanyol, com de l'any 1958, com he dit. I una altra de les cançons que incluïa aquest LP era la que escoltem ara tot seguit, Les Mañanitas.

Pels que hàgiu arribat tard o que hàgiu posat la ràdio més tard de l'hora que comença aquest programa, recordar que, o dir que avui fem un programa eminentment musical dedicat als, com, tal com vaig fer la setmana passada, dedicat als meus primers records musicals entre 1957 i 1961, quan jo tenia entre 6 i 7 anys i 9 anys. I una de les cançons, també de l'any 1958, la que escoltarem ara a continuació, a càrrec de José Luis Martínez Gordo, que el nom potser no us dirà res, però era conegut artísticament com Josep José Luis i la seva guitarra, nascut a Jaén el 1935 i mor a Córdoba el 2016. El seu primer àlbum, editat el 1958, incluïa el tema Mariquilla, dedicat a la seva nòvia de sempre, amb la qual es va casar a l'estiu de l'any següent. Es va convertir en una de les cançons que més van sonar el 1958 i l'èxit va arribar fins i tot a Sud-amèrica, especialment a Argentina. Mariquilla.

Bé, haig de dir que aquestes cançons dels meus primers records musicals les escoltava, com vaig dir la setmana passada, bé a la ràdio, bé a les orquestres que venien a Cubelles, principalment per la Festa Major, o també amb aquelles màquines de discos que hi havia als bars, però en aquell cas aquí a Cubelles només hi havia, que tingués que jo recordi, que tenien màquines d'aquelles que posaves una moneda i triaves la cançó que volies, només la tenien el Cafè Armengol, el Cafè de l'Antonet. Però també, no em puc oblidar de les cançons que escoltava amb a les caramelles, les que interpretava amb els nens, amb mossèn Jordi de director, però també el cor gran, que en aquella època va adoptar el nom de Flor del Foix. I una de les cançons, com que el Flor del Foix no la va gravar, una de les cançons que recordo que interpretava era la sardana La Pepa Maca. I la escoltarem a càrrec de Rudi Ventura. El seu nom autèntic era Jaume Ventura i Serra, nascut a Canet de Mart, a la comarca del Moresme, el 1926 i mort a Barcelona el 2 d'abril del 2009. El Rudi Ventura va ser un trompetista molt conegut que es va dedicar durant gairebé 70 anys a interpretar música de ball. El 1953 es va traslladar a Cuba i el 1959 tornar a Catalunya i va formar el grup Rudi Ventura i su conjunto. La figura de Ventura també va estar molt associada al Futbol Club Barcelona, club al que va dedicar diverses composicions, entre les quals destaquen Endavant Barça, Campions o Barça Campió d'Europa. I la seva trompeta es va deixar sentir en nombroses ocasions al Camp Nou i les grans cites del barcelonisme, com les finals de la Recopa del 1979 a Basilea, en què, permeteu-me dir, jo era present i el vaig sentir d'allà mateix, o la de la Copa d'Europa del 1992 a Wembley, en què també ho vaig ser present. O sigui, en aquest sentit, sóc un privilegiat. A més, Ventura també és l'autor de l'himne de les penyes Som del Barça. Durant els anys de la transició, Rudi Ventura va participar a les interpretacions musicals en actes catalanistes. Escoltem, doncs, la versió que em va fer a finals dels anys 50 de la Pepa Maca.

Una de les cançons més famoses de l'any 1959 era una que porta per títol Suku Suku, una composició de Tarateño Rojas, en homenatge a la seva terra natal, a Tarata, Cochabamba, que és el lloc on va néixer Rigoberto Rojas Suárez, conegut, com deia, per Tarateño Rojas. Va néixer en aquesta població de Bolívia el 1917 i va morir a Buenos Aires el 2001. A més de cantant, va ser músic i compositor i va interpretar música tradicional andina. Aquesta cançó, el Suku Suku, la va gravar per primera vegada a Buenos Aires l'any 1959. La cançó es va convertir en un èxit instantani i als anys 60 cantants i grups de diferents països van gravar diverses versions en diversos idiomes com Nat King Cole o Alberto Cortez. Suku Suku.

Vinga, seguim a l'any 1959 per escoltar una altra de les cançons cèlebres d'aquella època, La Plaga, a càrrec dels Ten Tops, una agrupació musical mexicana que va assolir importants èxits a finals dels anys 50 i principis dels anys 60 en diferents llocs de Sud-amèrica, l'estat espanyol i Estats Units, però principalment a Mèxic, on és considerada una banda de rock clàssica i pionera del moviment musical rock and roll en castellà. La Plaga amb els Ten Tops.

Vinga, i no deixem l'any 1959 per escoltar una altra cançó de les que sonava més en aquell any, Marcianita, a càrrec de Billy Cafaro, el nom autèntic del qual era Luis María Cafaro, nascut a Buenos Aires el 1936 i mor a la capital argentina el 2021. Billy Cafaro va ser un cantant de rock and roll i més un dels primers cantants de rock de Sud-amèrica. Actualment se'l considera com un dels pioners del rock argentí i objecte de culte. Marcianita amb Billy Cafaro.

0: pianista y si es el boxeador, golpea que es un primor. Es el Colacao, desayuno y merienda. Es el Colacao, desayuno y merienda ideal. Colacao, Colacao.
1: Vinga, ara tornem a escoltar el Rudy Ventura, que la setmana passada també el vam sentir amb el tema La Monyos de 1960, amb un EP, aquells discos de quatre cançons, que en primer lloc anava encapçalat per La Monyos, i a continuació venia la cançó que escoltem ara, també de 1960, Una caseta.

0: I continuem escoltant cançons dels meus primers records musicals entre 1957 i 1961. Anem a l'any 1960, o seguim a l'any 1960 per escoltar ara un tema que porta per títol Bikini Amarillo, a càrrec de Manolo Muñoz, el nom autèntic del qual era Manuel Muñoz Velasco, nascut a La Barca, Jalisco, el 1941 i mort a Ciutat de Mèxic el 2000. Manolo Muñoz és considerat com un dels intèrprets clàssics de l'època del rock and roll mexicà i potser un dels més prolífics de la història musical mexicana. Manolo Muñoz amb Bikini Amarillo.
1: Tenía temor a salir del vestuario, como si fuera pecado salir. Tenía temor a salir del vestuario, porque los hombres la iban a ver.
2: Dos, tres, cuatro, aquí tiene.

I continuem a l'any 1960 per escoltar el tema, la cançó Los Niños del Pireo, del compositor grec Manos Jadzidakis. Aquesta cançó va ser inclosa a la pel·lícula Nunca en Domingo de Jules Dassin i va obtenir l'Oscar a la millor cançó original de 1960. La seva primera intèrpret va ser Melina Mercuri, però nosaltres escoltarem la versió que, a càrrec de Dalida, el nom autèntic de la qual era Yolanda Cristina Gigliotti, nascuda al Cairo el 1933 i morta a París el 1987. Dalida va ser una cantant, actriu, ballarina, productora, model i presentadora de televisió italiano-francesa. Los Niños del Pireo, amb Dalida.

Vinga, no ens movem d'aquella època del tombar dels anys 50 i 60 per escoltar ara Los Hermanos Rigual, que va ser un trio vocal i instrumental cubà radicat a Mèxic, conegut als anys 60 pel seu repertori de temes llatins. El formaven Pedro Rigual, nascut el 1918, Carlos, nascut el 1920 i mort el 1994, i Mario, nascut el 1922 i mort el 2017, tots ells natius de Guantánamo. El trio és recordat particularment per algunes cançons que van arribar a adquirir fama internacional com a cançó de l'estiu, entre elles les que escoltem ara a continuació, Cuando calienta el sol.

I vinga, per tancar avui aquest programa novament dels meus primers records musicals, escoltarem ara el Josep Guardiola amb el tema el Yo Soy Americano. Dic que el Josep Guardiola Díaz de Rada va néixer a Barcelona el 22 d'octubre de 1930 i mor també a la ciutat condal el 9 d'abril del 2012. A més de cantant, Guardiola va ser saxofonista i violinista. Va ser pioner de la cançó popular espanyola, amb gran èxit també a Llatinoamèrica, i es va especialitzar a versionar al castellà cançons en altres idiomes. També va versionar cançons en català. Va participar al Festival d'Eurovisió del 1963, assolint-hi el 12è lloc amb el seu tema Algo Prodigioso. Fervorós seguidor del Real Club Deportiu Espanyol, juntament amb el periodista Ricardo Pastor, Josep Guardiola va ser l'autor de l'himne de l'Espanyol el 1979, que seria oficial fins al 1983. El Josep Guardiola, va enregistrar ni més ni menys que 540 cançons. Ara, com deia, l'escoltem amb la cançó Yo Soy Americano.

0: I fins aquí aquest programa d'avui dedicat, igual que la setmana passada, als meus primers records musicals d'entre 1957 i 1961. No descarto fer una tercera entrega, perquè em van venint a la memòria la tira de cançons. Ja he dit que no recordo què vaig fer ahir, però aquestes cançons em venen i en tinc recopilades doncs, almenys 20 més. O sigui que res, gràcies per escoltar-nos i fins a la propera ocasió. Adéu-siau.
1: Heu escoltat Cant 60, un desordre radiofònic dirigit i presentat per Joan Vidal.

0: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.
1: Hàbits per estalviar energia. Fes servir bombetes de baix consum. Apaga els llums si no són necessaris. Quan hagis d'encendre el forn per cuinar, organitza't per aprofitar el forn amb altres elaboracions. Evita consumir combustibles fòssils. Passa't a l'energia renovable. Obre les persianes durant el dia perquè entri la llum solar. Tanca la calefacció d'habitacions que no utilitzes. Regula la temperatura de l'aigua de la caldera. Baixa la temperatura de l'aigua sense passar fred. No compris productes que, per ser produïts, requereixen un malbaratament de recursos.

0: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
1: Bona tarda, Cubelles. Jo sóc DJ Romo i avui DJ Romo Weekend Night Session.
2: Benvinguts a la màquina del temps.
3: Buenas tardes, buenas noches y buenos días. Desde Música en Concert.
0: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.

0: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Pau Ramon. Comencem tot seguit el repàs a l'actualitat cubellenca amb les notícies elaborades per l'equip de l'emissora municipal.
1: El temps.
2: Hola, bon dia. Per fi ha arribat el gran dia esperat de l'eclipsi total de sol en molts punts de la demarcació del sud de Barcelona i sobretot de Tarragona i sud de Lleida. Hem d'esperar que avui el temps sigui molt estable i assolellat, amb cel clar la major part del dia, almenys fins a mitja tarda, i sí que pot aparèixer algun núvol puntual, tant de tipus alt com de baix, però serien molt locals i molt concrets, preferentment a partir del vespre i sobretot a final del dia, però que no ha de suposar cap entorpiment per veure el fenomen astronòmic d'avui. I hem d'esperar que la temperatura sigui més alta. Ja ha pujat una mica de nit, hem estat per sobre dels 25 de mínim, amb una altra nit tòrrida d'aquest estiu, mentre que la màxima avui pujarà i estarà entre els 32 i 33, amb una humitat, això sí, no tan alta com en dies passats, i això farà que la xafogor no sigui tan acusada. El vent serà feble, amb terral ara a primera hora del matí, i deixar-lo la resta del dia, fent que la mar hi hagi una mica de marejol. Per demà esperem que el temps torni a ser esplèndid i encara més calorós, amb sol i cel clar tot el dia, i també pot aparèixer algun núvol baix poc destacable a mitja tarda, amb una temperatura que pujarà més i aquesta nit s'acostarà als 26 graus de mínima, mentre que demà podríem superar els 34 de màxima, amb una humitat moderada i ambient xafogós, però no tant com en dies passats. Vent feble, enterrar la primera hora del matí i deixar l'oc la resta del dia, fent que la mar hi hagi una mica de marejó.
0: Ràdio Cubelles, notícies.
3: Guillem Estadella va omplir la plaça Pere IV de riures amb la seva jarana. I és que la plaça Pere IV es va omplir de gom a gom aquest dimarts al vespre amb motiu de l'actuació del còmic cunitenc Guillem Estadella, que va portar a Cubelles la seva proposta d'humor jarana en el marc de la programació de la Festa Major 2026. Estadella va oferir un show marcat per la improvisació i la interacció constant amb el públic i, sobretot, amb moltes rialles. Entre els espectadors que van acabar participant directament de l'espectacle hi havia l'alcaldessa de Cubelles, Rosa Fonoll, el regidor de Joventut, Pau Rodríguez, la jutgessa de Pau, Montse Antó, o fins i tot el proper regidor de la CUP, Ramon García, que van protagonitzar alguns dels moments més divertits de la nit. L'humorista cunitenc també va aprofitar la seva estreta vinculació amb Cubelles per fer broma sobre alguns dels temes d'actualitat al municipi, com els xiringuitos de la platja o la gestió de la brossa, entre altres qüestions. També del dia a dia dels cubellencs que van formar part d'aquest repertori d'Estadella, que va abordar-les, com sempre, amb ironia i complicitat amb el públic. La relació del veïnatge entre Cubelles i Cuní també va tenir el seu espai amb bromes i picades d'ullet que van provocar més d'una rialla entre els assistents. L'espectacle va demostrar així una de les principals característiques de jarana, la capacitat d'Estadella per adaptar el monòleg al lloc on actua i convertir els espectadors en part activa del show, una fórmula que va funcionar especialment bé en una plaça del Pere IV plena de públic i amb un ambient molt festiu. Guillem Estadella manté un vincle especial amb Cubelles, municipi on va fer alguna de les seves primeres actuacions al cinema mediterrani. Ara amb jarana, estrenada el 2024, acumula ja prop d'una norantena de representacions arreu de Catalunya i consolida el còmic cunitenc com un dels noms en creixement de l'escena humorística catalana. L'actuació ha estat una de les propostes més concorregudes de la Festa Major de Cubelles i ha convertit la plaça Pere IV en un espai de rialles, complicitat i humor durant una nit en què la proximitat entre l'artista i el públic va ser la gran protagonista.
0: El públic ha omplert les primeres propostes del programa de Festa Major, l'Assaig General dels Balls Populars, el Teatre, els Castells o la Festa Holi, entre d'altres, han rebut una resposta de la gent força bona. El tronc central d'activitats arrencarà aquest dijous al vespre amb el pregó de Josep Marcilles i s'allargaran totes aquestes activitats fins diumenge a la nit. Totes les propostes del programa de Festa Major han rebut una bona acollida i s'han organitzat sense problemes fins ara. Des del divendres 7 d'agost fins aquest dijous 13 s'han ofert activitats musicals, de cultura popular, esportives i de teatre per a tots els públics. L'Assaig General del dissabte va oferir un primer tast de les colles de balls populars que protagonitzaran els actes troncals de la Festa Major aquests pròxims dies. Des de l'agrupació, de fet, han continuat escalfant motors aquesta setmana amb la publicació d'un vídeo promocional de la Festa Major en què repassen les colles i donen a conèixer un lema gràfic amb un cor de color verd que és representatiu de l'entitat. També s'ha omplert recentment la sala sociocultural per veure l'obra de teatre Portes Tancades del grup de teatre del Casal de Cultura. Ha reunit un nombrós grup de públic també la Festa Holi, que s'ha fet aquest dilluns a la tarda a la plaça de Pere IV, així com el monòleg Jarana, de Guillem Estadella, entre d'altres activitats, com l'exhibició castellera al Passeig Marítim. Ara que s'acosten ja els dies més tradicionals, l'alcaldessa Rosa Fonoll ha convidat a participar i gaudir de la Festa Major amb un missatge als canals institucionals de l'Ajuntament.
4: Bon dia, covellencs i covellenques. Ja tenim aquí la Festa Major, uns dies per retrobar-nos tots al carrer i per poder gaudir de les nostres festes plegats. Volia agrair de tot cor a totes les persones, entitats i col·lectius que fan possible aquesta gran Festa Major. Sense ells no seria possible. Us convido a participar tots amb les famílies, amistats i veïnats i sempre amb respecte i convivència de la nostra festa. I en nom de tot l'Ajuntament de Cubelles us desitjo a tots una molt bona Festa Major. Visca la Festa Major de Cubelles i visca Cubelles. Ens trobem pels carrers.
0: El nucli de la Festa Major arrencarà aquest dijous 13 d'agost al vespre amb el pregó de Josep Marcilles a Can Travé a partir de 8:45 del vespre. Es manté d'aquesta manera el canvi de dia i horari que ja es va aprovar l'any passat. L'acte es podrà seguir en directe a Ràdio Cubelles tant en la versió radiofònica habitual com també en format audiovisual, el canal de YouTube de l'emissora. Una de les novetats del programa de la vigília de Festa Major és l'organització aquest any de dos balls al 14 a la nit després del Castell de Focs, tal com ha comentat Renata Bedós, regidora de Cultura.
5: Una de les novetats que tenim és que enguany farem dos balls, perquè era difícil contentar tothom amb el ball de Festa Major. Llavors, aquest any el que farem seran dos balls, el tradicional que es fa a la plaça del Mar, on hi haurà el ball de vigília, amb pirates, rumbers, versions i música a càrrec d'Aquiles. Hi haurà servei de bar. I després, també el que fem és, a partir de les 11, farem una nit jove, que es farà al passeig de la Mar Mediterrània, a la vent del búnquer, de la platja. I en aquest cas serà a càrrec de Romo i l'espectacle Bestial Show, i per tant que hi haurà la música a càrrec del Teo.
0: Les activitats relacionades amb la Festa Major encara s'allargaran fins al diumenge a la nit, quan hi haurà el concert del cantautor Jordi Vidal a la plaça de la Vila. El pregó de Festa Major es podrà seguir en directe a Ràdio Cubelles en format multimèdia. Les paraules de Josep Marcilles es podran seguir tant per la ràdio convencional com mitjançant també el canal de YouTube de l'emissora. El pregó de Josep Marcilles obrirà els actes centrals de la Festa Major de Cubelles aquest dijous a partir de 8:45 del vespre. Ràdio Cubelles oferirà una cobertura en directe per seguir tant la comitiva prèvia, que arrencarà a les 8, com també tot l'acte des de Can Travé. A més, l'emissora municipal realitzarà un format multimèdia. És a dir, es podrà sentir el pregó amb el format radiofònic habitual, el 107.5 de la freqüència modulada, o en digital a radiocubelles.cat, però també tindrà la seva versió audiovisual al canal de YouTube de l'emissora municipal. En els dos casos, es podrà seguir en directe o es podrà recuperar en qualsevol moment el pregó de Festa Major 2026, que anirà a càrrec de Josep Marcilles. El grup d'estudis covellencs Amics del Castell torna a tenir un paper actiu en la Festa Major d'aquest any. El seu president, Joan Vidal, ha detallat en una entrevista a Ràdio Cubelles les propostes principals de l'entitat per aquests pròxims dies, que inclouen, d'una banda, el retorn del cantautor occità Jordi Vidal a la plaça de la Vila i també un emotiu homenatge a Salvador Fonoll, destacat activista cultural de Cubelles, que es farà el dimarts 18. Després que l'any passat hagués d'actuar dins de l'església per motius d'agenda, el cantautor Jordi Vidal torna al seu escenari habitual a l'aire lliure, a la plaça de la Vila. El concert serà aquest diumenge 11:15 de la nit. Jordi Vidal, que resideix habitualment a Occitània, però passa els estius aquí al Garraf, oferirà el seu repertori de versions de cançó francesa i catalana, interpretant temes de Jacques Brel, Georges Brassens, Lluís Llach o Sau, entre d'altres. Com ha destacat Joan Vidal, president dels Amics del Castell, en Jordi Vidal atrau força públic.
6: Cada vegada que actua, la plaça de la Vila està plena. L'any passat l'església parroquial estava plena, que per cert, amb aquella calor que feia, que des de fa 2 o 3 anys que no hi ha aire condicionat a l'església, va quedar com si s'hagués dutxat. Uh-huh. I com que doncs, és una persona doncs, que ho fa bé i que, a més, atrau públic, un públic diferent, doncs, podien ser d'altres actes, però atrau públic, doncs tornem a portar el Jordi Vidal. I el portem per la Festa Major perquè resulta que ell viu a Occitània i només el portem portar en aquesta època, que és quan ve a passar 3 setmanes aquí a Vilanova des de fa molts anys, perquè també actua a la Festa Major de la Geltrú, uh-huh. Potser fa 20 o 25 anys que actua cada any.
0: L'altre acte organitzat des del grup d'estudis covellencs Amics del Castell serà dimarts que ve, 18 d'agost, a les 8 del vespre, amb la col·locació d'una placa de record a la façana de la casa on va néixer Salvador Fonoll Carbonell, concretament al passatge de la Soledat. Aquest acte coincideix amb el 20è aniversari de la tràgica mort de Salvador Fonoll i vol reconèixer la implicació que va tenir en el teixit associatiu i cultural de Cubelles, una iniciativa proposada pel soci de l'entitat Salvi Alba i que ha acceptat la família i l'Ajuntament i que comptarà amb un acompanyament especial aquest dimarts, la presència de la geganta Assumpta, tal com ha confirmat Joan Vidal.
6: Després també hem aconseguit que, tot i que els gegants ara estan a l'hospital perquè van caure i tant, estan en reparació, que a més els geganters, la majoria estan de vacances, però hem aconseguit que algun dels geganters que estaran per aquí a Cubelles aquests dies, un d'ells, el net del Salvador Fonoll, el Guillem, hem aconseguit doncs, que portin la geganta allà, la presència de la geganta doncs, també farà patxoca, tenint en compte que ell era especialista en fer ballar l'Assumpta.
0: Finalment, des dels Amics del Castell, també han recordat que ja es pot consultar l'habitual separata inclosa dins el programa de Festa Major. Aquest any es tracta d'un treball titulat Evolució del paisatge de costa al municipi de Cubelles entre 1946 i 2025, que l'ha redactat en Pere Vives a partir de fotografies aèries de l'Institut Cartogràfic. Un estudi que mostra la gran transformació del litoral cubellenc, que va passar de ser una zona de conreus i salines, després va ser una zona turística amb càmpings o xalets, fins a acabar com l'espai urbà més residencial que hi ha actualment. Tenim a tocar l'eclipsi solar total aquest dimecres al vespre i per això molta gent es pregunta com tindrem el cel quan arribi aquest fenomen astronòmic. Doncs el meteoròleg Josep Miró preveu bona visibilitat durant l'eclipsi i també ens ha confirmat que serà un vespre de molta calor i xafogor. Malgrat que a la tarda d'aquest dimecres podrien aparèixer alguns núvols baixos a Cubelles, el meteoròleg Josep Miró ens ha apuntat que la visibilitat serà bona a l'hora de l'eclipsi.
2: A partir de mitja tarda sí que pot aparèixer algun núvol baix o algun núvol prim, però en principi no han d'entorpir gaire la visió de l'eclipsi. Per tant, creiem que es podrà veure amb tot el seu esplendor.
0: Per la seva banda, l'Ajuntament està recomanant dirigir-se a espais oberts i amplis com la platja de la Mota o el Parc del Prat per poder gaudir de l'eclipsi amb prou espai, sense aglomeracions. L'eclipsi, recordem que començarà quan passin 5 minuts de 7:45 del vespre, aproximadament, mentre que la fase de totalitat arribarà poc abans de 9:15, a les 8:29. Aleshores, el sol quedarà completament ocult per la Lluna durant una mica menys de 30 segons. Més enllà de Cubelles, també doncs, hi haurà molta gent que els voldrà desplaçar per aconseguir doncs, que aquesta totalitat sigui un pèl més llarga. Doncs el Servei Meteorològic de Catalunya preveu una tarda de dimecres marcada per la calor i la xafogor amb alguns núvols que podrien condicionar l'observació de l'eclipsi solar, especialment al sud del país. Durant la tarda circularan bandes de núvols alts procedents del sud-oest i a partir del vespre es formaran alguns núvols baixos al terç sud. precisament la zona on l'eclipsi serà total. El Pirineu i Prepirineu, malgrat que allà no es preveu la totalitat, sí que s'esperen xàfecs i tempestes, mentre que al conjunt del país la visibilitat ha de ser entre bona i excel·lent en general. El Meteocat ha resumit la previsió apuntant que farà molta calor i que la xafogor serà marcada a la costa.
3: L'interès per viure l'eclipsi solar total aquest dimecres 12 d'agost es fa cada vegada més evident a Cubelles. En només dues hores, aquest dimarts al matí, s'han repartit més d'un miler de les prop de 2.000 ulleres homologades que l'Ajuntament ha posat gratuïtament a disposició de la ciutadania per observar el fenomen amb seguretat. La resposta ha estat molt positiva i ha fet que més de la meitat de les ulleres disponibles ja s'hagin repartit en una sola jornada. Per aquest motiu, demà dimecres es tornarà a obrir el punt de distribució al centre social de 10 a 12 o fins a exhaurir les existències. I, com sempre, es lliurarà una ullera per persona. Cubella serà un dels indrets privilegiats des d'on es podrà contemplar la totalitat de l'eclipsi solar, un fenomen que serà visible només des d'una estreta franja del planeta. A Cubelles, l'eclipsi començarà a les 19:35 i la fase de totalitat arribarà cap a 9:15, quan falti un minutet per 9:15, amb una durada aproximada d'uns 30 segons. Tot i així, tota la gent que ha anat a buscar aquestes ulleres han volgut parlar amb Ràdio Cubelles i ens han explicat quins són els seus plans per viure aquest eclipsi des de Cubelles.
7: Sí, tenim aquí un apartament a les Salines i bueno, pel que m'han dit, estem al límit on es pot veure bé. Sí. Bueno, vindrà la família. Aprofitarem que bueno, els meus pares estan a Barcelona i vindran a veure'l aquí. Sí. Sí, perfecte. Jo bueno, vaig veure per la premsa i les anàvem a comprar i, evidentment, hem esperat avui que les repartien per agafar-les.
8: Ara, jo el que volia fer és anar a la platja amb els meus amics, amb el padel surf, veure l'eclipse, però potser el veig amb la meva família. He de decidir encara. Clar, una miqueta. Però era una mica perillós atar el padel a una boia, es diu, a una boia i estar atats per no moure'ns. És el problema, perquè a la platja es podria veure una mica més perquè no hi ha muntanyes que molestin.
9: Anar a la platja, igual. Sí, sense el paddle surf, però anar a la platja. L'has de tenir posada tota l'estona i només quan l'eclipsi és total tu pots treure un segon, res, no, només treure un moment i ho tornar a posar. Super. O sigui, és una iniciativa superbona perquè estan esgotades a tot arreu i la gent que ens hem despistat una mica a l'hora d'anar a comprar-les ja no es trobaven.
3: Durant la totalitat, la lluna se situarà entre la Terra i el Sol i ocultarà completament el disc solar. Seran només uns segons, però es podran observar alguns dels efectes més espectaculars del fenomen, com l'anell de diamants, les anomenades ombres volants o la tonalitat metal·litzada que adquirirà el cel. El regidor de Turisme de l'Ajuntament de Cubelles, Narcís Pineda, ha valorat molt positivament la resposta ciutadana i ha remarcat la importància de poder viure aquest esdeveniment amb les màximes garanties de seguretat. Pineda ha recordat que és imprescindible utilitzar ulleres homologades per observar el sol i ha destacat també l'oportunitat històrica que representa poder contemplar un eclipsi solar total des de Cubelles.
10: També l'important és el lloc que ha recomanat, no? Sobretot que es vagi a la platja de la Mota, que ens van recomanar sobretot allà, doncs que bé, que allà es podria ser un lloc on realment es pogués veure bé, no? Si tenim sort, si no se'ns tapa, si no hi ha aquella boirina, si tot això, i esperem, perquè és una vegada a la vida, no?, que veurem aquest eclipsi i que realment doncs és un eclipsi total que es farà de nit i ràpidament es tornarà a fer de dia. Vull dir que és una cosa maca, és una cosa especial i és una cosa que a Cubelles tenim la gran sort de que és el darrer municipi de la província de Barcelona i es veurà al 100%. Durant pocs segons, sí, però es veurà al 100% des de Cubelles. Són 27 segons a la teva vida que veuràs un eclipse total de sol i això crec que doncs, és realment maco, no? I esperem que tota la gent i sobretot que tota la gent hi vagi i que sobretot amb aquesta precaució, amb la precaució de les ulleres.
3: Els experts recomanen buscar espais amplis i oberts amb bona visibilitat cap a l'horitzó. Entre els punts del municipi, com dèiem, més adequat serà la platja de la Mota, especialment el tram més proper a Cunit i la zona del Parc del Prat. L'Ajuntament recorda que la distribució d'ulleres continuarà demà dimecres al matí fins a exhaurir les existències, tot plegat a poques hores que Cubelles visqui un dels fenòmens astronòmics més extraordinaris de les darreres dècades. Poc més de 24 hores perquè arribi l'eclipsi solar i aquest matí s'han començat a repartir ulleres doncs, per poder gaudir d'aquest espectacle. Tenim amb nosaltres el regidor de Turisme de l'Ajuntament de Cubelles, el Narcís Pineda. Narcís, bon dia.
11: Hola, molt bon dia.
3: Bé, aquest matí s'han començat a repartir aquestes ulleres al centre social i realment ha estat espectacular la rebuda que ha tingut la gent.
10: Sí, sí, ha estat una cosa, bueno, maca, perquè també a vegades dius, home, és veritat que són gratuïtes, però bueno, la gent ha de venir, ha d'anar a buscar-ho i és una col·laboració que fem, no? I crec que a nivell d'Ajuntament doncs, podem estar contents de que la gent tingui aquesta sensibilitat de veure l'eclipsi amb unes proteccions que ens està recomanant tothom, que no el mirem amb els ulls directament i que fem servir aquestes ulleres. A primera hora del dematí ja hi havia cua fins i tot per tenir-les i bé, estem molt contents, fins i tot les noies de la consergeria que les estan repartint, que estan fent una gran tasca, doncs elles, clar, deien, ostres, és que 9:45 ens sap greu perquè ja, saps, ja hem tingut cobrir 9:45, perquè ja hi havia gent que feia estona que esperava i dic, bueno, mira, anem repartint, no? I bé, tot el dematí ha sigut un riu de gent que ha anat venint, que ara mateix encara en tenim algunes, i que, bueno, que les estem donant, que si avui ens en queden, doncs les donaríem demà, que si no ens en quedes i les esgotem amb l'èxit aquest que estem tenint, doncs mira, doncs ja demà no en podrem donar, i sí que recomanarem a la gent, perquè a diferents llocs de Cubelles ens han dit que aquesta tarda en tindrien i es poden anar a adquirir a un preu raonable, eh? Vull dir, tampoc passa res.
3: Es tracta d'unes ulleres, evidentment, homologades i que, doncs, permeten veure aquest eclipsi. Sí que és veritat que, com que hi havia un estoc que eren unes 2.000, sí. Se'n reparteix una per persona.
10: Sí, sí, sí, sí. Ens han regalat unes 2.000 que han arribat i nosaltres pues, les hem posat a disposició de la gent i això sí, pues, dèiem que hi anés les persones, hi anessin individualment, no? Ens sap greu que hi ha hagut algú, ens en pot donar alguna pels meus fills que estan dormint o pels meus pares o pel meu marit que està treballant fora, doncs pues, clar, ens sap greu, però el que ens interessava pues, és que la gent vingués presencialment i donàvem una per persona. És el que finalment doncs, vam decidir que faríem, no? També l'important és el lloc que ha recomanat, no? Sobretot que es vagi a la platja de la Mota, que ens van recomanar sobretot allà, doncs que bé, que allà es podria ser un lloc on realment es pogués veure bé, no? Si tenim sort, si no se'ns tapa, si no hi ha aquella boirina, si tot això, i esperem, perquè és una vegada a la vida, no?, que veurem aquest eclipsi i que realment doncs és un eclipsi total que es farà de nit i ràpidament es tornarà a fer de dia. Vull dir que és una cosa maca, és una cosa especial i és una cosa que a Cubelles tenim la gran sort de que és el darrer municipi de la província de Barcelona i es veurà al 100%. Durant pocs segons, sí, però es veurà al 100% des de Cubelles. Són 27 segons a la teva vida que veuràs un eclipse total de sol i això crec que doncs, és realment maco, no? I esperem que tota la gent i sobretot que tota la gent hi vagi i que sobretot amb aquesta precaució, amb la precaució de les ulleres, que es busqui fins a l'últim moment, que n'hi hauran de sobres a tot arreu, que es poden comprar a les botigues i segur que en trobareu. O sigui, amb la precaució i veure-ho. I des de l'Ajuntament doncs, estem molt contents perquè també segurament hi haurà gent de les nostres contrades i gent de fora que vindrà a Cubelles perquè és el primer poble on es veu total i després cap avall, esclar, hi haurà una magnificació global, no?
3: Bé, podeu trobar més informació al web municipal, també on us podeu col·locar, recollint també la informació d'aquella conferència que va haver-hi a la biblioteca, que va ser tot un èxit també, on experts van donar tots aquests consells també de seguretat i van explicar una mica més com i què és el que significa un eclipsi i també que no el veurem en principi fins aquí molts anys, un segle i escaig, per tant, és difícil que et tornem a veure, no, com a mínim aquí.
10: Hem de ser conscients que sabem que nosaltres no el veurem. Però bé, jo crec que són 27 segons en ús i exclusivitat a la teva vida que podràs veure un eclipsi de sol, no? Vull dir, és molt maco. I des del teu poble, que no t'has tingut que desplaçar, està clar que d'eclipsis n'hi ha molts i si et desplaces doncs en pots veure tot arreu del món, no? Però des del teu poble, des de Cubelles, s'ha vist l'eclipsi total amb aquests temps, pues, home, és una cosa important, clar.
3: Narcís Pineda, moltes gràcies per atendre'ns i fins la propera. Que vagi
10: gràcies
3: bé.
10: A vosaltres.
0: El Servei Català del Trànsit no preveu desplaçaments llargs per l'eclipsi. De fet, creuen des de Trànsit que al voltant del 60% de la mobilitat per veure el fenomen serà de proximitat dins de les mateixes comarques. El director del Servei Català del Trànsit, Ramon Lamiel, ha fet declaracions als mitjans de comunicació aquest dimarts concretant les seves previsions de mobilitat per aquest dimecres.
11: Quasi el 60% d'aquestes persones i d'aquests vehicles són de la comarca. No són de fora de la comarca. Si ens haguéssim de guiar per això i extrapoléssim això als altres punts, doncs tindríem una mobilitat més propera a la zona d'eclipsi que no de llarg recorregut.
0: Ramon Lamiel, director del Servei Català del Trànsit, també ha dit que seran molt insistents en els controls a l'AP7 i a la Nacional 340 perquè la gent no s'aturi per veure l'eclipsi.
11: En aquesta AP7, en les zones on es pot veure l'eclipsi, serem molt insistents fent passades, tant els companys i companyes de Mossos d'Esquadra com els nostres vehicles, perquè la gent no s'aturi a l'AP7. No s'aturi a l'AP7 i també a la Nacional 340, però especialment a l'AP7. Tenim identificades les zones d'eclipsi en aquesta autopista on es pot veure l'eclipsi, per tant serem molt insistents. I reservar tota la capacitat per aquesta autopista.
0: Per garantir la seguretat i la mobilitat durant aquest dia, els Mossos d'Esquadra desplegaran 700 efectius, dels quals 180 seran de trànsit i s'ubicaran especialment al llarg de la P7 i la 2. La comissària Mònica Lluís ha comentat que donaran suport als conductors per arribar als espais d'aparcament habilitats en els punts d'observació.
12: Els efectius de trànsit es distribuiran en les vies principals, així com també en les vies secundàries i en aquelles rotondes i accessos als municipis, amb una estratègia coordinada amb les policies locals que distribuiran els fluxes cap a les zones que s'han establert d'aparcament. I és important, doncs, seguir les indicacions cap a aquestes zones d'estacionament i després doncs, realitzar el trànsit a peu fins a les zones on estan programades diverses activitats.
0: Aquí a Cubelles també es preveu l'arribada de gent des d'altres municipis, sobretot de la mateixa comarca, ja que aquí és on es podrà veure l'eclipsi total, cosa que no passarà a la resta de municipis del Garraf. I fins aquí el recull informatiu de Ràdio Cubelles que us ha acompanyat aquesta estona. Més informació municipal, com sempre, a radiocubelles.cat. Gràcies per seguir-nos. Fins després.
13: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.

0: Bon dia, som al programa Tots els colors, un programa LGTBIQ+, a Ràdio Cubelles, conduït per Gemma Juan. Doncs bon dia, Mercedes, Rosana, contenta de que estigueu aquí amb nosaltres.
1: Bon dia.
2: Bon dia.
0: Doncs la Mercedes i la Rosana tenen una història molt bonica que volem explicar-vos aquí al programa Tots els colors de Ràdio Cubelles. Us volia preguntar, primer que tot, quin és el vostre origen de naixement?
2: El meu origen és a Barcelona, al centre de Barcelona.
0: Vale, sí.
1: El meu és en Mendoza, Argentina.
0: D'acord. Doncs expliquem-nos una mica quina era la vostra vida abans de conèixer-vos.
2: Bueno, jo vaig estar casada durant 30 anys amb un home i tinc 3 fills. I bueno, ja als 46 anys vaig canviar de bàndol, que seria.
0: Vale.
2: I vaig fer el meu canvi i després, bueno, va començar una altra parella i després vas conèixer la Rosana.
0: D'acord. I tu, Rosana, què ens expliques?
1: Bueno, jo vivia en Mendoza i, bueno, va tenir dos parejas antes de Mercedes. Entre una i otra tuve mi hija.
0: Ah.
1: Yo era profesora, ella es profesora de educación física allí. Y bueno, hasta que la voy a conocer a Mercedes después de sufrir un accidente y he tenido la suerte de que me acompañe desde ese momento.
0: Molt bé. La teva filla la vas tenir com?
1: Sola.
0: Tu sola, eh? O sigui, sí. Una família monoparental, que es
1: diu, eh? Monoparental, exacto. Ha sido monoparental hasta el momento que llegó Mercedes a nuestra vida.
0: Molt bé. Bueno, vist així, us veu conèixer una mica on i com va ser, no? Que també ens interessa.
2: Bueno, nos van conèixer per internet.
0: Ah.
2: En l'època aquella eren els xats, aquelles coses que van començar.
0: Uh-huh.
2: I jo ja havia anat a l'Argentina per un canvi personal i de vida, no? I, bueno, nos van conèixer per internet, els xats que havia en aquell moment, en aquella època, i van fer una cita a ciegues.
0: Caram.
2: I, bueno, pues, en aquell moment, bueno, pues, van començar i, bueno, fins ara que estem ja 15 anys juntes.
0: Molt bé, molt bé. I us veu conèixer on? A Argentina mateix?
2: Sí, a Mendoza.
0: A Mendoza.
2: Sí, sí.
1: Nos vamos a casar. Fuimos las primeras en Mendoza que nos casamos. Va a haber mujeres.
0: Sí, sí, sí.
1: Va a haber una pareja de homas que se van a casa una mica antes. Y bueno, fue como un hito porque fuimos, lo dimos público.
0: Ajá.
1: Pero bueno, lo dimos público porque había que hacerlo público, había
0: sí,
1: que
0: sí.
1: reivindicar la ley que hacía 2 meses que habíamos conseguido que se aprobara.
0: Vale.
1: En Mendoza. Y entonces nos ofrecieron eso de ser público y pues sí, lo hicimos público, salimos en los periódicos y bueno, fue una fiesta muy importante y con un montón de gente y de amigos.
0: Sí, sí.
1: Y con una bandera.
0: Caray.
1: Y todo. Así que fue una experiencia muy, muy, muy gratificante.
0: Caram, pues això que dieu, no? O sigui, a Argentina, el 2010 ja estava aprovada la llei del matrimoni LGTBIQ+.
2: Sí, jo vaig estar dintre de lo que és l'associació LGTB d'allà de Mendoza.
0: Uh-huh.
2: I van lluitar i al final, bueno, ja havien lluitat molts perquè a Argentina la gent és molt reivindicativa.
0: Uh-huh.
2: I lo van aconseguir en el govern de Cristina Fernández.
0: Sí.
2: I lo va aprovar. I la veritat que allí la gent molt acollidora, tothom de totes les edats, i la veritat va ser una festa. Una festa gran i nos van casar primer per lo civil, que va vindre a tothom, molt divertit. Després vam fer una com una boda popular en la qual nos van casar en l'idioma quechua.
0: Uh-huh.
2: Que la va fer un amic i la veritat la bandera que seria de més de 5 metres.
0: Mare meva.
2: Sí, i tothom va participar, no com a les bodes d'aquí, sinó que cada un portava el seu menjar.
0: Uh-huh.
2: I va ser una festa popular, total.
0: Que Caram, que bonic, no? Això que expliqueu emociona, no? Realment emociona aquest enllaç que veu tenir allà a Argentina, no? Perquè vosaltres, com deies tu, Mercedes, tu havies estat amb aquesta entitat com a activista, no? LGTBI d'allà.
2: Sí, sí. Jo estava allà a l'Argentina i vaig conèixer la Núria, que era una noia que participava molt en aquest món, i bueno, van començar a treballar, a reivindicar. Ja, com he dit abans, som molt reivindicatius, i bueno, mentrestant la vaig conèixer a ella, i durant l'any que van estar de nòvies, sí, van recórrer molt l'Argentina, van viatjar molt i també van seguir lluitant fins que se va aprovar. Jo vaig estar en una juntada que es va fer a Tucumán de dones de tota l'Argentina. En aquesta juntada també se va aprovar que la votació, i jo vaig lluitar molt per això, sí, quan votes a l'Argentina sigui un vot únic, que no separeixin les dones dels homes. Caram, que abans es feia.
0: Ostres.
2: Allí el vot és obligatori. I això també ho van aconseguir. És molt important. No? Si ara no estan separades les dones dels homes.
0: Home,
2: són coses importants que a vegades diuen, ah, no tinc importància. Pues sí que tinc importància.
0: Clar, clar.
2: I això són de les coses que estem molt orgullosos.
0: Molt bé, i de més et volíem preguntar amb tu, Rosana, també d'on venies, no? D'aquest activisme, d'on tens aquest activisme o amb quins temes et vas...
1: Sí, venia un poco del mundo sindical. Yo estaba en el sindicato de los docentes en la Argentina y bueno, ya por ejemplo, años antes estuvimos con Pedro Cerolo en la Argentina, en Mendoza, y entonces, bueno... No estaba exactamente ligada como si fuera en la actividad de Mercedes, pero sí desde el punto de vista del sindicato y de la reivindicación de los docentes LGTBI.
0: Ah, molt bé. O sigui, entonces, des de dins del sindicat, amb l'acció política,
1: sí,
0: amb tot plegat.
1: Sí.
0: Amb Pedro Cerolo, que recordem també amb tothom que ens escolta, doncs que era una persona també que va lluitar moltíssim aquí a Espanya, doncs amb tots els temes d'aquest tipus, no?
1: Bueno, fue el que, sí, en parte, el propulsor de la ley del matrimonio igualitario. Y allí era muy importante la aceptación para nosotros y de los docentes.
0: Sí.
1: Había que luchar mucho, es una mentalidad que fue progresando, a pesar de que es el país más avanzado, sí, ideològicament i socialment en eso, igual havia que luchar-lo.
0: Perquè això que dius amb els docents, doncs era que reivindicava...
1: Claro, un docent trans, te hablo del 2010, 2009, 2008, era...
0: Clar, gent que pogués treballar del col·lectiu, que no passés res fins als centres educatius... Clar.
1: Era importante que un docente llegara a la escuela y no se sintiera rechazado.
0: Sí, sí, sí.
1: Y bueno, ya se ha ido progresando muchísimo y todo, claro, porque se presentaba una docente trans, sí, con un documento de hombre.
0: Ya. Yeah.
1: Entonces, claro, el rechazo y... Bueno, teníamos que lograr todo eso y bueno, poco a poco el amigo, sí, sí, este que nombró Mercedes, que nos casó, pues él luchó con una alumna suya que era trans y que cuando se recibió tenía que tomar un cargo y qué sé yo, y pues lo apoyamos y lo logramos.
0: Molt bé.
1: Así que, bueno, fue una lucha importante.
0: Molt bé. Doncs arribats a aquest punt, passem a uns minuts musicals d'una cançó que han triat elles dues.

0: Digueu-nos també, Mercedes i Rosana, quant de temps viviu a Argentina? I després, bueno, ara esteu aquí, vivint a la comarca del Garraf. Quan veniu, quan aneu, com és?
1: Bueno, nosaltres, bueno, ella ja és d'allà i jo no vaig viure, no vaig arribar, bueno, vaig viatjar per tot el que seria una mica Latinoamèrica i vaig arribar a estar quasi bé 2 anys. I després van decidir tornar perquè jo tinc aquí molta família, tinc 3 fills, tinc 3 nets
0: Ostres.
1: i jo volia estar aquí. I ella
0: Clar.
1: va dir, bueno, si tu te'n vas, per això van decidir casar-nos, jo també me'n vaig.
0: Molt
1: I
0: bé.
1: van vindre aquí i, bueno, molt bé. Van registrar el matrimoni aquí, a Espanya,
0: Clar,
1: clar.
0: perquè l'has de registrar
1: Clar, has de
0: si et
1: registrar
0: desplaces
1: a Madrid.
0: de país.
1: Sí, exactament. Va ser una mica complicat, eh? Perquè, clar, també eres dels primers.
0: Clar.
1: Clar. I, bueno, però bé. I van decidir on vivim, on vivim. Jo havia viscut a Sant Cugat del Vallès tota la
0: Sí.
1: meva vida, però tenia clar que no volia tornar i volia estar a prop de la platja.
0: Sí.
1: I van vindre un dia a Sitges, a ella li va agradar moltíssim, i al final, pues, bueno, van estar a Sitges més de 8 anys vivint,
0: Sí.
1: i molt contents, i ara vivint a Vilanova, també, però sempre estem a cavall Sitges-Vilanova, perquè, bueno, són pobles que estem a prop i som germans. I estem encantades de
0: A
1: viure
0: la comarca, eh? A la
1: a la
0: comarca del
1: comarca.
0: Garraf, eh? I comenteu això que veu aniquí, a quin moment, quin any va ser això?
2: Va ser en diciembre del 2010 y bueno, prácticamente vamos a empezar el 2011, digamos aquí, unos años complicados económicamente, pero mi hija va a empezar primero en los castells y después en la escuela.
0: Mira, fixa't.
2: Así que bueno, ella muy bien, pueblo que se ha hecho, es una niña del pueblo, es una sicheta más. Y bueno, nosotros hemos vivido siempre muy bien, es un pueblo muy, muy lindo. Y bueno, ya no vivimos aquí ahora circunstancialmente,
0: Sí.
2: pero siempre, siempre estamos aquí.
0: Bueno, veniu a Sitges, que és un dels punts més importants, no? De l'LGTBI, de l'LGTBIQ+, de l'estat espanyol. És un punt, ja sabem tots, d'aquí de la comarca, que hi ha molt de turisme a aquest respecte. I jo volia també, bueno, seguiu sent activistes aquí. Expliqueu-nos aquesta combinació d'on esteu ara fent d'activistes, no? D'Argentina, i m'imagino que també aquí estigueu fent alguna cosa.
1: Sí, clar, nosaltres reivindiquem sobretot sempre que la normalitat, perquè nosaltres al final tenim els mateixos problemes, els mateixos tenim que pagar, tenim que lluitar cada dia, però a part, pues, bueno, tenim que lluitar en el tema de les nostres reivindicacions perquè és important. Nosaltres vam començar en una empresa que, diem, d'homes, dos dones.
0: I quina empresa era aquesta que estàs
1: Era una
0: dient?
1: empresa de reparacions de l'hogar, no? Que tocaven a l'aigua, la llum, i clar, era un món totalment d'homes i complicat. Però nos van posar d'una manera a normalitat, i això va ser el nostre èxit, perquè als homes el primer els xocaves, però després van veure que eren igual que ells, que tenien els mateixos problemes i que això era una cosa que no passava res. I se'n van, la veritat, que no van tindre problemes greus mai a Sitges, ni a Vilanova, ni a ningú puesto. La gent que arribia, ah, que bé, dos dones, va, perfecte.
0: Claro. Bueno, està molt bé perquè heu trencat aquests estereotips que tenim tant encara aquí amb nosaltres, no? De que sembla que un lampista sempre ha de ser un home, sembla que un conductor d'autobús també ha de ser un home, no? I vosaltres també veu ser pioneres en aquest sentit,
2: Sí.
0: reivindicant doncs, com a dones a un altre ofici.
2: El punto clave, por ejemplo, también era los proveedores. O sea, tú entrabas a una casa donde industrial, donde
0: Sí.
2: venden cosas de electricidad y claro, siempre plagadas de homas. Y era un poco, pero ya cuando nos fueron conociendo y todo, Claro, Rochan, Mercedes, qué sé yo, no voy a decir las marcas,
0: Ah, no, ya els
2: pero
0: coneixies, clar.
2: en
0: Sí.
2: varios, hasta en Vilanova
0: Sí.
2: también, en Sant Pere también, tenemos
1: Vilafranca.
2: en Vilafranca,
0: Ajá.
2: cosa que les ha llegado a llamar la atención a algunos empleados. Qué bien, y qué sé yo. Entonces, eso es importante,
0: Sí.
2: porque nosotros, tanto nuestra vida personal como nuestra vida profesional,
0: Sí.
2: siempre la hemos hecho con naturalidad.
0: Sí.
2: No vamos publicando, porque nosotros no vamos diciendo somos lesbianas,
0: Ya.
2: como el señor que va pasando por ahí por la calle no dice soy hetero, hola,
0: Ya,
2: soy
0: claro.
2: Pedro, soy hetero.
0: Ya.
2: No.
0: Sí.
2: Bueno, y todo lo hacemos con naturalidad. Sí, es mi mujer. Tengo que ir a buscar a mi mujer.
0: Sí.
2: Con la naturalidad
0: No,
2: que
0: molt
2: lo
0: bé.
2: dice cualquiera, que tengo que ir a buscar a mi marido o tengo que ir a buscar
0: Sí,
2: a mi mujer o un hombre.
0: molt bé.
2: Y en lo profesional también.
0: Molt bé.
2: Y entonces la gente lo toma como tal.
0: Sí,
2: Y
0: està molt bé,
2: el
0: està
2: que
0: molt
2: no,
0: bé.
2: el problema lo tiene él.
0: No, no, està molt bé, no? Perquè és el que dèiem, no només en l'àmbit social, en l'àmbit doncs, d'aquest que hem dit, no? Del casament, del matrimoni, sinó també en l'àmbit laboral. Vosaltres us heu mostrat, evidentment, obertes, com dieu, i amb un tema que era d'homes, no? Tornant una mica amb el que us comentava abans, no? Vosaltres esteu lligades amb algunes entitats de la comarca LGTBIQ+.
1: Sí,
2: Sí.
1: nosaltres estem lligades a Colors i Cheerleading,
0: Ajà.
1: que és una entitat del món LGTB+ i Q+, i que la veritat té molta força, és una entitat que ens sentim molt orgulloses de pertànyer i que creiem que fa una labor aquí a tot el que seria la comarca del Garraf importantíssima i que tornarà a seguir sent cada dia.
0: Sí, perquè quants socis té aquesta entitat ara? Ho vam parlar d'aquesta entitat en el primer
1: En
0: programa.
1: aquest moment tres sobre els 300, però volem arribar a quasi els 500 i tenim més de 30 nacionalitats.
0: És molt, és
2: Sí.
0: moltíssim. Jo voldria destacar doncs, el que acaba de dir Mercedes, que és una quantitat molt gran, que d'altres entitats catalanes igual estan per sota d'aquesta quantitat de sòcies i socis que poden tenir, no? Déu-n'hi-do. Passant ja una mica a l'actualitat, vosaltres quins creieu que són ara els reptes encara que ens queden? Perquè hi ha molta gent i diu, bueno, ja teniu les lleis, inclús hi ha una llei trans, la llei del matrimoni, es poden adoptar infants per famílies, però des del vostre punt de vista, potser Argentina, però sobretot aquí, què falta?
1: Bueno, lo que falta es consolidar, porque lo que no podem permetre és que nos treguin lo que ja hem
0: Sí.
1: aconseguit en sang de sudor i llàgrimes. Hi
0: Ja.
1: ha gent que ha mort, hi ha molta gent que ha mort per lluitar per aquestes metes, per tant no podem. Lo que tenim és que consolidar i reivindicar que nosaltres som com tothom i tenim que tenir les mismes obligacions i els mateixos drets. No hi ha més, no,
0: Ja.
1: és tan fàcil com això, perquè ja està, és així de clar i això ho tenim que consolidar i reivindicar, perquè clar, el món actual està molt perillós.
2: Sí, yo estoy totalmente de acuerdo y creo que estamos en un momento en que muy peligroso por la regresión.
0: Ya.
2: No puede ser que jóvenes de 20 años y mujeres de 20 años
0: Sí.
2: digan que en los años 40
0: Sí.
2: se vivía mejor.
0: Realmente.
2: Entonces, no solamente por nuestro colectivo, sino por nuestros hijos, por nuestras hijas, porque no podemos permitir que en ningún momento, porque si empezamos a ir para atrás con algunos derechos,
0: Sí.
2: vamos a ir para atrás con todos.
0: Clar. Amb els
2: Porque,
0: feministes, amb tots.
2: claro, no solamente van a ir para atrás con el mundo LGTBI, van a ir para atrás con las mujeres,
0: Sí.
2: que es lo primero que quieren cercenar.
0: Sí.
2: Entonces, yo creo que hay una parte muy importante y bueno, la profesión mía es la educación.
0: La educació.
2: La educación no puede permitir que haya jóvenes de 15, 16 años que digan que son superiores a las
0: Ja,
2: mujeres.
0: ja. Estem ja quasi finalitzant el programa. Jo sempre pregunto, no, amb les persones que venen, quin missatge voleu donar a la societat? N'heu parlat, bastant ara, però de forma resumida.
1: Mira, yo te diría una cosa. Yo tengo una veïna de 107 años, ¿vale? Sap perfectament que nosaltres som un matrimoni, dos dones. Està encantada, encantada, i és una persona que té una mentalitat més actual i més moderna que molts nois de 17, o noies de 17 anys avui
0: Sí,
1: dia. I això em preocupa. I el missatge és, com és possible que aquesta persona que ha viscut tant a la seva vida, que ha passat la guerra, que ha passat tot, tenga una mentalitat més oberta que alguns, per sort no
0: Sí.
1: tots, joves d'avui dia. I això se té que fer una reflexió important.
0: Molt bé. Reflexionar.
2: Es que
0: Rosana.
2: es eso, la educación. Vuelvo a decir, es muy, muy importante en todos los ámbitos la educación. La educación a los jóvenes es sumamente importante. Porque en un pueblo como este, hace 5, 10 años,
0: Sí.
2: había gente que, había niños que le

Avui hem estat escoltant els temes musicals Todos me miran, de Gloria Trevi, i la sintonia del programa A quien le importa, d'Alaska. Doncs us esperem en el proper programa.

Hola amics, què tal? Qui us parla, Sintobel, amb aquesta bonica sintonia de Mon Country, és per mi un plaer un dia més estar aquí amb tots vosaltres per gaudir i passar una molt bona estona escoltant música country. Avui farem un programa, penso que variadet. Serà una miqueta tranquil al principi, però després ja ens anirem, com dic jo, esbarant, eh? Però no ens esbararem gaire, eh? Però sí que ens accelerarem una miqueta. Però bé, espero que el puguem disfrutar. Vinga, doncs com que no pot ser d'una altra manera, com sempre dic, comencem.

Bueno, hem començat així amb un ritme que no és habitual en el món country, però bé, també convé de tant en tant posar aquestes cosetes. Aquesta cançó ens l'ha cantat l'Eddie Floyd i el títol de la mateixa és Knock Off Lord. I ara a continuació escoltarem a la, aviam com us podria dir, a la Carolina Carm Jones, que ens cantarà One of the Broken Heart. A veure què us sembla, va. Oi, és molt xula aquesta, eh? Però molt tranquil·leta, molt, molt, molt.

Bueno, ¿qué? Tranquileta, ya ho he dit que era molt tranquil·la. Vinga, i ara a continuació escoltarem el Zambaber, que ens cantarà Stripling.

molt bé. Vinga, i ara a continuació, continuant així amb aquests ritmes més o menys, tranquil·lets, escoltarem el Brett, que ens cantarà Guitar Man.

Bueno. Vinga, continuem avançant a poquet, i ara escoltarem el Sam and Davy, que ens cantaran Old On Art Coming. Aviam, un moment, que això s'ha de posar ara. Arrenquem. Ipa!

0: Oh, low, oh, low. Molt bé.
1: Bueno, aquestes músiques ja algú dirà, això no toca, no? I, però, bueno, són les frivolitats d'en Cinto, de tant en tant, doncs mira, m'agafa això. Què voleu que us digui? Però bé, també estan bé, eh? Aquestes músiques són agradables, són molt antigues, però vull dir, de tant en tant, doncs agrada d'escoltar-les. Vinga, i ara a continuació escoltarem el Frankie Valli, que ens cantarà Sober My Hub.

Bueno, vinga, ara pujarem una miqueta al nivell, allò per alegrar-nos una mica més, i escoltarem a continuació el T. Anders Amdorn, que ens cantarà I Want Me Goodbye Back.

Apa, vinga, ja està, molt bé. Vinga, i ara a continuació escoltarem a la Teixa Yexbord, que ens cantarà Take Care If the Falling Falls Resonate.

Bueno, portem bona marxeta ara, ens hem alegrat una mica més, oi? Bueno, d'això es tracta, d'anar fent canvis, perquè així el nostre esperit, doncs, es va alegrant, de mica en mica. I ara a continuació escoltarem el Sugarland, que ens cantarà el Want to Do.

Molt bé. Molt bé, la senyora Sugarland. Vinga, i ara a continuació escoltarem el Trent Williams, que ens cantarà One Again Tonight.

Vinga. Pues ara posem una mica més de marxa, va. Vinga, ara escoltarem el Travis Tritt, que ens cantarà Trouble. Epa!

Ai, bé, sapigueu que tots els que ballen country, normalment aquesta cançó, quan la posen en els llocs on es balla habitualment, o es ballava almenys, jo, per la meva experiència, era que tothom agafava i se sentava a prendre la cervesa mentre sonava aquesta cançó, perquè és impossible de ballar. No té coreografia, a més és una cançó tan ràpida que és molt, molt difícil de poder posar-hi una coreo. Però bé, almenys escoltaves la música i prenies la cervesa mentre anava sonant. Pum, ja està. Vinga, i ara a continuació escoltarem el Tim McGrath, que ens cantarà Black Wind.

Bé, amics i amigues, doncs mireu, sense voler ja hem arribat al final del programa d'aquest d'avui. I res, espero doncs que us hagin agradat aquestes musiquetes i que, en fi, que al final, ja sabeu, jo no ho faig amb una altra intenció que només que ens ho passem bé una bona estona. Bé, amics i amigues, doncs res més. Qui us ha parlat, Sintobel, amb aquesta veu que cada vegada se me'n va més amb aquí, amb l'aire aquest acondicionat, però bé, és un problema de l'estiu, ja ho sabeu. Res, amics meus, qui us ha parlat, en Sintobel, com us he comentat, i em despedeixo de tots vosaltres. Fins la propera setmana. Adéu-siau, sigueu bons.

0: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.
1: Que jo no sé com evitar que dir-te adéu em faci mal. Tinc tanta por que se m'ha fet un nus al cor. Que no sé per on començar, tinc tants records dins el meu cap.

0: Bon dia, amics de Ràdio Cubelles. Us saludem una vegada més amb aquesta sintonia que, com tots ja sabeu, dona pas a les nostres històries de la música. Jo sóc en Xavi Andreu i, com sempre, també ens acompanya l'Ignasi Guiluz. Bon dia, Ignasi.
1: Bon dia, Xavier. Bon dia a tothom. Doncs la setmana passada, amics, us vam presentar temes que havien aparegut en comèdies romàntiques. I avui seguirem també amb comèdies, algunes de romàntiques i altres de terror còmic, com aquesta.

0: Comencem amb un dels temes que apareixen a la banda sonora de Beetlejuice, la comèdia de terror dirigida per Tim Burton.
1: D'aquest mateix director també tenim altres pel·lícules com Eduardo Manos Tijeras, Malson abans de Nadal, La nòvia cadàver o la sèrie de Batman, entre altres, totes elles amb notables bandes sonores. En primer lloc, hem estat escoltant Jumping the Line Shake Senora.

0: I ara estem escoltant Banana Boat Song, que com l'anterior interpreta el seu autor, en Harry Belafonte.
1: Ell va popularitzar el calipso amb cançons com les que estem escoltant i entre les quals els seus majors èxits van ser aquestes dues que posteriorment van aparèixer a Beetlejuice, Jumping the Line i Deo.
0: En Harry Belafonte era nascut a Harlem de pares jamaicans i va morir l'any 2022 quan tenia ja 96 anys.
1: Déu-n'hi-do.

0: Altra comèdia romàntica molt recordada és Sleepless in Seattle, que en català es va traduir com La força de l'amor i en castellà Algo para recordar. Cap de les dues gens fidels a l'original, que literalment vol dir insomne a Seattle, fent referència a que cap dels dos protagonistes podien dormir.
1: I estem escoltant Bye Bye Blackbird, interpretada per Joe Cocker, un habitual de les bandes sonores, entre les que destaquen Oficial i Cavaller, on apareixien Up Where We Belong, o Nou setmanes i mitja, amb la mítica You Can Leave You Head On.

0: I seguim amb la banda sonora de Sleepless in Seattle, de la qual no hem escollit A Wink and a Smile, de Harry Connick Jr., perquè aquella és una cançó original composta expressament per la pel·lícula i que, precisament, va ser guardonada amb l'Oscar a la millor cançó original.
1: I estem escoltant la que molt probablement és la cançó més utilitzada en les bandes sonores de cinema. Es tracta de As Time Goes By, la que molts coneixem per la pel·lícula Casablanca. I la frase que Lisa, la protagonista, interpretada per Ingrid Bergman, diu al demanar-li al pianista: Sam, que la toqui aquell. Toca-la una vegada, Sam, pels vells temps.
0: Doncs bé, sense voler ser exhaustius, podeu trobar aquest tema, a part de Casablanca, a Les aventures de Priscilla, reina del desert, de què parlàvem la setmana passada, també a Forrest Gump, que serà la que recordarem la setmana que ve, i també a pel·lícules tan diverses com Wall Street, els diners mai dormen, o Shrek 2.

0: Si heu vist la pel·lícula Intocables, segur que recordareu l'escena en què el cuidador del protagonista, tetraplègic, en una recepció de convidats en què han escoltat música clàssica, connecta el seu telèfon a l'equip de música i comença a ballar, aconseguint finalment que tots els presents també ho facin.
1: Doncs bé, si recordeu l'escena, el tema que tothom balla és Boogie Wonderland, The Earth, Wind and Fire, el grup americà que es va formar a Chicago l'any 1969 i que ha venut més de 90 milions de discos i que encara segueixen en actiu. This is the gift.

0: Seguim encara a la mateixa pel·lícula, ara per escoltar a George Benson amb The Ghetto.
1: Exactament. George Benson és un guitarrista americà que va complir 82 anys el passat 22 de març i que va gravar el seu primer disc quan en tenia només 10 d'anys. I té cançons seves en altres films.
0: Sí, són pel·lícules com All That Jazz, Els Blancs No Saben Saltar, Zodiac o La Gran Estafa Americana, estrenada a principis de 2014 i en la que ell interpreta el tema principal, Breezing.

0: Sister Act és una altra comèdia que també té números musicals molt atractius. Un d'ells és aquest Rescue Me, que canta Fontella Brass.
1: La pel·lícula original i la seqüela posterior recullen alguns temes de gospel, però també d'altres del pop i el soul o l'R&B, que volen fer la connexió entre l'ambient religiós en què es desenvolupa el tema, la trama de la pel·lícula, i el passat de la cantant de club nocturn de Dolores, la protagonista que interpreta Whoopi Goldberg. You know you

0: Un altre dels temes en el mateix sentit de connectar els dos mons, el cabaret i l'església, és aquest que estem escoltant, Shout, que a la pel·lícula Dolores, la protagonista, canta a capella acompanyada del cor de monges.
1: Doncs bé, Shout és un tema de rhythm and blues compost pels músics israelians Rudy Toms i Bert Russell. La cançó va ser popularitzada per primera vegada pel grup musical The Isley Brothers l'any 1959 i posteriorment se n'ha fet forces altres versions.

0: Totes les pel·lícules de la saga que es va iniciar amb Ocean's Eleven són un bon mostrari de cançons no originals de totes les èpoques i gairebé podríem dir que de tots els estils. I per això ens hi entretindrem una estona.
1: Ara escoltarem el tema de la primera sèrie, A Little Less Conversation, d'Elvis Presley.
0: Les cançons que formen la banda sonora van ser curosament escollides per il·lustrar aquelles escenes en què apareixen, com aquesta, que sona mentre els protagonistes estudien la forma d'entrar al casino per fer el robatori. Tingueu en compte que el títol de la cançó és Una mica menys de conversa i a la tornada la lletra afegeix Una mica més d'acció, sisplau.

0: I ara el que escoltem és Caravan, un tema original de Duke Ellington, que a la banda sonora de Ocean's Eleven es va utilitzar en la versió d'Arthur Liman.
1: En aquest cas, l'escena en què apareix és aquella en què els protagonistes entren al casino i es passegen entre les màquines escurabutxaques.
0: Aquest tema és un d'aquells que apareix en diverses bandes sonores. L'ha utilitzat en Woody Allen en dues pel·lícules. Una és Alice i l'altra és Sweet and London. I també a la banda sonora de Whiplash, en la qual té, a més, una presència de gran importància en la trama de la pel·lícula, ja que és la que el personatge protagonista, el bateria Andrew, toca davant del seu professor i en què ha de suportar-ne les crítiques fins que les logra superar.

0: makes. I ara passem a la primera versió de la mateixa pel·lícula, Ocean's Eleven, que van protagonitzar els membres de l'anomenat Rat Pack, aquells que encapçalaven Frank Sinatra i Dean Martin.
1: I la cançó que escoltem és What a Difference a Day Makes, interpretada per Dinah Washington. Aquesta és la versió en anglès de la molt anterior cançó mexicana que cantava la Maria Grever cap a l'any 1934 i que es titulava Cuando vuelva a tu lado.
0: Estem parlant de María Joaquina de la Portilla Torres, que va adoptar, lògicament, el nom artístic de Maria Grives, una compositora mexicana nascuda l'any 1885 i que en aquella època va triomfar component música de concerts, cançons per pel·lícules i, sobretot, boleros, tots ells camps amb una presència gairebé exclusiva dels homes, presència masculina, vencent, per tant, la Maria Joaquina de la Portilla Torres, les òbvies barreres de la misogínia.

0: encara en la primera versió de Ocean's Eleven trobem aquest tema que més tard va versionar The Beatles en el seu segon àlbum aparegut l'any 1963.
1: La versió que escoltem és la que va aparèixer a la pel·lícula interpretada per Barrett Strong, que la va publicar l'any 1959.
0: I el títol de la cançó és més que apropiat per la pel·lícula. Money, that's what I want. O sigui, diners, això és el que vull. Si parlem de robatoris, està molt clar, no?

0: I acabarem el programa d'avui amb un parell de peces instrumentals de la mateixa cinta, d'Ocean's Eleven, versió 2001. La primera, aquesta que escoltem i que es titula Spanish Flea.
1: Va ser enregistrada per primera vegada per Herb Alpert i els Tijuana Brass. És un clar exemple del tipus de música que és capaç de transmetre un estat d'ànim, entre alegre i bromista, cosa que deu haver pensat més d'un director, ja que aquest mateix tema ha aparegut també a les bandes sonores de les pel·lícules tan diverses com Austin Powers, The Simpsons, Mad Men o The Benny Hill Show, això sí, a totes elles amb les mateixes intencions.
0: I ara anirem acabant anunciant-vos que la setmana que ve seguirem, però amb una única pel·lícula, Forrest Gump, que ella, per si sola, ja és un excel·lent mostruari musical.

0: Doncs el que dèiem, us deixem fins la setmana que ve amb Quincy Jones interpretant Soul Bossa Nova. Com és així corteta, farem un comiat breu perquè pugueu gaudir escoltant-la. Fins la setmana que ve, porteu-vos tots molt bé.
1: Cuideu-vos molt, amics.

0: Bon dia i benvinguts al programa Cubelles, tot un món, el magazín matinal de Ràdio Cubelles.
1: Ràdio Cubelles.
0: Des d'ara mateix, a través del 107.5 de la freqüència modulada, podreu escoltar tot un contenidor d'espais d'entreteniment, tertúlia, informació i entrevistes. Benvinguts al Cubelles, tot un món.

0: I obrim una nova secció dedicada al consum que fem en col·laboració amb el Servei de Consum Municipal i amb la tècnica Imma Laborda de l'Ajuntament de Cubelles. Benvinguda, gràcies per ser amb nosaltres a una secció més de consum.
1: Bon dia, moltes gràcies.
0: I bé, en aquesta secció anem parlant d'èpoques en què el consum va més al dia i també de tant en tant ens agrada exposar casos reals per avisar la població de situacions que van sempre en el fil de la legalitat, de l'estafa i que ens poden comportar també problemes amb serveis, amb productes que no saps com acabes pagant i no tenies la necessitat ni la voluntat, que et canvien una cosa per una altra. Bé, doncs d'això també en volem parlar i normalment acostuma anar acompanyat això d'aquestes trucades insistents que et donen ofertes, que et parlen de mil històries i que reps el telèfon i que t'acaben fent picar l'ham, no? I me l'aborda, explica'ns, aviam algun d'aquests casos que s'estigui donant últimament relacionats amb consum, amb aquestes trucades i gent que després se sent enganyada, no? Pel que ha acabat resultant tot plegat.
1: Sí, la veritat és que cada dia més persones, no, reben i rebem, no, rebem trucades on ens ofereixen canvis de companyia telefònica, companyies energètiques, aquestes són les més habituals, no? També hi ha de bancs, les de bancs ja són estafes, però de canvis de companyia, no? Sobretot de telefonia mòbil o internet i energia són les que més n'hi ha, no? Amb aquests descomptes, no? Irrepartibles, no? Però poden haver-hi sorpreses, no? Llavors, hi ha alguns consells, no? Per exemple, no? Primer de tot, no us deixeu pressionar. Si us diuen que l'oferta s'acaba ara mateix o que hi ha un dia, desconfieu. Aquestes ja són els primers consells i tips, no? Les decisions precipitades no surten bé. Demanar sempre la informació per escrit. Aquesta és la més complicada, vale? Perquè com les companyies ho fan per telèfon i li anem a gravar. Mm-hmm. I aquesta és el primer consell que donem, que és el que donem cada dia a tothom i el que més ens funciona a l'hora de reclamar, és gravar. És a dir, si creieu que qui us està trucant, que ara entrarem, no?, a confirmar si qui ens està trucant és vàlid o no, hi ha una oferta perquè pot ser, no?, que realment es faci una contractació per telèfon i sigui correcta. Però per si de cas, tot i això, o quan fem una reclamació, fem una incidència, gravem. Mirem de buscar-ho, si és des del telèfon mòbil, dir, sisplau, un moment, vaig a gravar la conversa. Si no sabem com fer-ho, demanar-li a algú que estigui gravar la conversa. Si no ho podeu fer, dir-li a la persona que us ha trucat, si us interessa, que us torni a trucar. És a dir, pot ser que hi hagi una oferta perquè t'entra un, jo què sé, no? Tens una oferta perquè t'entra un dispositiu gratuït amb la teva companyia, d'acord, està bé, em sembla bé, però ara no puc atendre'l, truquim demà a aquesta hora, perquè així també és una manera de confirmar que és una realitat.
0: O enviem-ho per correu electrònic, no?
1: Sí, això és el bàsic, però el correu electrònic...
0: I m'ho mirarem calma.
1: Això és l'ideal, però ja estic anant a que després no ho fan. O ho fan, o el pitjor de tot, que fan les companyies, que és el que més tenim. Ara fa un temps que ja no ens en trobem, eh? Potser també és veritat que van canviant i es van posant a puesto moltes, però recordo, bueno, el que fan moltes és que t'envien per SMS el contracte. Llavors tu te l'has de llegir, que és petitíssim, sobretot més ho fan amb algun tipus, i en aquell contracte et deia d'una manera molt petita que era, tu l'has vist, i aquell SMS ja és una confirmació. Perquè li has donat a l'okay a l'obrir-lo o ja el tens. Per tant, tu estàs lligat perquè ho has llegit, però realment les condicions que t'han enviat no són correctes. Aleshores, sempre millor, clar, per escrit, sempre. Perquè pensem una cosa, qualsevol contracte o canvi de tarifa és obligatori que el facilitin per correu electrònic o en un document que es pugui revisar amb calma abans d'acceptar. És a dir, en teoria hi ha una obligatorietat. Sobretot, a més, en temes energètics i temes més així. En temes de telefonia és el mateix. Hi ha una obligatorietat si hi ha un canvi, però és a posteriori i ja ho tens gravat i és més complicat. El que dèiem, no facilitar dades personals bancàries o números de contractes si no està clar, perquè les empreses que són legítimes no les demanaran, perquè ja les tenen. I aquesta és la més important, que és el carrer, el que ara diem, no? Si la trucada és d'una companyia que no és la nostra, s'ha de verificar la identitat de l'operador. Demana el nom, l'empresa, el nom de telèfon, per qui em truca, no? Com moltes vegades t'ho diuen, eh? Sí, sí, truco de l'empresa aquesta i som, no? Però si us diuen que truquen per de part de la mateixa companyia, sàpiga que de sovint no és veritat. És a dir, es pot penjar i trucar directament al servei d'atenció al client oficial per comprovar-ho, no? Un cas real, no? Vaig a fer ara un cas real que vam tenir l'altre dia, que en aquest cas era de la Caixa. Mm-hmm. Diuen, truquem de la Caixa, això és una estafa, eh? Però truquem de la Caixa. I llavors una persona diu, ostres, vols dir que no? Aquesta persona no ens ha escoltat? I vaig a confirmar-ho. I li diuen, sí, sí, som de la Caixa, miri com des del telèfon que l'estem trucant és el que surt a internet. I, tu mira, i es mira la pantalla del mòbil i diu, ah, doncs sí, veig que és el 93, el número de la Caixa. Li parlen en català, no? Li diuen, llavors li diuen, ei, estem veient que hi ha algú que ha estat intentant entrar al seu compte. Mm-hmm. Li anirem enviant uns missatges electrònics amb el nou PIN i tot perquè ho facin. És tan, tan similar al que es fa normalment, no? Normalment amb el banc ja es fa, no? No trobo la meva clau. Mm-hmm. I com ho fem tots, doncs li donem, t'envien un missatge al mòbil, mm-hmm. i ho fem, i anem fent aquests passos. Per tant, és molt complicat. Però una vegada vas fent així amb els SMS i han buidat el compte.
0: Clar, tu estàs donant accés a una altra persona.
1: Que no és, però és mm-hmm. que per això, i això és molt complicat.
0: Però això és una estafa, diré, això és un delicte. Estapa,
1: això no, és delicte.
0: No és un problema de consum, sinó que és un delicte directament, un ciberdelicte d'aquests o...
1: Exacte. Aleshores, què es pot fer en aquest cas? Bueno, apuntar la data, l'hora, mirar... Disculpa,
0: I anar als Mossos d'Esquadra, entenc que anar als Mossos d'Esquadra.
1: Sí, exacte. Bé, és una denúncia, no és un cas de consum. Poc podem fer. És una denúncia administrativa. Sí que podem fer perquè nosaltres fem el venir aquí, per exemple, no? Fer aquestes crides quan veiem que hi ha un cas, no? Per això he dit directament que truquen de part de la Caixa, perquè pot passar amb algú o d'un altre banc. Si haguéssim gravat la conversa, com hem dit, no? Si quan sigui una cosa així de truquem tot de la Caixa, que hi ha un problema, si la gravem, doncs ja tenim més eines mm-hmm. per poder reclamar, si poguéssim identificar. I el que hem dit abans, sí, truco de la Caixa, però hi ha un problema, doncs disculpem un moment. Intentar trucar, anar a amb el teu servei, vas a la teva oficina bancària, mm. mires les teves comptes i ho mires tot una mica, perquè mm. és tan, tan creïble...
0: Esperi, que miro vera... Penjo, ja miro els comptes un moment o vaig a l'oficina, no? I no donar per...
1: I no donar-ho.
0: No donar-ho per vàlid perquè és una trucada, no?
1: No, perquè... per això són estafadors. Mm-hmm. És a dir, una cosa és que sigui un cas de consum, no? Com hem dit fa una estona, no? Que és un canvi de companyia. Però hi ha dues companyies que les pots identificar. I l'altra és i que pots reclamar. Mm-hmm. Després que sigui, que prosperi o no, ja potser ja hem de mirar la càrrega de la prova. Però una estafa... I n'hi ha tantes cada vegada més. Ja n'hem parlat moltes vegades. Ja farem un altre monogràfic, si cal, un altre dia de totes les estafes que hi ha per telèfon. Cada mes et diuen després que no has sigut tu vigilós, o com, no és la paraula que vas dir?
0: Després, a més, et trobes que l'entitat bancària... la seva resposta és, bé, doncs, si tu els hi has donat l'accés, doncs els hi has donat l'accés, que clar, no?
1: Exacte. No ha sigut diligent, això és la paraula, l'estava buscant. No ha sigut diligent en conservar les coses i fer-ho. Tot i això hi ha molta impunitat i abans, quan hi havia un robatori de targeta de crèdit, els bancs tornaven i ara, com n'hi ha tantes, doncs ho tornen i és molt més complicat. Bé, això ja ho farem un altre dia, no? Seguim ara amb el tema de les trucades, no?
0: Sí, en tot cas, el primer consell és desconfia de tot, no?
1: Desconfia de tot.
0: Si et truca algú que no saps ni qui és, desconfia completament i...
1: Ara tenim un altre cas, no? Han trucat d'una companyia de telefonia mòbil, no? Et truquen dient que és de la teva companyia, mm-hmm. que que, doncs, que han de pujar les tarifes, no? Perquè doncs, no? Ara estem al nou any i pugen les tarifes, però que poden, que tenen un altre servei d'amb dues companyies que són més econòmiques. Bueno, aquí ja es pot desconfiar una mica de que la teva pròpia companyia te'n recomani unes altres, no? Però bueno, la persona...
0: I fins i tot desconfiar de que t'avisi de que t'apuja sí. la tarifa. Vull dir.
1: Sí, sí, però bé, això passa. Com hem dit, són casos reals i no persones grans, eh? I aleshores fa el canvi de companyia i te'n dones compte que no. I llavors què passa? Que o tens una permanència, que la companyia antiga et cobra la permanència que tenia i la nova també te la cobra si et vols donar de baixa. Clar, tenim 14 dies per retornar-lo, però què fan aquestes companyies de baix cost? Quasi algunes són de baix cost. Doncs et venen molt ràpid a canviar, a ficar el wifi, a canviar-ho, llavors ja t'han començat a prestar el servei i llavors ja no serveixen els 14 dies per poder de desestiment. Llavors et trobes que tens un servei amb un servei amb l'altre, o que no tens wifi, que també ens ha passat, no? Que la gent està desesperada perquè, bueno, doncs perquè ara aquí no té internet a casa. Doncs.
0: Clar, ho necessites per tot.
1: Per tot, no? Potser hi ha algú que estiguis treballant, el que fos. I aquesta és complicada. És complicada perquè la persona ho tenia. Com podríem haver evitat una mica o que la reclamació sigui més senzilla? Gravar, torno a dir, no? Gravem-ho, perquè si aleshores tu se t'estan fent passar per la teva companyia, aquí ja pots anar a la nova companyia i reclamar. I dir, escolta'm, no, tu has fet un engany, ho has vist... I a més, si ens venen a l'oficina del consumidor i veiem que és una companyia que això ho està fent, normalment ens juntem amb oficines de consum, fem conjunta i es fan denúncies.
0: I gravar funciona, s'ha demostrat. Hi va haver un cas molt mediàtic, que precisament era una persona de Cubelles amb una empresa de subministrament elèctric, Endesa, i que havia subcontractat, no?, per tractar la gent que devia diners, no?, a una altra empresa que s'encarregués d'aquests casos de la gent que devia diners, i gràcies a que la persona que rebia la trucada ho va gravar, que era una persona doncs, amb vulnerabilitat energètica i que, per tant, no estava obligada a fer que, no?, a tornar aquests diners i va rebre unes trucades molt agressives d'aquesta empresa subcontractada per Endesa, gràcies a gravar-ho, com que es feien passar per funcionaris del jutjat aquesta empresa per cobrar, gràcies a gravar-ho doncs va guanyar el cas i Endesa també va deixar de subcontractar aquesta empresa, va admetre que no eren les maneres adequades de treballar, un cop es va poder demostrar, fins que no es va demostrar potser no li va interessar tant, i va ser un cas molt, molt mediàtic i que a més darrere hi va haver doncs organitzacions, no?, de defensa de la pobresa energètica i tot això, doncs l'Aliança contra la Pobresa Energètica i altres organitzacions que ho van fer públic i per tant, doncs això demostra que gravar aquestes trucades després pot servir per demostrar-ho tot plegat.
1: Sí, tant. Mira, justament aquest cas que estàs dient, perquè estic recordant ara alguns altres similars de quan hi havia, per allò de la reclamació, recordo que un cop, jo mateixa, perquè la persona que va venir era bastant vulnerable i no sabia com, bueno, una persona gran i no tenia molt de coneixement amb el tema també del nivell del telèfon, i em va dir, mira, no fa més que trucar-me aquest mòbil. I me'n recordo que el vaig trucar jo, personalment, li vaig dir, hola, truco del Servei Públic de Consum, que a més ho vaig ficar amb altaveu i tenia un altre mòbil gravant també. I aquella persona, a part que va canviar el to, resulta que era una persona autònoma que l'havien subcontractat, devia tenir un guany per tot el que trucava, i l'acusament, vull dir, a mi em va penjar, o em va contestar així ràpid i va penjar, i ja vam veure, no? Però realment aquella persona estava molt angoixada perquè no parava de trucar-la. D'una forma constant i repetita i repetitiva, no? Ara moltes trucades ja surten amb la sospita de trucada brossa. Què ens passa? Què més ens diuen, sobretot molta gent més gran? És que si em truquen de l'hospital... És que l'agafo perquè estic esperant una trucada i els hospitals ja tenen aquests números llargs, no? Ara sí que és veritat que a vegades les companyies surten la sospita de trucada habitual, però és el que dèiem, no? El dret del desestiment, gravar, reclamar molt ràpid I el que hem dit de gravar la conversa és bastant important pel que comentaves. I seguint amb el fil d'això, és veritat, nosaltres tenim bastant de contacte amb serveis socials i sempre que hi ha algú que hi ha una vulnerabilitat, abans de tallar-li, el servei social sempre rep una carta que avisa i on ells fan un informe i segons quins casos ja estem derivats i treballem també conjuntament.
0: Mm-hmm. Bé, doncs el drama d'aquestes trucades que inunden tants telèfons i les conseqüències que poden tenir doncs, són de consum i fins i tot, doncs, ho hem comentat, estafes i delictes que ja van molt més enllà i que, per tant, serien casos policials.
1: Sí, per exemple, ara m'he recordat també l'últim que hem dit, no? Petits consells. Són complicats però funcionen, a part de que la gent s'apunti a la llista Robinson, que això ja ho hem dit, per no rebre trucades no desitjades. Si quan ens truquen podem identificar qui ens truca, llavors dir-nos-ho a l'oficina de consum també, que ens ho diguin, perquè ens estem juntant oficines de consum per després fer denúncies conjuntes, perquè inclús si la persona pot anar a l'Agència de Protecció de Dades, que Protecció de Dades sí que fica multes grosses, més que no consum, i també d'on has obtingut les meves dades, qui te les ha donat, i jo no t'he donat permís perquè em truquis per fer-me trucades. Si a més estic a una llista Robinson on estic dient que no vull, d'on les has tret, qui te les ha donat. Abans de que a vegades quan consumim així o fem compres gratuïtes, la gent el que està obtenint són les nostres dades.
0: Bé, doncs temes que segur que protagonitzaran també espais de consum que us anem oferint aquí a Ràdio Cubelles gràcies a la col·laboració del Servei de Consum Local i de la Tècnica Municipal i Malaborda. Vagi molt bé, fins la pròxima.
1: Adéu, fins la propera.

0: Ràdio Cubelles, al mitjà multimèdia, per saber què passa a Cubelles.
1: I fins aquí el magazín de Ràdio Cubelles, Cubelles tot un món, aquest contenidor d'espais d'entreteniment, tertúlia, informació i entrevistes. Adéu-siau i fins una altra. Recupereu aquest programa a la carta des de radiocubelles.cat.

Ràdio Cubelles, al mitjà multimèdia, per saber què passa a Cubelles.

0: Ràdio Cubelles. This one is for the people.
1: Molt bona tarda, benvinguts al 14 programa de Pilars al Vent. Estic amb els meus companys de sempre, Nogui,
2: bon dia.
1: Jordi Lora,
3: bona tarda.
1: I Nil Sánchez.
4: Molt bones.
1: I avui tenim com a convidada a l'Anna Jiménez, cap de canalla de Castellers del Foix de Cubelles. Molt bona tarda.
5: Bona tarda.
1: I bueno, avui ja és una mica d'espoiler, no? Però parlarem sobre la figura de l'equip de canalla, del cap de canalla en específic, perquè, bueno, ahir vam fer una dia històrica i molta
3: abans
1: importància.
3: Abans
1: d'ahir, el dia que se n'agrada això ahir.
3: Diumenge 9 d'agost, acabem sí, abans.
1: Al passeig marítim. I part d'aquests èxits, la Terra Canalla, perquè sense ells no haguéssim pujat fins allà dalt i no haguéssim fet això. Llavors parlem una mica de com es gestionen les emocions de la canalla, com una mica tot de com gestionar aquestes persones tan petites dintre de la colla castellera. Si et sembla, comencem amb les preguntes que sempre fa el Nogui, que és una mica per conèixer el nostre convidat, i són bastant ràndoms, però sempre les fem.
2: Les primeres no són tan ràndoms, són una mica per situar la persona. I després sí que hi ha unes més ràndom, que són que uns nens d'una activitat de les escoles que faig, els vaig dir quines preguntes faríeu per conèixer algú, i són les que estem fent a la resta de convidats. La primera, per saber una mica com ets, és de què treballes, de què volies treballar i si creus que aquest treball es pot incorporar al món dels castells.
5: Soc enginyera química i treballo per depuradores d'aigua, però sempre he volgut ser professora. I no, crec que el tema de l'aigua, tot i que sí que ho vaig incorporar una vegada, vam fer un pilar amb un producte que ve de la meva empresa, no es pot incorporar al món dels castells en general.
2: Vale. Quina és la primera diada o record com a tal casteller? I no em refereixo a la primera vegada que vas veure un castell, sinó la primera vegada que vas dir jo vull formar part d'això.
5: Quan vaig començar la colla universitària.
2: A quina colla era?
5: Bergants de Terrassa. Vaig començar el 2016, diria. I no anava gaire convençuda. M'agradava veure els castells des de fora, però no estar dins. I el primer assaig que vaig entrar allà vaig dir aquest és el meu lloc.
2: I va ser el fet d'anar a una universitària, el traspàs després a una tradicional?
5: Sí.
2: Com es va donar aquest salt?
5: Sí.
2: Com es va donar aquest salt?

0: amb la meva
1: aquí
0: amiga.
1: Estic. Aquí estic veient, a més me'n recordo, veient un 4 de 10.
0: D'aquí?
1: De Minyons de Terrassa.
0: Vale. I ara les que són una miqueta més random. La primera sí que és meva, les altres tres són dels nens. Comença la diada. Només tens un mocador. On te'l poses? Mà dreta, mà esquerra o a la faixa?
1: A la faixa.
0: Si fossis un gelat, de quin gust series i per què?
1: De xocolata, però no et sé dir el per què. He sigut sempre, o sigui, només m'agrada el gelat de xocolata, visc pel gelat de xocolata.
0: Vale. Dins del que és la fauna d'una colla castellera, quin animal series?
1: Complicat, eh? Algun que li agrada dirigir, però no sé dir ara mateix quin. El cap d'alguna manada.
0: Vale. I la pregunta per excel·lència. Quina pedra series?
1: Pedra.
0: Sí.
1: Tens nens molt, molt especials.
0: Sí, sí, sí. Sí,
1: sí, una pedra de l'aigua, que està dintre l'aigua.
0: Vale.
2: Una pedra de riu.
1: De mar.
0: De mar.
2: Sí, portem tres persones que han vingut i les tres han dit pedra de riu.
1: De mar.
0: Sí. L'Angie diria que va dir una pedra de platja, també.
3: Sí, no?
0: Sí, una
2: sí,
0: cosa.
2: Sí. No, sí.
0: Vale. I ara la pregunta, parlant de l'Angie, que va deixar l'última convidada, que és l'Angie, és quina colla vols que guanyi el concurs? I ja que ens posem, diguem, les quatre opcions, és a dir, la del concurs de diumenge, la de dissabte, la de Torredembarra i el de Quarts Amunt, aquest nou.
2: Que ja és oficial.
3: Sí, calen vols les colles que entren.
0: Sí, les que entren.
1: Quarts Amunt, claríssimament, si ens presentem, Castellers del Foix.
0: Ei, aquesta la teníem clara. Pues fem de baix cap a dalt, llavors.
3: Vale.
0: Hem començat amb
3: no, Castellers. No, podem fer-ho de dalt cap amunt perquè per comptar em va millor.
0: Ah,
3: vale. La renúncies.
0: Okay, sí,
3: gràcies.
0: Vale, perfecte.
3: Colla Vella, Vilafranca, Colla Joves, La Jove de Tarragona, Minyons de Tarragona, bueno, no, Sants, Capgrossos, Moixigangues d'Igualada, Castellers de Barcelona, Castellers de Vilagràcia, Xiquets de Tarragona, Xiquets de Reus i Castellers de Sabadell.
2: I ojalà Sant Pere i Sant Pau.
1: ha de caure algú, per ja. Ser Sant Pere i Sant Pau.
3: I
2: Sabadell, sí. Ha de prendre algú.
1: Per mi, realísticament, m'agradaria que guanyés la Colla Vella aquest any. Tot i que jo t'ho diré...
3: Digue-ho, va.
1: Xiquets de Tarragona.
3: Vale, dissabte. Sant Pere i Sant Pau, Marrecs de Sal, Xics de Granollers, Segals d'Osona, Nens del Vendrell, Castellers de Lleida, Castellers de Sant Cugat, Bordassos de Vilanova, Colla Jove de la Jove Barcelona, Xiquets del Serrallo, Xiquets de Vilafranca, Castellers de Castelldefels, la Colla Jove dels Castellers de Sitges, Castellers d'Espluga, Castellers de Terrassa, Tirallongues de Manresa, Castellers de Sagrada Família i Nois de la Torre.
1: M'agradaria que la guanyés Castellers de Sant Cugat. Realísticament, la guanyarà o Marrecs o Sant Pere i Sant Pau.
3: Vale, anem a Torredembarra. Castellers d'Esparreguera, Sarrià, Badalona, Figueres, Castellers de Berga, Castellers de Mollet, Castellers del Poble Sec, Esparxats de l'Estany, Castellers de Caldes de Montbiu, Esquerra d'Eixample, Cerdanyola i Cambrils.
1: Castelldefels.
3: I de
1: Quarts Amunt,
3: ja ho ha dit.
1: Castellers del Foix.
2: Bueno, doncs pues, aquí tenim les colles guanyadores que guanyaran aquest any.
0: Si fa ple, no? Li hem de comandar a gasolina o algo.
2: De fet, ara no és res per tu, Anna, però l'altre dia, crec que va ser fa tres programes, vam tindre el programa nostre especial, el que vam fer només nosaltres, el Gerard va fer una proposta i crec que ningú la va acertar.
3: No. No, sí.
0: Ho he escoltat avui...
3: No, ningú va dir les quatre rondes, o sigui, tot, tu i jo vam dir 3-4-7, tu i jo vam dir 3-4-7 i ells dos van dir 3-4-2.
2: Llavors els quatre vam acertar, ja ens deus algú els quatre. Vinga, fins aquí, següent programa. No, si vols, Jordi, començar tu a fer una mica les preguntes a la teva cap de canalla, a partir d'aquí. Tot el que passi a partir d'ara no serà culpa seva, serà culpa
3: fes
2: teva
3: com
2: el
3: Magí.
2: Preguntat.
3: No,
0: un cara a cara, eh?
3: Fes com el Magí, oblida-ho després, vale?
1: Jo ho oblido. Tens un tècnic de canalla aquí també per vigilar que no et deixi fora dels castells.
0: Menys el Nil i jo, la resta
3: ja
0: pillen avui.
3: Vale. Portar la canalla, no només és portar la canalla, també has de portar les seves famílies, els pares, i què és més difícil portar? Els nens, els propis nens... o gestionar les famílies.
1: Comences fort, eh?
3: Sí, clar. des de que ahir m'ho va dir el Pol que venia,

0: És la primera pregunta que se'm va venir al cap.
1: Claríssimament, gestionar el tema familiar. Els nens són complicats, però fins a un cert punt. I si els hi dius A, al final, si els hi expliques bé, ho acaben entenent. Hi ha vegades que a les famílies els hi costa entendre els raonaments que es fan.
0: I després la canalla. Som els que posem més amunt i és on venen els temes pors, temes no vull pujar. Com ho gestiones?
1: Depèn molt de la canalla i del motiu que tingui darrere d'ell. Hi ha canalla que no puja per por, de veritat. Li té pànic a pujar allà dalt, ja està, no passa res, ho hem d'assumir tots. Hi ha canalla que és inseguretat de pensar que no ho fa prou bé com per pujar allà dalt i que caurà. I hi ha canalla que és inseguretat cap a la resta del tronc, que no el veuen clar. Aleshores, cada casa es gestiona d'una forma diferent i al final el que s'ha de fer és encarar-ho, parlar amb el membre de la canalla que té aquest problema i buscar solucions entre els dos. No sempre és la mateixa solució, és vàlida per tots els membres de la canalla.
0: Vale, i si existeix aquesta inseguretat, o sigui, per exemple, un dos no vol pujar perquè no veu clar quins són els terços, quins són els quarts, com gestionem això?
1: Al final és assajar-ho, donar-li la seguretat, que vegi que es pot fer, tornar-lo a repetir les vegades que faci falta. I si no el vol fer per algun motiu en concret, al final jo sóc de la filosofia de jo ho respecto, no facis aquest, seguim assajant-ho i ja faràs el següent. No hi ha cap problema en aquest sentit.
0: I si és per algun motiu no casteller?
1: No és vàlida la raó, no l'accepto sota cap concepte. Si és un motiu que no és casteller, a mi m'és igual, puges o no puges, tu decideixes, però jo no faré fora a ningú del castell perquè no el vols fer.
2: No, fer la mateixa pregunta jo.
0: Sí, és que jo crec que és un tema que es parla molt dins de canalla, que ja amb els ambients, bueno, al final som nens i adolescents. Que,
1: sí, no és fàcil.
0: I tenim, o sigui, no tots ens portem bé i això pot generar després problemes a dintre el castell.
2: Sí, dintre la colla. Jo aquí t'anava a preguntar, perquè, per exemple, pinyes està fàcil perquè realment tota gent adulta, perfecte, troncs, quasi
3: bueno,
2: el mateix.
3: Bueno, pues...
1: que hi ha, gent
3: adulta, hi ha gent adulta que prefereixo el meu grup de 30 nens del casal que 5 dels d'aquí.
2: Sí, però la meva pregunta anava més a com gestiones la diferència d'edats dintre de canalla, perquè hi pot anar des de, segons legalment, des de la coordinadora, des dels 4 fins als 18, la canalla. Llavors, a partir d'aquí, com gestiones els diferents nivells maduratius que té la canalla?
1: És bastant complicat, però sempre s'intenten fer activitats a favor d'ajuntar la canalla. Ara fa poc vam anar al parc aquàtic. Vaig incitar bastant a que es barregessin els grups, que pugessin a cada atracció amb una persona diferent, de forma que mínim que se sàpiguen portar. Jo no demano que una persona de 16 anys sigui superamic d'un nen de 5. És obvi que no és lògic. Però sí que ha de tenir la confiança suficient com per estar amb ell, com per parlar-li i pujar amb ells al castell aleshores. Per mi, les relacions personals, sí que vull que tothom es porti bé entre ells, però no vull influir en qui ets amic d'aquí, en aquest sentit. Aleshores, jo, mentre es portin bé entre ells i tinguin confiança en pujar en un castell, jo, que cadascú sigui amic del que vulgui, entenc que la diferència d'edat és molt gran, som molt variats, hi ha pocs grups que tinguin tots la mateixa edat.
2: Yeah.
1: Està tot molt escalat, aleshores, no puc influir en aquest sentit, intento respectar al màxim les decisions de cada nen.
2: Aquí Castell del Foix no passa tant, però tots per tirar allà, per exemple, per altres coses passa. Ets per tirar allà d'aquí la canalla gran, és a dir, posem una franja dels 14 als 18, dels 16 als 18, siguin més com els pares de la canalla. Per exemple, quan tu estàs cantant un castell, quan no hi ha ningú tècnic de canalla dins amb ells, tots per tirar d'aquí la canalla gran s'encarrega una mica de cuidar els petits?
1: Sí, mínim de vigilar que no marxin. No dic que els ajudi a res, però una mica d'ull, de vigilar. Al final, tens com més madur siguis, millor el podràs tractar i l'encararàs. Aleshores, jo sé que el mínim el que demano és que els vigili i no els perdin.
0: Sí, no li tu o jo.
3: Sí, no, ja va preguntar, ja que estem parlant de canalla i tal, la notícia aquesta nova del nou casc amb la supermàscara aquesta del Batman. Tu què n'opines?
1: Jo el vull veure primer en persona abans d'opinar al respecte. final, la seguretat de la canalla és molt important. Jo entenc que s'ha de fer tot el possible per protegir. I si, bueno, sé que es porta un any estudiant, veure com protegir la zona del pòmul. També crec que serà un problema a l'hora de la calor i de l'agòbio de la canalla. Hi ha molts nens m'han dit, Anna, jo això m'ho haig de posar. Sí, tu has de posar, si és obligatori per la coordinadora. Però crec que generarà, sobretot a l'època d'estiu, molt agòbio als nens. Entenc el punt, però s'ha de veure com funciona i què passarà amb això.
2: A mi molta gent m'ha dit, hòstia, és que això de la màscara és que sembla una mica llet, sembla una mica tal. Al principi, quan es van integrar els cascos, ningú volia portar els cascos. O sigui, ningú volia dir el casco és una merda, que va portar 200 anys fent castells entre cascos, d'un dia per l'altre sí, posen cascos. Clar, jo crec que fins que no els tinguem aquí i no els haguem fet servir als nens, no sabrem si són bons o no.
1: També crec que és una mica situacions que han anat passant. És a dir, el cas sí que s'estava estudiant i es anava a implementar, però fins que no va morir una noia a Capgrossos de Mataró, no totes les colles van estar d'acord en fer-ho. Pues jo crec que amb la màscara és el mateix.
2: Sí, també s'estava estudiant i fins que no va caure la mia...
1: No es va tornar a posar.
0: S'ha dit el nom de Capgrossos de Mataró i no he sigut jo,
3: És veritat.
1: Jo sé que els estimes.
3: Bueno, no ha sigut una cosa molt bona, però bueno. s'ha dit. És veritat.
2: Escordats, ja està, hem fet el fet.
3: Ja està, no. Digues Àngel Moreno.
4: Àngel Moreno.
3: Ja està.
0: Digues màgia,
3: ja hem fet màgia, ja està. Ja
2: hem fet el pleno, ja està.
3: Del tema casc, també, l'altre dia parlant amb la meva germana, que estava començant com jo, ara sabem més de castells, vam entendre alguna cosa de que si ets dos o si és Angeneta, el casc és diferent pel tema col·locar peus o alguna cosa d'aquestes? O sigui, té una forma diferent?
1: Sí, els cascos tenen forma diferent. El cas de l'Angeneta i l'acotxador és més rígid i porta protecció a la zona de les orelles i té una forma molt més arrodonida. En canvi, el cas dels dosos és més flexible, dona una mica de sí i s'enganxa més al cap. No és tan gruixut i no extrapola tant. És més que rep el tema de quan l'acotxador o l'enxaneta agafa el cap, que pugui agafar-se bé.
3: Sí, és que crec que és una cosa que de normal veiem, rotllo, el pont de dalt porta un casc i no et pares a fixar-te en aquests
1: detalls. Són diferents. Nosaltres, de fet, només tenim un dosos que porta casc d'enxaneta encara.
2: Sí, però no li cap cas de dosos.
1: Pobre meu. No...
2: Que sembla estrany, me li dius, hòstia, cap de dosos, cap més gran, els cascos són més grans.
1: Sí, no té cap sentit. No hem aconseguit encaixar el tema de les talles encara.
2: No.
0: Jo, el Pol abans ha dit una cosa de durant estan fent els castells, qui està amb la canalla? On està la canalla? Perquè hi ha molta gent que no ho sap. La canalla se'n va a una altra banda.
1: Per nosaltres sí. Jo sóc de la filosofia de que la canalla no ha de veure ni els meus castells ni els de la resta. Per risc a caure, a veure alguna cosa que no s'ha de veure. Hi ha colles que els tenen a plaça, eh? Jo els he vist, els he ofert a vegades a les colles, mira, teniu aquesta sala per deixar la canalla, m'han dit, no, la meva canalla està a plaça. Ah, vale, doncs endavant. Jo sóc de la filosofia de que la canalla, com més apartada es pugui, millor.
0: I penses que després veurà... O sigui, perquè la canalla nostra, per exemple, després va una diada gran, o sigui, Tots Sants, Vilafranca, concurs, i veuen castells i veuen caigudes. Creus que això és diferent?
1: És diferent. Jo, per mi, és diferent perquè jo crec que... Tothom és conscient ara mateix a la nostra colla que no podem arribar a fer aquests castells. Aleshores, veure una caiguda d'un 3 de 10 és... Vale, ha caigut, és un castell gran, però jo no cauré d'aquí dalt. En canvi, veure una caiguda d'un 3 de 7 et pot dir jo això ho faig, jo aquí no pujo. Aleshores, per mi, tot i que sempre demano que no es miri quan està a punt de caure un castell gran, crec que no hi ha tant problema com amb la caiguda d'un castell més petit.
2: Ara una mica vinc canviant de tema, més endavant ja portarem si podem a gent, a nens de,
0: no
2: del
0: ha vingut
2: de
0: ningú del pom de Dalem
2: anàvem per quarts,
3: pas a pas.
2: És el següent problema, és el següent pas. Explico una mica si pots així per sobre la posició de cada casteller del pom de dalt, del que t'encarregues tu, de com funciona, quins dosos hi ha, l'enxanet de cotxador, si ha de ser més gran, més petit, com ho controles tu i com te comentes, decideixes qui fa d'obert, qui fa de tancat, qui fa de dosos, qui fa de cotxador, qui fa d'enxaneta.
1: El pom de dalt té tres posicions, dos persones que formen part dels dosos. Són la canalla més gran, entre cometes, tot i que tenim canalla que ja forma part dels pisos inferiors del tronc. És la canalla que aguanta a l'acotxador i a l'enxaneta i es decideix una mica al final per pes. Per pes i per mentalitat d'aguantar lo de dalt. Si una persona pesa 40 quilos però no, psicològicament no es veu capacitada per aguantar el pom, doncs no ets dosos, i potser hi ha un altre que em pesa 35 i pot ser-ho. en aquest sentit decideixo una mica per mides i per mentalitat que té cadascun. Després la posició de cotxador, que és la penúltima persona del castell, és sí que aquí sí que va el més petit que hi hagi, amb alguna excepció, però sempre s'intenta posar la persona que pesa menys, perquè si no l'enxaneta no aconsegueix traspassar, i l'enxaneta és l'últim membre del castell, que és el que fa l'aleta, i aquí pot anar variant. Tenim enxanetes que són més grans que algun dosos a vegades, però se sol ser un punt intermig. No té la força per fer de dosos, però no té la mida del cos per ser acotxador. Aleshores quedes en l'impàs de ser enxaneta dels castells.
2: I has dit diverses vegades, també les preguntes anteriors i aquesta, la mentalitat de la canalla. Creus que és bastant important per pujar al d'un castell o no importa?
1: Crec que la mentalitat de canalla és clau. Si la canalla no té la mentalitat, no està segura del que està fent, no confia en el que hi ha, o no confia en la seva forma de fer-ho, els castells porten problemes. Tremola molt més per tothom, és molt més brusca la pujada, i acaba, que potser es descarrega sense problemes, però transmet una vibració al castell i unes males energies que no haurien de ser-hi.
4: I creus que encara que intentes fer que entre tots es portin bé com a grup, si fas una alineació, per dir-ho així, diferent, també es nota a la part del tronc o intentes que no es noti gens allà?
1: Jo intento que no es noti, però és obvi que quan les alineacions que es fan no agraden a la canalla, tot i que al final l'acaben fent, sí que és veritat que tenim una canalla que respecta molt les decisions que es prenen, i si dic que aquestes dues persones són dosos, sí que es nota molt quan no acaben de portar-se bé, i això es transmet cap a baix. Són castells molt més lluitats, amb molta més inseguretat, que s'han de defensar molt més.
2: Tu ets partidària, per exemple, colles grans, de tinc una alineació i l'alineació va a muerte sempre a tots els castells, o d'anar a poder rotar i donar l'oportunitat a tothom?
1: Jo crec que s'ha de tenir una alineació titular per tots els castells, i és la que has de fer servir, però a l'hora d'assaig has d'assajar alineacions diferents, perquè una mala caiguda, un dia que no vingui o qualsevol cosa, s'ha acabat la diada.
0: Però penses que s'ha de tenir, o sigui, per exemple, per nosaltres del 3, del 6, del 4, 6, de castells bàsics, s'ha de tenir també una alineació titular?
1: No, però tothom ha de ser capaç de fer aquesta posició. Va. No cal l'alineació titular, però que tothom sigui capaç de fer-ho amb tothom.
2: Després tornar una mica a la pregunta que t'he fet abans de les posicions del castell. Per molta gent que no conegui, perquè a vegades vaig per les places i vaig dir el 2 obert, el 2 tancat, i hi ha gent que no sap de castells que diu i què és això, què significa? Pots explicar una mica en quin castell van, quina diferència de dosos hi ha i en quin castell hi van?
1: Hi ha dos tipus de dosos. Està el dosos obert, que col·loca un peu a l'espatlla de dues persones diferent, i el dosos tancat, que col·loca els dos peus a l'espatlla del mateix quart, quin o... per nosaltres quarts, de moment. No ens flipem. I aleshores depèn del castell, porta un tipus o l'altre. El 2 porta dos dosos tancats, el 3 porta un de cada, i el 4 porta dos dosos oberts. Després les combinacions d'aquests castells, el 5 porta tres tancats i un obert, i el 7 porta dos dosos oberts. No, quatre dosos oberts, perdó.
0: Sí. I no sé si... no ho hem parlat, no, caigudes? O sigui, com gestionem tema caigudes? Com, o sigui, pues això, com es gestiona una caiguda dins de la canalla, perquè al final no és el mateix caure des de terços que caure des de sent enxaneta.
2: Es nota que estem de festa major, Jordi.
0: Sí, he dormit 12 hores avui, vale?
1: Es nota, que algú no va haver de treballar el dia després de la diada.
0: No.
1: Les caigudes són complicades, també depèn molt del tipus de castell que caigui i de la confiança que tingui aquella persona en el que està fent. Nosaltres crec que ara caure d'un 3 de 7, per exemple, no portaria grans problemes, perquè és un castell que li tens confiança, que saps que funciona i un mal dia el pot tenir qualsevol persona del tronc. Aleshores, pots caure. Però hi ha castells que les caigudes són complicades i gestionar-ho al final és una mica parlar amb aquell membre de la canalla, explicar-li que els castells cauen. És una cosa que jo repeteixo a principi de temporada a tothom. Els castells cauen i s'ha d'assumir que els castells poden caure. i una mica pues, que vegi que no li ha passat res, que és més el susto que s'han portat de caure de dalt i donar-se un cop que no pas qualsevol altra cosa. De fet, crec que la ràtio de lesions és molt inferior, per exemple, que un extraescolar de futbol. Per tant, això s'ha de fer veure la canalla i després una mica també soc molt partidària de filosofia d'avui has caigut d'aquest castell, el pròxim assaig el tornes a provar amb el mateix pum. Que vegis que no caus cada vegada que el fas, que siguis conscient que és una cosa d'una vegada. I molt també parlar amb els pares, preguntar que aviam què diuen després a casa, si han estat bé, si no, si els veus més apagats, si es queixa dels castells o el dia següent no vol venir. Una mica la gestió familiar també crec que és important.
3: Parlant de la gestió familiar, quan t'entra una persona nova a Canalla, i és a dir, nova al món de castells en general, que la família tampoc ha tingut molt contacte, com és aquest pas de fer-li veure a una família que no passa res? O sigui, que el seu fill pugi sis persones cap a dalt no és tan perillós.
1: Jo el que intento és que vegin molt l'assaig de Canalla i vegin com el seu fill va evolucionant i el que es va fent i que es quedin sobretot a l'assaig general a veure alguna prova i explicar-los, mira, aquest és el nostre castell límit. Aquí pugen quan ja portes molts anys. I moltes vegades jo els acabo presentant membres de la Canalla, de dir-li, mira, pues, per exemple, aquest és l'enxaneta i porta 5 anys a la colla. Quantes vegades has caigut? Tantes. I vaig voler seguir pujant? Sí. Normalment els pares d'altres canalles ja van directament al resta de membres a preguntar-li. I segueixes pujant després d'haver caigut? Sí, clar que sí. I tinc una anècdota molt graciosa amb aquest, que el Roc, que és l'enxaneta actual, la primera vegada que va assajar el Pilar de 5 va caure 3 vegades seguides i les 3 vegades va sortir del Pilar dient Anna, el repetim? El podem tornar a fer, Anna? I jo, però si acabes de caure.
2: Sí.
1: I aleshores, jo els hi presento molt aquest cas. És fer veure que al nen no li passa res. Que és el nen el que ha de decidir on pujar i fins a on arribar i que vagin veient l'evolució. No som cabreboges, que jo sàpiga el Pol i jo en aquest sentit. I si no estàs preparat, no puges.
2: Sí.
3: Passa molt això de que cau quan la gent de Canalla diu, va, una altra.
1: No. Sol passa més amb els nens més petits. Com més inconscients són, sí. més tirats cap endavant són. Jo sé que el Roc ara no tornaria a repetir-se 3 vegades el mateix pilar.
3: Tio, Jordi, repetiries?
0: Jo
3: si et cau un castell i dius...
0: Jo em vaig caure les peces i vaig preguntar si repetíem. I
1: aquest és un bon exemple.
0: I vam repetir.
1: Tothom va demanar repetir aquell castell i caure.
2: Va ser un exemple perquè...
0: Encara no entenem com ens va caure.
2: Perquè va ser una idea que vam intentar fer un peu del 3 de 7. No, primer vam fer una torre i tampoc ens va sortir... No, la vam baixar també.
1: Va ser un dramàtic.
0: Un drama...
3: D'anar-se a casa.
2: I vam anar...
0: Si no haguéssim sortit de casa, hauria anat millor.
2: Sí, vam fer el 3 amb agulla, ens va caure i la tècnica... Bueno, de fet, que ens vam reunir tu i jo, vam dir, és igual, deixem aquí, ja està.
1: Era una diada, prou més,
2: i la cara de vint de tots, volem repetir. Que no havia pujat, que no havia pujat, i vam dir, pues...
1: Això a vegades passa, que la canalla demana repetir castells, que la tècnica diem, no, nosaltres no repetim, ja està.
0: I tema intents desmuntats. Quan algú de la canalla baixa, tu penses, joder, ha sigut per algú que tenia...
1: Sí, home, al final sempre penses, per què baixes? Si estava bé o... Jo crec que el podies haver carregat, escolta'm una mica, però al final jo crec que tots els membres de la canalla tenen dret a decisió. Estan pujant ells allà dalt, sempre els hi dic, quan la gent es queixa, puja tu allà dalt i explica'm com ho veus. Sí. Si es mou, explica'm què faràs amb la teva vida allà dalt. Sí. Aleshores, és una mica sigui racionalitzar amb ells i dir per què has baixat, explica'm el motiu per què has baixat d'aquí dalt. I acabar de gestionar i parlar-ho i veure que no es pot baixar el castell si no t'ho diu la tècnica. Ara, si tu vols molt clar i no vols pujar, baixa, en parlem i ja veurem. Però sí, sempre la ràbia una mica de ha baixat i potser tu ets la culpable de que hagi hagut de baixar perquè potser no estava suficientment assajat aquella prova. O has posat una combinació que no havies d'haver posat, coses així, al final sempre te'ls planteges.
0: I algun cop has pensat que tu l'haguessis baixat i la canalla ha seguit tirant cap amunt i has dit, bueno, pues, si volen tirar, que tirin?
1: No, baixar-lo com a tal, no. Alguna vegada ha estat a punt, però sempre he pensat, una vegada ha arribat l'enxaneta a dosos, ja és igual que el baixis o que no el baixis.
0: Caurà igual.
1: Si ha de caure, caurà igual, no passa res. Sí que he pensat alguna vegada, jo aquest castell no el portaria a plaça i la canalla l'ha demanat.
2: Va ser el primer 3 de 7 d'aquest any?
1: Sí, jo vaig dir que no, m'hi negava en rotund.
0: No, ja.
2: Després jo et volia preguntar una mica per l'evolució de la colla que, aquest últim any. Anem a parlar de Dia de Festa Major, Dia de Festa Major, perquè he tingut la curiositat de que avui m'ha sortit al mòbil, records de fa un any, i clar, jo me'n recordo que una diada que van fer dos intents desmuntats de 4 de 7, van fer 3 de 6 amb agulla, 5 de 6, i el tercer castell no m'ha sortit.
0: Intent desmuntat de 2 de 6.
2: Intent desmuntat, no, vam sortir amb dos castells.
1: Quina vergonya, no?
0: Sí, sí, sí.
2: És que
0: sí.
2: No me'n recordo.
1: Quina vergonya de diada, no?
3: Aquesta diada recordava jo com un drama, i aquest any va ser històrica.
1: Bueno, però va ser un drama general, també sí, a nivell social, així
0: sí,
1: que...
0: Sí, sí, tothom enfadat amb tothom, sí, sí.
2: I a partir d'aquesta diada, després ho repassarem, al final del programa ho repassarem, però vam acabar aquesta diada d'aquest any fent 4 de 7, 3 de 7, que després també parlarem d'aquest 3 de 7, perquè també és estrany per nosaltres, però després ho diré. 4 de 7, 3 de 7, 7 de 6 i 2 de 6. Com veus una mica l'evolució de la colla en general i també de la mentalitat de la canalla?
0: Jo tinc una pregunta abans de que comentis. Quin 4 de 7 està pitjor, el de l'any passat que vam desmuntar o el d'ahir?
1: El d'ahir estava molt malament. Em perdó cap a vosaltres, però sí, sí. Veu ser un drama.
0: Vam ser un drama.
1: Veu ser un drama, en genèric. Si sí, veus sí. La foto, és dels pitjors 4 de 7 que he vist de nostres, crec.
2: Sí, sí. I del món del castell,
0: sí,
2: jo crec.
0: Sí, sí, pot ser.
2: Però igual dels primers que es feien fa 200 anys, igual, mira, alguna salva, però...
0: Però...
1: Tothom m'ho va dir.
0: Era molt lleig, eh?
1: L'Arnau em va dir, Anna, això és un desastre. Uns que coneixia de Minyons de Terrassa em va mirar i em va dir, mare meva, el que heu fet aquí,
0: no sé
1: què cosa més lletja.
0: Jo no sé com vam salvar.
1: Però estava quiet. Era molt lleig estèticament, però estava quiet. Cap comparat com el que vam fer a l'Arbós. Que aquell sí que ens va sortir
0: maco. Aquell era maco, eh?
2: Sí, sí. Això una mica com veus l'evolució de la colla en general i sobretot de la mentalitat de la canalla aquest últim any.
1: Doncs jo crec que a partir del drama aquest de diada, que no recordava que havia sigut tan dramàtica, sí. Jo crec que vam fer un canvi de xip. Potser aquí o potser a les... No sé si dir-te que a les peces. Sí. Vam fer un canvi de xip de dir això no som nosaltres, ho hem de donar tot per la colla i... Jo crec que la canalla en aquest sentit es va comportar impressionantment bé. No, ningú ha defallit, tothom ha dit nosaltres ho donem tot, que per nosaltres no sigui. Que pels més petits no quedi el castell.
2: Sí.
1: I jo crec que en aquest sentit se'ls ha donat molts assajos, moltes ganes de demostrar qui som, de no deixar vèncer la colla, i crec que ha sigut una evolució espectacular. Crec que l'objectiu arribar a fer la clàssica l'any passat va ser molt... una motivació brutal, i intentar aconseguir-la aquest any amb antelació també ha portat molt.
2: A veure què l'has tret. Ara, l'any passat vas fer la clàssica a final de temporada. Aquest any l'hem fet...
0: 9, els dos, 9 de novembre sí. I 9 d'agost.
2: Aquest any, què queda?
1: Aquest any,
2: per
1: què
2: tu,
1: queda?
2: No dius a nivell tècnic que estem treballant això, no. Per tu, què creus que quedaria?
1: Per mi, el 3 per sota. Jo... Per
3: el
1: mi...
3: Pinya se'n sembla bé, lo veo bien.
2: A mi també.
0: L'únic, no?
1: Jo, per mi, si descarreguem el 3 per sota, podem marxar cap a casa. No, jo vull seguir creixent. Al final portem moltes temporades creixent cada any un castell. L'any passat vam créixer amb el 3, vam fer la clàssica, pues jo crec que ara ficar una agulla demostra l'evolució de la colla, que no ens hem quedat estancats a la clàssica.
0: Qui dels tres ha posat un comentari a Instagram dient que volia l'agulla?
1: El Pol.
0: Tu, no?
1: El Pol està obsessionat, no sé per
2: jo
1: què.
2: Jo dic que m'agraden molt les agulles.
3: Des de gener, dient que vol l'agulla.
0: Home.
2: I des de l'any passat.
1: Anava a dir, el Pol l'any passat l'hagués posat a la diada de Sant Vicenç, sí, sí. I hagués posat l'agulla al 3.
2: Sí, sí. Hi ha altres parts des de la colla, que part del 3 de 7 amb agulla, també parlen d'altres estructures, com és el 2 i la torre. I el 5... Tu com ho veus a nivell de canalla?
1: Jo a nivell de canalla crec que el farien. I crec que són capaços de pujar i fer-lo.
0: Però a nivell de tronc no.
1: No, el tronc també l'aguantaria. Ara digue-li a l'equip de pinyes que busqui 5 baixos que aguantin un 5 de 7.
4: No, bueno, la torre sí.
3: La torre vale, sí,
4: no, sí, no. No.
1: És un 2.
2: Aquí una mica, és que clar, aquí hi ha una disputa. 2, torre, claro. Quina diferència veus i per què tu dius 2?
1: Dos, claríssimament. La torre només es tracta a Vilafranca i no som lagartos. Gràcies.
4: Doncs és 2 de 7.
2: 2 de 7.
0: 2 de 7.
2: Jo també li dic 2.
1: De fet,
2: però...
1: a la app posa 2, no posa
2: sí,
1: torre.
2: Sí, sí. Jo també dic 2, però a vegades tinc amics que em diuen per què dius 2 si el Garraf és torre? Dic,
1: a mi em fan fora de casa si li dic torre, així que, sisplau, digueu-li 2.
2: El que havia comentat abans de que el 3 de 7 va ser estrany per nosaltres és perquè sempre ho comentem al programa ràdio, al final fem un repàs de la diada que hem fet aquest cap de setmana i del que farem el següent, i sempre diem, quan ens toca fer els nostres castells que hem fet, sempre diem, i per estrany vam començar la diada amb un 3 de 7. aquest va ser el primer cop a la història. No, de fet, Sant Vicenç no, crec, si no, ara me'n recordareu.
0: Sant Vicenç vam sortir de
2: 3. Vam obrir de 3, també? Sí, sí.
1: És la primera vegada que no sortim de 3.
2: Que no sortim d'un 3 de 7. Fent un 3 de 7, no sortim de 3 de 7.
0: Al BB vam sortir de 3 de 6 amb l'agulla, però ens va caure. Aleshores no comptar, no?
1: No, jo no conto. Va ser intent. Però no, sí, va ser la primera vegada que no vam voler sortir de 3 i ens va sortir malament la jugada. De fet, a la tècnica hi havia molta disputa de dir sortim de 3 o sortim de 4. Però al final sempre vam aportar la mentalitat de que el pepino por delante i havíem de fer el 4. Per tant, si et has de matar, mata't a la primera ronda.
2: Una mica de mentalitat minyons.
0: I no ens vam matar.
2: Minyons de raça,
1: no, no serà culpa meva.
2: No, no. Castellets. Però, com ha dit l'Anna, salva. Jo quan estàvem fent el castell, jo tenia davant a la Martina que quan ja li puja l'Angie a sobre va començar, no, i com si m'ho faig, vaig intentar calmar, però a mi em van vindre flashback de l'any passat. D'intent desmuntat, d'intent desmuntat, d'intent desmuntat. Quan veure que el Roc passava per la meva dreta, vaig dir, ja està.
0: Jo, mira,
2: es descarrega.
0: Ja, jo no, quan no vaig veure banda. Que l'Helena seguia, tirava, i jo vaig dir, bueno, ara el Roc es col·locarà sobre el Jordi i dirà, no, perquè no està bé. O sigui, no està...
1: No s'ho va pensar gens, el Roc.
0: I vaig veure que ni normalment em mira a mi el 4. Sí. Jo he fet només un 4, però sempre em mira, perquè sempre ha pujat per davant meu. Em mira. I no em va mirar, va tirar cap amunt, Vaig mirar i el Jordi anava dient, està bé, està bé, el tenim maquíssim.
1: No li feu cas mai al Jordi, el Jordi sempre diu que estan bé, sí, i no és veritat, no sé per què us el creieu.
0: I jo i l'Àngel vam mirar i vam dir, pues apretem, vam pujar colzes als 4 d'una manera i vam dir, aquí no ens movem.
2: Vam pujar colzes als 4, no m'ho crec.
1: No m'ho crec, mira la foto, és mentida.
0: No, sí que vam pujar colzes, vam apretar.
1: Miraven a baix i amb els colzes cap a baix.
0: No.
1: Posició perfecta per fer un 4 de 7.
0: Mirar cap a baix, sí que vam mirar cap a baix, però els colzes estaven amunt. Vaig a mirar la foto.
2: I també me'n recordo de que estava baixant quarts per darrere nostra i el Magí just celebrant i vaig dir, vaig mirar a baix, vaig veure els segons... tots fora de posició, vaig dir, celebrem, sisplau, encara caurem. I el Jordi i jo quasi caiem baixant.
3: Ara que has dit de celebrar, jo vull donar-li les gràcies al Jordi. No em va trepitjar la boca aquesta vegada.
0: Li vaig trepitjar l'Adri.
3: Va ser l'Adri, però a mi no. I el noi que tenia darrere de Bous de Bisbal vaig pensar, li trencarà el cavall, li saltarà a sobre, però no, no.
0: Jo quan vaig baixar... Quan vaig baixar em van venir a fotre una bronca. El David Roldán, que em va dir, això no tornis a fer mai més, celebres a baix... I jo, perdó. És veritat, però...
1: Però hem descarregat el 4-7.
3: Com les 34 vegades anteriors que és la nota de pinya, no?
2: És que ja no hi ha molt més, ja parlarem més endavant de la diada, però també una diada estranya. Va ser llarga, va ser diferent.
1: Sí, molt llarga.
2: També vam tindre... Aquesta diada vam tindre 3 estrenes. Sí. Pilar Caminat, 4-7 i 7-6. Què opines també del Pilar Caminat i sobretot de l'espectacle de 7-7, de 7-6 que vam fer?
0: 7-7, tota l'estona tothom diu 7-7.
2: No, 7-6.
0: Ojalà.
1: És que diu un castell que és més ample que el que de Mollets, el 7-6, això...
3: Et diré una cosa, com fem el 7-7 no tenim pinya, però literal. Ho hem de fer tots net, eh?
1: Bueno, doncs 7-7 net, ja està.
0: Ahir era quasi net.
1: Concurs de dissabte, nois. Ah, del Pilar, la veritat, bueno, va ser una decisió així bastant d'última hora, però feia temps que també havíem dit de portar un Pilar Caminat a plaça. Bé, no hi ha gaire a comentar, crec que és una alineació molt sòlida en aquest sentit i que amb un assaig la vam poder treure i caminar al Pilar. Sempre queda espectacular, encara que camini 5 metres, a la gent li sol agradar veure-ho.
0: I a més que està tot ple de turistes.
2: Jo pensava que estava molt malament, vaig veure el vídeo i estava perfecte.
1: Estava perfecte,
2: no es movia, però jo me'n recordo baixar i jo el que feia, m'anava a seure el Nogui i quan veia que el Nogui ja no se li plegava a les mans, m'anava endavant. Torna a seure, torna endavant. I ets un vídeo i no es veu això.
1: No,
2: llavors, clar, jo hagués caminat 50 metres més si feia falta, però no... Tampoc feia falta.
3: Estem parlant que la diada d'aquí de la plaça de Vila entrarem en Pere Camonant, Pol?
2: Bueno, ja veurem l'any que ve. No ens queden diades a casa a partir d'aquí.
3: Per això.
1: I el 7-6, no vull opinar-ne al respecte d'aquesta fantasia.
0: Però eres tu la primera obsessionada amb el 7-6.
1: S'ha de fer tots els castells de la gama. Qui ha dit el contrari? No, és un castell que puja molta gent, que en diades així sempre va bé, perquè al final és el que dèiem, sempre tens una alineació titular dels castells grans i moltes vegades repeteixes gent. Aleshores, fer un castell ample dona l'oportunitat a pujar més gent i anar rotant. Aleshores, era necessari fer-lo, és de les poques diades on el podem fer. Va ser molt lleig, però això no podia caure, era impossible, i es va fer.
0: Lo de fer tots els castells de gamma vol dir que farem el 7 amb l'agulla i el 5 amb l'agulla?
1: No, sisplau. Espero que no.
3: No, sisplau.
1: Espero que no, no arribaré tant. Perquè com descarregarem el 3 de 7 amb l'agulla, ja no ja podrem optar el premi.
3: Ah, vale. Em sembla bé. Tu què opines, Pol?
2: I el Pilar de 5? És que es deia 6 aquest any? O de,
1: és que es deia 6, crec.
0: Abans no has dit que
2: l'any passat amb la Torre i el Pilar...
1: eren de 7, aquest any crec que tornen a ser de 6. Vale, perquè els han fet tanta colla, les han fet tantes colles... que han dit, tornem endarrere.
0: Abans no has dit que una de les coses que faltava per fer era el Pilar.
1: Passa palabra.
0: Vale.
1: No, va, sí, es farà el Pilar en algun moment, sí. Es traurà el Pilar.
2: Vilafranca, no?
1: Vilafranca, això és la setmana que ve, no?
2: No, sí. Dintre de dos, però aquesta setmana no tenim assaig, o sigui que sí.
0: No, sí.
1: Doncs és que segueix esperant, eh?
3: No, que no estic, Pol.
0: I tornar a fer...
3: la setmana que estigui.
0: Tornar a fer el 4?
1: Sí, home, sí, jo espero. Quan? Que sí. A Viladecans.
0: Fins Viladecans, res, eh, dius?
1: No, no ho sé, depèn de... arrossegueu camises, porteu els 15 amics que es quedin a la colla.
3: Ho intentarem.
1: Eh? I aleshores podem parlar d'un 4 de 7 a Vilafranca.
3: Sí, perquè a Viladecans, dels amics que van portar, hi han dos que segur que no.
0: No.
3: Perquè són de Viladecans. Ah. O sigui, que aquí sí, segur sí. Que no.
0: Jo l'amiga que vaig portar em va dir el dia abans només vinc a aquesta diada... I quan va acabar la diada em va dir divendres a 7:30, veritat?
1: Així m'agrada.
3: Aquesta
1: és l'actitud de la vida.
0: Que, si no, la setmana següent.
3: Bastants dels amics bueno, van sortir així. Si no era a veure quan vinc algun divendres, era avisa'm quan torni a haver una diada per aquí a prop. Sí, sí.
1: Vilafranca es considera prop, oi?
0: Sí.
3: Si no posem cotxes, furgons...
0: I tu no vens a Vilafranca, has dit?
3: Jo no estic. Estic a Huesca, però tot és gestionable.
1: Jo no ho tinc clar.
0: Jo no tinc clar que no vinc. Després vindrà.
2: Jo a Vilafranca estic pensant una, de veritat, és que és festa major de l'Arbós.
0: I?
1: Sí.
2: Que hi ha molt bona diada.
1: La veurem des del mòbil.
2: Jo a Tarragona...
3: De fet...
0: Però l'Arbós és... La festa major de l'Arbós no és... Ah, no, és aquell
2: 23.
0: Dia. És veritat.
3: De fet, ara que estem parlant d'això, que la gent provi i fa castells i aquestes coses...
2: Demà. Bueno, avui.
3: De fet, mentre esteu escoltant aquest programa, fa 9 minuts que estem al Passeig Marítim amb l'Avinguda del Mediterrani fent un taller per infants i adults.
2: Sí. Bueno, o sigui, va ser la dia d'ahir al costat.
3: Efectivament. No. Bueno, ahir no, abans d'ahir, perquè avui és dimarts. Avui és dimarts. Acostuma't que avui és dimarts.
2: Sí, no, això és veritat.
3: Llavors, si voleu provar i saber a què és el món dels castells, ens podeu trobar al Passeig Marítim.
2: També una pregunta que fem sempre és de una persona que estigui, per exemple, ahir, estava a plaça, estem veient la diada, i tu veus que hi ha un nen, posem aquest cas amb un nen, que està mirant els castells sense camisa. Està mirant els castells amb molta cara de vull fer això, amb cara de que li fa il·lusió, què li diran els pares perquè s'apuntin? I els castells, ja sigui el castell del Foix o on sigui.
1: Que s'han de complir els desitjos dels nens, que li miri la cara de felicitat al seu fill o filla i que li esperem divendres assaig. Mm. No, que... al final és una mica... Sempre va bé enviar la canalla. Envies a algun membre de la canalla, mira, aquella persona se sembla interessada, acosta-t'hi, dona-li un folleto de la colla o explica-li alguna cosa.
2: Sí, estem parlant de quan són adults enviem a l'Àngel, quan són petits enviem al Roc?
1: Sí.
3: Bon tàndem.
0: I creus que una de les millors maneres per fer créixer la colla és els nens i aleshores portaran els pares?
1: Crec que mínim aquí a Cubelles és efectiu. Mm. Jo crec que hi ha moltes colles que els pares no formen part de la colla com a tal. Jo, per exemple, a Xiquets de Tarragona, sé que hi ha bastantes famílies que els pares no fan castells, deixen els nens a l'assaig de canalla i marxen.
2: Sí, sí.
1: I bastantes colles. Aquí crec que funciona bastant bé, que si el nen ve, el pare o la mare també, per tant...
0: Jo crec que en dos casos, jo i la Júlia estem bé.
2: Sí,
1: sí pocs casos sí. Més.
3: Bueno, de fet, ara mateix han entrat una canalla i hi ha entrat tres persones per la pinya, vamos.
2: Sí, sí, hi ha un cas recent que...
1: Home, jo n'he vist una que potser és pel tronc, eh?
3: Ja m'esteu robant.
2: Ja està.
3: Bueno, no passa res.
2: Aquí sempre em diuen...
3: Explica-li quin és el nostre
2: pacte. Aquí sempre em diuen que tenim un pacte, que si pugem algú al tronc, que hem de baixar dues persones. O sigui, dues persones de la tronc a pinya.
1: Dos, eh? Sí. Em pujo una i em baixo dos, sí, sí. No em surten els números.
0: Aleshores no pujarà ningú.
3: No, però sí, estic d'acord. Ara falta que aquesta persona vulgui pujar.
2: Sí, és veritat.
1: Tothom vol pujar. Menys jo.
3: Jo també, jo a terra.
2: Si et sembla bé, Novi...
3: És el moment.
2: Sí.
3: Aquí al programa tenim un meló, que obrim sempre. Jo tinc molt clar que ara celebraran.
0: No cal, no cal ni fer-ho.
3: Celebraran.
0: Sí.
4: Jo no ho tinc tan clar, eh?
3: Jo sí.
0: És evident.
2: Jo ho tinc molt clar.
0: És evident.
3: Que és, sabem que té les dues vessants, però volem saber de tots els convidats què pesa més al món dels castells, si la part de la cultura o la part esportiva. Què és per tu més als castells, cultura o esport?
1: Cultura, claríssimament.
3: Claríssimament, no hi havia cap dubte.
1: No hi ha cap dubte. O sigui,
2: segueixo dient que ens guanyem de pallers, o sigui, a partir d'aquí...
0: Sí. Ja.
1: Em sembla ofensiu que no ho considereu cultura.
3: M'he cansat de les
0: No, sí que ho considerem cultura.
3: O sigui, la cosa és què pesa més.
0: Però pesa més a l'esport quan fa 2000... O sigui, abans de començar el programa estàvem calculant si entràvem a concurs quarts amunt. És que...
3: Clar, és que...
1: Sóc anticoncursos.
0: Tu sí, però ells dos sí, no.
3: Jo per això tenia claríssim que anaves a d'això.
0: Però ni el Nil ni el Pol...
4: És que no ho he entès bé la pregunta, és què pesa més, no si té o no.
1: Clar que té esport, per mi és un esport, però pesa més la cultura.
3: Per això.
2: Tu vas a fer castells perquè vols formar part de la festa major. Parlem per festa major, parlem de diades. Tu vas a fer futbol
1: no, perquè vas a fer esport. Per fer esport te'n vas a fer piscina, te'n vas a jugar a futbol, a pàdel.
0: No, però és el meu esport. No?
1: No sé. Jo quan, us faig fer esforç físic us enfadeu amb mi.
2: Sí.
0: Ja faig
3: que això és una altra, Estaria molt bé tornar a que es feia al principi de...
1: No, que ploren tots.
2: Tothom
1: es queixa, tothom plora i ningú fa res. Em miren amb mala cara.
2: Mira, Jordi, si vols que el teu esport sigui fer castells, marxar a jugar a Barcelona. Que diuen anem a entrenar.
1: No assagen.
3: O ves a Vilafranca, que també tenen aquest espírit.
0: Nogui, tu vas amb mi, no contra
3: ja,
0: mi.
3: Ja, bueno, jo què vols que digui? Jo ja m'he unit a la gresca, o sea...
0: Si el Pol va... És que el Pol va...
3: El Pol va haver un dia que li vaig anar fent pregunta per pregunta de les definicions del que es considerava un esport tradicional. I va acabar responent tot dels castells com si fos un esport tradicional.
1: Jo no dic que no sigui un esport, però no, a mi és un esport... Sí. Però pesa més la cultura.
3: Jo crec que és la
0: major... És que la pregunta del primer dia no va ser així. La pregunta del primer dia va ser què és per tu, un esport o una cultura.
2: Les culpes en l'oi. Canvi la pregunta.
3: Sí, he anat modificant.
0: Ara has canviat la pregunta.
3: Perquè
0: I ara ja perdrem.
3: Però és que el...
1: Home, jo espero que perdeixi des del principi,
3: és
1: que
3: port... No tant.
0: No tant, vam anar 2-2.
3: Va haver empat.
2: Sí, els nostres vots. 2-2 són els nostres vots.
0: No, i algú ens va dir... Algú...
3: Sí, hi ha hagut més gent que ha dit que...
0: La Zazu ens va dir que era un esport.
3: La Zazu esport. La meva germana crec que va dir...
0: No, la teva germana ho va dir perquè quedar bé, però volia dir cultura.
3: No, va dir esport perquè hi ha moltes colles, això que hem dit, de que estan amb els punts, de ser millor que l'altre, puntuant...
0: Però tu també estàs molt amb els punts, Anna. No? O no ho mires tant?
1: Jo ho miro més per curiositat, no per entrar a concursos. Sí, jo renunciava a les places del concurs, però entenc la vessant de fer-lo. I sóc la primera que va a plaça a tots els concursos, Vaig tant a diumenge com a dissabte com a Torredembarra. Però per mi els castells no són una competició.
3: Sí. I és des del cinquè programa així que sempre celebren, és el que vaig parlar amb ells. El dia que la pregunta aquesta, la resposta ja sigui més esport que cultura, és quan alguna cosa estem fent malament al món dels castells.
1: Sí.
2: A partir d'aquí, nosaltres també, per acabar l'entrevista amb el convidat, fem una bateria de preguntes. Vale? A partir d'aquí tenim 33 preguntes, no pots respondre més perquè no tinc més, llavors a partir d'aquí...
0: No em pot guanyar, o sigui, ja clar, està.
2: Aquí el que vol el Jordi és, ell va fer 27, quan estiguis responent la 26, quan serà cridar perquè no escoltis la 27, llavors
0: vale? Vale?
1: No arribaré a la 26, Jordi.
2: Bueno, hi ha
3: la
2: gent...
3: L'última vegada que van dir això van superar el número que esperaven,
2: L'últim cop quan dir això va dir jo faré 5 preguntes i va fer 20.
1: Soc molt lenta,
2: Jo avui també perquè estem de festa major i em costaria llegir. I em costaria llegir de normal, imagina't, ara mateix.
0: Ja veuràs.
2: Però comencem amb 3, 2, 1, ja. Quants anys portes fent castells?
1: 10.
2: Posició actual?
1: Cap de canya, de canalla.
2: Colla castellà preferida que no sigui la teva?
1: Xiquets de Tarragona.
2: Plaça on t'agrada actuar?
1: Plaça La Font.
2: Diada preferida?
1: La de Cubelles.
2: Castell que t'agrada fer encara no has fet?
1: 3 de 7 amb l'agulla.
2: Posició que mai faries?
1: Enxaneta.
2: Les teves 3 colles preferides?
1: Xiquets de Tarragona, Colla Vella, Minyons de Terrassa.
2: Colla Vella o Colla Joves?
1: Vella.
2: Primer castell que recordes haver carregat?
1: El de Santa Coloma.
2: Castell que més t'ha emocionat?
1: El primer 4 de 7.
2: Moment castell que mai oblidaràs?
1: La primera clàssica.
2: Pinyatron o Canalla?
1: Canalla.
2: Castell preferit per veure plaça?
1: El 4 net.
2: Castell que més respecte et fa?
1: El 2 net.
2: Millor plaça on has actuat?
1: La de Cubelles.
2: Dida amb més nervis que has viscut?
1: La d'Alemanya.
2: A qui admires dins del món dels castells?
1: A l'Àngel Moreno.
2: Assaig o actuació?
1: Actuació.
2: Castells que creus que defines la teva colla?
1: El 3 de 7.
2: Un castell infravalorat?
1: El 3 per sota.
0: M'ha guanyat? Ah, Però ha estat ahir.
2: Crec que no me la guanyen ni a mi.
0: Quan ha fet?
2: Ni al Champs.
3: Estàs molt a prop, eh?
2: No guanyen ni al Champs, crec.
0: Quan ha fet?
2: 21 preguntes, respostes.
4: Hi ha alguna cosa segur. El Champs va fer 20, crec.
2: 20? O l'Eduard. No, el Gerard va fer 22. Bueno, 21. Estàs dins del top. Dins del top 5, si no m'equivoco.
3: Sí, no sé com estarà el top, però sí, està dalt.
2: Sí. Ara ho mirarem fora de... Ui, no, entre el grup de tècnic en lloc de Pilar Solvent. Bueno, estic ja que no...
3: Aquí segur que no està la puntuació.
2: No, no, no. Bueno, fins aquí l'entrevista amb l'Anna. Moltes gràcies per haver vingut i moltes gràcies per compartir una mica com veus tu el món dels castells també des de la tècnica de Canalla i fins a la propera que puguis venir.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
2: Ens veiem ara a la segona part del programa. Moltes gràcies. Righteous. This one for the people in. Bueno, després de la entrevista que hem tingut amb l'Anna Jiménez, parlarem una mica de la diada que hem tingut aquest cap de setmana, el dia 9 d'agost, i una mica de coses que vindran a partir d'ara, que aquest cap de setmana no tenim diada, el proper cap de setmana, que és, si no m'equivoco, 15 i 16 d'agost no hi ha diada, perquè és festa major a Cubella, llavors no tenim diada fora. Però tenim els propers actes que hi han és, ara ho he dit així de memòria, avui el dia que s'ha emès aquest programa tenim un assaig obert, un taller per nens petits i grans. El dia 15 estiva caixes. No sé si m'estic deixant alguna cosa. Ui, ara sí.
0: Vale.
3: No s'escoltava, el Pol no s'estima.
2: Sí, no, sí.
0: Jo ara
2: s'ha d'escolta.
0: Dia 13, dijous dia 13, a les 8 i mitja, crec. M'ho pots confirmar, Nogui?
3: Estic buscant el programa i no...
0: Vale. Jo diria que al pregó és a les 8 i mitja als Jardins de Can Travé. Farem un pilar al pregó. Després, dia 15 d'agost, a les 10 del matí, a l'Escorxador, o sigui, davant de la plaça del Mercat, cercavila entrada a Ofici. I tot seguit, després de l'Ofici, la sortida d'Ofici. I aquella mateixa tarda, a la cantonada entre el Passeig de la Mar Mediterrània i el carrer Pla de Sant Pere, tindrem l'estiu a caixes. I el del pregó, confirmo ara.
2: A mi el pregó em sembla que és a les 7 i mitja, si no m'equivoco.
0: Pregó... 13 d'agost. Aquí no hi és. A les 8 i mitja. Els Jardins de Can Travé.
2: Pues sí. I també, no ho hem parlat durant l'entrevista, però ho vull dir ara, mentre que aquesta gent mira el programa, vaig a dir, com li agrada molt al Gerard, una exclusiva. La setmana que ve tindrem, de fet aquesta setmana, perdó, tindrem dos programes. Aquest que esteu escoltant ara i un altre que podeu veure si ja ho aconseguim per Instagram, però si tot va bé pel nostre YouTube, pel nostre canal de YouTube, tindrem un programa especial de la Festa Major de la Bisbal del Penedès, on hi haurà una entrevista a castellers de Vilafranca, Colla Vella, Colla Joves i Bosc de la Bisbal. Un programa que farà Quarts Amunt i ens ha convidat per si volem fer nosaltres el programa amb imatge i tal. Llavors podreu veure l'entrevista que farà el Gerard de Quarts Amunt amb imatge i també tindrem un espai per nosaltres per fer les preguntes que vegem oportunes. A partir d'aquí...
3: I m'han prohibit preguntar per la pedra.
2: Sí, sí, de fet a mi quan...
0: M'han prohibit preguntar per la pedra.
2: Quan em va trucar el Gerard em va dir... Podeu fer les preguntes que vulgueu, menys la de la pedra. I el nou, la primera resposta del nou va ser faré la pregunta de la pedra.
0: Evidentment.
2: A partir d'aquí, parlem de la diada d'aquest cada setmana, que ha sigut una diada bastant intensa. Quatre colles convidades, dos colles convidades, més una colla que ens va vindre a ajudar, però va arribar a fer un intent a plaça de 3 de 6, que és una colla en formació. Si voleu, comencem amb ells, pels xics caleros. Nogui?
0: Van fer un intent d'una prova 3 de 6,
2: sí.
0: un 4 de 5, van fer també el 2 de 5,
2: 4 de 5,
3: 4 agulla.
2: 3 amb agulla.
0: 3, no, 4 amb l'agulla.
2: 4 amb l'agulla.
0: 4 amb l'agulla, la torre i un pilar 4.
2: I després van fer un castell també de germanor més i bous de... Ai, bous. Minyons de Terrassa, perdó.
0: De l'Arbós, de l'Arbós.
3: Que el segon... Ui,
0: sí. Minyons de Terrassa no estava.
2: Minyons de Terrassa no estava. Minyons de l'Arbós, perdó, Champs.
0: A l'Anna li encantaria, si estigués Minyons de Terrassa. Sí.
2: Que la dia del maig.
3: De...
5: Claríssimament.
0: Sí, vindran.
3: El segon de Calero s'estrenava a un 4 a 6, en el que van fer conjunt.
5: Els dosos també.
2: Sí.
3: Els dosos també.
2: Sí, sí. Jo crec que tots. Jo crec que d'aquella colla ha fet castells una o dues persones. O sigui, a partir d'aquí, felicitats per ells per haver vingut aquí. Bueno, també estan lluny, estan a una hora i mitja i van venir a fer una diada a les 6 de la tarda. Cosa complicada que igual nosaltres, si estiguéssim en formació, no ho faríem, perquè dos, a una hora i mitja a 6 de la tarda, a agost, que estàvem a quasi 39 graus i 50% d'humitat, va ser dur. També
0: estava Bous de la Bisbal.
2: Bous de la Bisbal.
0: Que va descarregar també 4 rondes, clàssica, més 3 de 6 amb l'agulla. Que és un 3 de 6 amb l'agulla, que encara que diguin que no, és com el nostre, que volen un pis més. Mm. I ells diuen que no arribarà per festa major, però si l'any passat van arribar a provar la torre, jo no descarto que provin el 3 de 7 amb l'agulla.
2: I quan tenen un pilar de 5, molt
0: treballat. I el pilar 5 d'ahir també va ser boníssim. Mm.
3: I un pilar caminant.
2: Sí, pilar caminant també va fer ells.
0: I després, per últim, Minyons de l'Arbós, que no me'n recordo què va
3: que
0: fer.
3: Que van fer un 4 de 6, un 3 de 6 agulla, un intent desmuntat del 5 de 6... I per rotar gent, diria que van fer a la de millora un 4 de 5 net.
2: 4 de 5 net, que si no m'equivoco era totalment femení. Si no m'equivoco.
3: Ni idea, no ho sé.
2: A mi em sembla que sí.
3: I van tancar amb un pilar de 4.
2: I després, ja m'ha avançat una mica abans el que vam fer nosaltres, però parlar dels castells que vam fer nosaltres, que vam començar amb un 4 de 7, el primer de temporada, estrena... Per la nostra colla vam continuar amb el ja clàssic 3 de 7, que el vam fer també un altre cop sense cap complicació, sinó que va ser dels millors que vam fer. Per mi, a nivell de segons es veu que no, però a nivell de terços
0: nivell
2: i quarts...
0: A nivell de quarts, no? Jo crec que va ser dels pitjors a més de l'any.
3: Però igual eres tu l'únic que estava bé.
2: Els terços estan de puta mare. O sigui, jo vaig parlar amb el Josué i el Magí, jo crec que estàvem, els tres vam dir, hòstia, és dels millors que hem fet.
0: Tu què opines, Anna? Dels millors no és.
1: No, dels millors no.
2: Però ja estàs, però com...
1: N'hem fet de pitjors, eh?
0: Sí.
2: Jo estava molt malament fins que vaig dir, David, puja amb la dreta. Li va dir l'Àngel i vaig dir, ja està, aquí va. Aquí
0: hem fet el de Vilada, o sigui, el de Vilada i el de Sant Vicenç són molt pitjors. Però...
1: Ah, el de Sant Vicenç, no creguis.
2: El de Sant Vicenç, no, per mi no.
0: A Sant Vicenç, jo és que estàvem... O sigui, a dalt teníem el Jordi tan lluny.
1: I jo vaig patir més el de quarts amunt.
2: Sí.
0: Jo no estava
2: el de quarts amunt. També vaig patir bastant. Sí, sí. I després vam continuar a tercera ronda amb un 7 de 6, que també va ser estrena. I a la quarta ronda vam fer un 2 de 6, que també és clàssic per nosaltres, ja crec que no hi hagi idea que no l'hagin portat. Les primeres diades igual, però sí. No hi ha diada que no hagin portat el 2 de 6.
3: Jo crec que menys una diada, a la diada que hi ha hagut 3 hi ha hagut torre. Mm. O sigui, dos.
0: Menys la pin... Jo crec que les úniques que no hem fet el 2 és a Barcelona, a l'Estrella d'Am i a la Pineda.
1: Us acabaré educant.
2: Jo dic 2, todavía dic 2, o sigui que a partir d'aquí...
3: Jo és culpa de l'Unai. Jo vaig començar a interessar-me pels castells per l'Unai i l'Unai diu torre.
2: Sí. I puc més a parlar de diada. Bueno, va estrenar, vam tirar remarcar... 3 estrenes, com he dit abans, el pilar de caminat, el 7 i el 4.
3: Jo vull remarcar una cosa, que és que vam fer per tancar 2 pilars simultanis, que fins la diada que vam tenir nosaltres aquí a la plaça de la Vila, no era tan comú que ens plantegessin fer 2 simultanis per tancar una diada. Sí, i ara ho tenim com, bueno, doncs fem 2, vinga.
2: Sí, sí.
3: Bueno, una cosa important també.
4: I a part vam estar ajudant en un tercer pilar.
3: Sí, sí, sí. Clar, teníem els dos nostres i hi havia bastanta gent ajudant a Xiscaleros.
2: Que després, no ho he dit en el programa, ho he dit durant el programa, que és on més la gent escolta, perquè això ja és una mica a minuts de relleno, la gent no s'escolta. Però vull donar les gràcies a tota la gent que va venir d'altres colles o gent que m'ha fet castells a fer pinyes nosaltres, perquè si no fos per ells no haguéssim pogut tancar ni el 4 ni el 4, jo crec que sí, però el 7 jo crec que hagués sigut impossible.
3: Vam tenir gent de Vilanova, gent de la Ràpita, que l'últim programa vaig dir dels Monjos i me van matado.
2: No sé res. És la mateix.
3: No, Pol, no, això és el problema. Gent de la Ràpita, gent de Vilanova, gent de...
2: Viladecans.
3: Viladecans.
4: Banyoles.
3: Gent de Banyoles.
4: De Manresa.
3: De tot arreu que hem pogut.
2: Sí, sí.
3: I moltes gràcies a tota aquesta gent.
2: Sí, a veure si la majoria es poden quedar.
3: Jo, de fet, crec que es mereixen un aplaudiment. I que guardin la data de setembre.
2: Sí.
0: I l'octubre.
3: Del 19?
0: 19 de setembre i 4.
2: 19 de setembre, que no se la guardin perquè encara no sabem res, però...
3: Se guardin les dues, per si de cas.
0: 10 d'octubre segur.
1: 19 de setembre hi ha altra gent que se l'ha de guardar i no l'ha guardada.
2: Sí, sí.
0: Però 10 d'octubre segur.
2: Sí, 10 d'octubre segur, que és Viladecans. Hi ha alguna més també, si tenim ganes?
1: La següent, crec, Molins, crec que anem.
2: Molins, és veritat. Que l'últim que va anar va fer el 7 de 6 amb agulla. Aquest any també.
3: I ja que vagin 8 reservant.
0: De novembre pot ser, no?
3: I ja sí. Si poden, que vagin reservant perquè els divendres a partir de les 7:30 d'aquí fins que s'acabi el món.
0: Sí. Ho estic mirant, eh? Sí, diumenge 8 de novembre, Molins de Rei. I el dia abans anem a Sant Andreu de la Barca, 7 de novembre.
1: Tenim
0: de
1: dia de Mediona, també.
2: Sí.
0: I l'Arbós.
2: Sí. Sí.
1: No faré comentar. No diré el que penso.
2: Bueno,
6: així inflarem a diades.
2: No, sí, sí. Jo crec que hi ha diades per fer estrenes guais. Sobretot tinc una estrena en ment. No la diré. S'ha dit molts cops ja.
6: Té a veure amb una agulla.
2: Sí.
6: Vale.
2: Ui. Però és viable. És viable.
6: La terra amb agulla? No, Pol, la terra amb agulla.
2: Aquest castell
6: no,
2: és viable.
1: El Nogui està buscant encara quin baix li farà.
6: Sí, no, jo...
2: Claro.
6: Em tens vaig dinant de batxata, eh?
2: Ahir tens un que es va estrenar.
6: Ja, ja. Ok, es va estrenar perquè tenia els justos, eh?
1: Ah, el que es va estrenar ahir no pot fer el baix de l'agulla.
2: La seguretat és molt... Bueno, el canviem. El canviem, no sé res.
6: Bueno,
2: ahir va, tenies 4?
6: Si ho podem assajar.
1: Si en tenies 7, en tens 4.
2: Ja, clar que sí. A partir d'aquí, poc més a dir de les dies que tenim ara. Ara el que toca és disfrutar, bueno, gaudir de la Festa Major de Cubelles, 14 i 15.
6: I de Geltrú.
0: Però de Cubelles més.
6: Sí.
0: Però
6: de Festa Major. De fet, aquest any més de Cubelles, perquè la Geltrú l'ha liat perdíssima i la gent que l'està portant són... No diré cap falta de respecte.
2: No, hauran de tallar.
0: Però, després hem de tallar, però, no?
6: Només diré que la gent del drac de la Geltrú, de Diableses i de la Cuca... Pol, m'has tret el micro?
2: No. La
6: gent d'aquests tres baixs de la Geltrú, el dia 15, 100%, poden estar a Cubelles veient els baixs.
0: Doncs tots cap a Cubelles a veure l'anada d'ofici, la sortida...
6: I aquí hi
0: hagi.
2: I el pirà de missa. Ah, també. Els dos, pirà del pregó i pirà de missa. I el 15 també tenim pirà de missa.
1: Sí que en fem, no?
2: Sí,
0: fem molt pirà, eh? Sí, però el dia 15 fem cercavila.
2: Sí.
1: Sí, no sé per què encara,
0: perquè per primer cop
2: a l'estat
0: Castellers del Foix surt el cercavila amb l'agrupació de Vespolars.
1: No, normalment acaben fent fora les colles castelleres del cercavila, jo aviso.
2: Aquest any, de fet, crec que Vilafranca i Xicots ha votat per no sortir. O crec que Vilafranca ha votat per no sortir a Sant Fèlix.
1: Cagats.
0: Uau.
2: O sigui, dels tres cercaviles que tenen, un ha dit que no. El de Sant Fèlix, el de Sant Fèlix sí o sí, però crec que és el del 29, ha votat que no. Ho he d'acabar de mirar, perquè al final m'han votat que sí o que no, però van votar
0: aquí,
2: no sortir.
0: Aquí a Cubelles podem dir que ens han convidat des de la grupa, pel que tinc entès.
2: Sí, sí. Jo també.
1: Bueno, vinga, va, anirem. Però després ens acaben fent fora, jo no entenc el per què.
2: A partir d'aquí ens queden 20 segons, o sigui, moltes gràcies per escoltar aquest 14è programa de Pilars al Vent, i ens veiem la setmana que ve amb més i millor. Moltes
0: Bona
2: gràcies.
0: Festa Major.
2: Bona Festa Major.

0: Curro de sol a sol, millor que un girasol. Si la trucada va decibada, tinc el telèfon en on. Vaig deixar preparat per collir tot aquell blat. Un disc de regal amb...
1: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.

Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Pau Ramon. Comencem tot seguit el repàs a l'actualitat cubellenca amb les notícies elaborades per l'equip de l'emissora municipal.

0: El temps.
1: Hola, bon dia. Per fi ha arribat el gran dia esperat, tant de l'eclipsi total de sol en molts punts de la demarcació del sud de Barcelona i sobretot de Tarragona i sud de Lleida. Hem d'esperar que avui el temps sigui molt estable i assolellat, amb cel clar la major part del dia, almenys fins a mitja tarda, i sí que pot aparèixer algun núvol puntual, tant de tipus alt com de baix, però serien molt, molt locals i molt concrets, preferentment a partir del vespre i sobretot a final del dia, però que no ha de suposar cap entorpiment per veure el fenomen astronòmic d'avui. I hem d'esperar que la temperatura sigui més alta. Ja ha pujat una mica de nit, hem estat per sobre dels 25 de mínim, amb una altra nit tòrrida d'aquest estiu, mentre que la màxima avui pujarà i estarà entre els 32 i 33, amb una humitat, això sí, no tan alta com en dies passats, i això farà que la xafogor no sigui tan acusada. El vent serà feble, amb terral ara a primera hora del matí, i deixa bloc la resta del dia, fent que a la mar hi hagi una mica de marejol. Per demà esperem que el temps torni a ser esplèndid i encara més calorós, amb sol i cel clar tot el dia, i també pot aparèixer algun núvol baix poc destacable a mitja tarda, amb una temperatura que pujarà més i aquesta nit s'acostarà als 26 graus de mínima, mentre que demà podríem superar els 34 de màxima, amb una humitat moderada i ambient xafogós, però no tant com en dies passats. Vent feble, enterrar la primera hora del matí i deixar loc la resta del dia, fent que la mar hi hagi una mica de marejó.
2: Ràdio Cubelles, notícies.
3: Guillem Estadella va omplir la plaça Pere IV de riures amb la seva jarana. I és que la plaça Pere IV es va omplir de gom a gom aquest dimarts al vespre amb motiu de l'actuació del còmic cunitenc Guillem Estadella, que va portar a Cubelles la seva proposta d'humor jarana en el marc de la programació de la Festa Major 2026. Estadella va oferir un show marcat per la improvisació i la interacció constant amb el públic i, sobretot, amb moltes rialles. Entre els espectadors que van acabar participant directament de l'espectacle hi havia l'alcaldessa de Cubelles, Rosa Fonoll, el regidor de Joventut, Pau Rodríguez, la jutgessa de Pau, Montse Antó, o fins i tot el proper regidor de la CUP, Ramon García, que van protagonitzar alguns dels moments més divertits de la nit. L'humorista cunitenc també va aprofitar la seva estreta vinculació amb Cubelles per fer broma sobre alguns dels temes d'actualitat al municipi, com els xiringuitos de la platja o la gestió de la brossa, entre altres qüestions. També del dia a dia dels cubellencs, que van formar part d'aquest repertori d'Estadella, que va abordar-les, com sempre, amb ironia i complicitat amb el públic. La relació del veïnatge entre Cubelles i Cuní també va tenir el seu espai amb bromes i picades d'ullet, que van provocar més d'una rialla entre els assistents. L'espectacle va demostrar així una de les principals característiques de jarana, la capacitat d'Estadella per adaptar el monòleg al lloc on actua i convertir els espectadors en part activa del show, una fórmula que va funcionar especialment bé en una plaça del Pere IV plena de públic i amb un ambient molt festiu. Guillem Estadella manté un vincle especial amb Cubelles, municipi on va fer alguna de les seves primeres actuacions al cinema mediterrani. Ara amb jarana, estrenada el 2024, acumula ja prop d'una norantena de representacions arreu de Catalunya i consolida el còmic cunitenc com un dels noms en creixement de l'escena humorística catalana. L'actuació ha estat una de les propostes més concorregudes de la Festa Major de Cubelles i ha convertit la plaça Pere IV en un espai de rialles, complicitat i humor durant una nit en què la proximitat entre l'artista i el públic va ser la gran protagonista.
4: El públic ha omplert les primeres propostes del programa de Festa Major, l'assaig general dels balls populars, el teatre, els castells o la Festa Holi, entre d'altres, han rebut una resposta de la gent força bona. El tronc central d'activitats arrencarà aquest dijous al vespre amb el pregó de Josep Marcilles i s'allargaran totes aquestes activitats fins diumenge a la nit. Totes les propostes del programa de Festa Major han rebut una bona acollida i s'han organitzat sense problemes fins ara. Des del divendres 7 d'agost fins aquest dijous 13 s'han ofert activitats musicals, de cultura popular, esportives i de teatre per a tots els públics. L'assaig general del dissabte va oferir un primer tast de les colles de balls populars que protagonitzaran els actes troncals de la Festa Major aquests pròxims dies. Des de l'agrupació, de fet, han continuat escalfant motors aquesta setmana amb la publicació d'un vídeo promocional de la Festa Major en què repassen les colles i donen a conèixer un lema gràfic amb un cor de color verd que és representatiu de l'entitat. També s'ha omplert recentment la sala sociocultural per veure l'obra de teatre Portes Tancades del grup de teatre del Casal de Cultura. Ha reunit un nombrós grup de públic també la Festa Holi, que s'ha fet aquest dilluns a la tarda a la plaça de Pere IV, així com el monòleg Jarana, de Guillem Estadella, entre d'altres activitats, com l'exhibició castellera al Passeig Marítim. Ara que s'acosten ja els dies més tradicionals, l'alcaldessa Rosa Fonoll ha convidat a participar i gaudir de la Festa Major amb un missatge als canals institucionals de l'Ajuntament.
0: Bon dia, covellencs i covellenques. Ja tenim aquí la Festa Major, uns dies per retrobar-nos tots al carrer i per poder gaudir de les nostres festes plegats. Volia agrair de tot cor a totes les persones, entitats i col·lectius que fan possible aquesta gran Festa Major. Sense ells no seria possible. Us convido a participar tots, amb les famílies, amistats i veïnats, i sempre amb respecte i convivència de la nostra festa. I en nom de tot l'Ajuntament de Cubelles, us desitjo a tots una molt bona Festa Major. Visca la Festa Major de Cubelles i visca Cubelles. Ens trobem pels carrers.
4: El nucli de la Festa Major arrencarà aquest dijous 13 d'agost al vespre amb el pregó de Josep Marcilles a Can Travé a partir de 8:45 del vespre. Es manté d'aquesta manera el canvi de dia i horari que ja es va aprovar l'any passat. L'acte es podrà seguir en directe a Ràdio Cubelles tant en la versió radiofònica habitual com també en format audiovisual, el canal de YouTube de l'emissora. Una de les novetats del programa de la vigília de Festa Major és l'organització aquest any de dos balls al 14 a la nit després del Castell de Focs, tal com ha comentat Renata Bedós, regidora de Cultura.
5: Una de les novetats que tenim és que enguany farem dos balls, perquè era difícil contentar tothom amb el ball de Festa Major. Llavors, aquest any el que farem seran dos balls, el tradicional que es fa a la plaça del Mar, on hi haurà el ball de vigília, amb pirates, rumbers, versions i música a càrrec d'Aquiles. Hi haurà servei de bar. I després, també el que fem és, a partir de les 11, farem una nit jove, que es farà al passeig de la Mar Mediterrània, a la vent del búnquer, de la platja. I en aquest cas serà a càrrec de Romo i l'espectacle Bestial Show, i per tant que hi haurà la música a càrrec del Teo.
4: Les activitats relacionades amb la Festa Major encara s'allargaran fins al diumenge a la nit, quan hi haurà el concert del cantautor Jordi Vidal a la plaça de la Vila. El pregó de Festa Major es podrà seguir en directe a Ràdio Cubelles en format multimèdia. Les paraules de Josep Marcilles es podran seguir tant per la ràdio convencional com mitjançant també el canal de YouTube de l'emissora. El pregó de Josep Marcilles obrirà els actes centrals de la Festa Major de Cubelles aquest dijous a partir de 8:45 del vespre. Ràdio Cubelles oferirà una cobertura en directe per seguir tant la comitiva prèvia, que arrencarà a les 8, com també tot l'acte des de Can Travé. A més, l'emissora municipal realitzarà un format multimèdia. És a dir, es podrà sentir el pregó amb el format radiofònic habitual, el 107.5 de la freqüència modulada, o en digital a radiocubelles.cat, però també tindrà la seva versió audiovisual al canal de YouTube de l'emissora municipal. En els dos casos, es podrà seguir en directe o es podrà recuperar en qualsevol moment el pregó de Festa Major 2026, que anirà a càrrec de Josep Marcilles. El grup d'estudis covellencs Amics del Castell torna a tenir un paper actiu en la Festa Major d'aquest any. El seu president, Joan Vidal, ha detallat en una entrevista a Ràdio Cubelles les propostes principals de l'entitat per aquests pròxims dies, que inclouen, d'una banda, el retorn del cantautor occità Jordi Vidal a la plaça de la Vila i també un emotiu homenatge a Salvador Fonoll, destacat activista cultural de Cubelles, que es farà el dimarts 18. Després que l'any passat hagués d'actuar dins de l'església per motius d'agenda, el cantautor Jordi Vidal torna al seu escenari habitual a l'aire lliure, a la plaça de la Vila. El concert serà aquest diumenge 10:45 de la nit. Jordi Vidal, que resideix habitualment a Occitània, però passa els estius aquí al Garraf, oferirà el seu repertori de versions de cançó francesa i catalana, interpretant temes de Jacques Brel, Georges Brassens, Lluís Llach o Sau, entre d'altres. Com ha destacat Joan Vidal, president dels Amics del Castell, en Jordi Vidal atrau força públic.
6: Cada vegada que actua, la plaça de la Vila està plena. L'any passat l'església parroquial estava plena, que per cert, amb aquella calor que feia, que des de fa 2 o 3 anys que no hi ha aire condicionat a l'església, va quedar com si s'hagués dutxat. Uh-huh. I com que doncs, és una persona doncs, que ho fa bé i que, a més, atrau públic, un públic diferent, doncs, podien ser d'altres actes, però atrau públic, doncs tornem a portar el Jordi Vidal. I el portem per la Festa Major perquè resulta que ell viu a Occitània i només el portem portar en aquesta època, que és quan ve a passar 3 setmanes aquí a Vilanova des de fa molts anys, perquè també actua a la Festa Major de la Geltrú, uh-huh. Potser fa 20 o 25 anys que actua cada any.
4: L'altre acte organitzat des del grup d'estudis covellencs Amics del Castell serà dimarts que ve, 18 d'agost, a les 8 del vespre, amb la col·locació d'una placa de record a la façana de la casa on va néixer Salvador Fonoll Carbonell, concretament al passatge de la Soledat. Aquest acte coincideix amb el 20è aniversari de la tràgica mort de Salvador Fonoll i vol reconèixer la implicació que va tenir en el teixit associatiu i cultural de Cubelles, una iniciativa proposada pel soci de l'entitat Salvi Alba i que ha acceptat la família i l'Ajuntament i que comptarà amb un acompanyament especial aquest dimarts, la presència de la geganta Assumpta, tal com ha confirmat Joan Vidal.
6: Després també hem aconseguit que, tot i que els gegants ara estan a l'hospital perquè van caure i tant, estan en reparació, que a més els geganters, la majoria estan de vacances, però hem aconseguit que algun dels geganters que estaran per aquí a Cubelles aquests dies, un d'ells, el net del Salvador Fonoll, el Guillem, hem aconseguit doncs, que portin la geganta allà, la presència de la geganta doncs, també farà patxoca, tenint en compte que ell era especialista en fer ballar l'Assumpta.
4: Finalment, des dels Amics del Castell, també han recordat que ja es pot consultar l'habitual separata inclosa dins el programa de Festa Major. Aquest any es tracta d'un treball titulat Evolució del paisatge de costa al municipi de Cubelles entre 1946 i 2025, que l'ha redactat en Pere Vives a partir de fotografies aèries de l'Institut Cartogràfic. Un estudi que mostra la gran transformació del litoral cubellenc, que va passar de ser una zona de conreus i salines, després va ser una zona turística amb càmpings o xalets, fins a acabar com l'espai urbà més residencial que hi ha actualment. Tenim a tocar l'eclipsi solar total aquest dimecres al vespre i per això molta gent es pregunta com tindrem el cel quan arribi aquest fenomen astronòmic. Doncs el meteoròleg Josep Miró preveu bona visibilitat durant l'eclipsi i també ens ha confirmat que serà un vespre de molta calor i xafogor. Malgrat que a la tarda d'aquest dimecres podrien aparèixer alguns núvols baixos a Cubelles, el meteoròleg Josep Miró ens ha apuntat que la visibilitat serà bona a l'hora de l'eclipsi.
1: A partir de mitja tarda sí que pot aparèixer algun núvol baix o algun núvol prim, però en principi no han d'entorpir gaire la visió de l'eclipsi. Per tant, creiem que es podrà veure amb tot el seu esplendor.
4: Per la seva banda, l'Ajuntament està recomanant dirigir-se a espais oberts i amplis com la platja de la Mota o el Parc del Prat per poder gaudir de l'eclipsi amb prou espai, sense aglomeracions. L'eclipsi, recordem que començarà quan passin 5 minuts de 7:45 del vespre, aproximadament, mentre que la fase de totalitat arribarà poc abans de 9:15, a les 8:29. Aleshores, el sol quedarà completament ocult per la Lluna durant una mica menys de 30 segons. Més enllà de Cubelles, també doncs, hi haurà molta gent que els voldrà desplaçar per aconseguir doncs, que aquesta totalitat sigui un pèl més llarga. Doncs el Servei Meteorològic de Catalunya preveu una tarda de dimecres marcada per la calor i la xafogor amb alguns núvols que podrien condicionar l'observació de l'eclipsi solar, especialment al sud del país. Durant la tarda circularan bandes de núvols alts procedents del sud-oest i a partir del vespre es formaran alguns núvols baixos al terç sud, precisament la zona on l'eclipsi serà total. Al Pirineu i Prepirineu, malgrat que allà no es preveu la totalitat, sí que s'esperen xàfecs i tempestes, mentre que al conjunt del país la visibilitat ha de ser entre bona i excel·lent en general. El Meteocat ha resumit la previsió apuntant que farà molta calor i que la xafogor serà marcada a la costa.
3: L'interès per viure l'eclipsi solar total aquest dimecres 12 d'agost es fa cada vegada més evident a Cubelles. En només dues hores, aquest dimarts al matí, s'han repartit més d'un miler de les prop de 2.000 ulleres homologades que l'Ajuntament ha posat gratuïtament a disposició de la ciutadania per observar el fenomen amb seguretat. La resposta ha estat molt positiva i ha fet que més de la meitat de les ulleres disponibles ja s'hagin repartit en una sola jornada. Per aquest motiu, demà dimecres es tornarà a obrir el punt de distribució al centre social de 10 a 12 o fins a exhaurir les existències. I, com sempre, es lliurarà una ullera per persona. Cubella serà un dels indrets privilegiats des d'on es podrà contemplar la totalitat de l'eclipsi solar, un fenomen que serà visible només des d'una estreta franja del planeta. A Cubelles, l'eclipsi començarà a les 19:35 i la fase de totalitat arribarà cap a 9:15, quan falti un minutet per 9:15, amb una durada aproximada d'uns 30 segons. Tot i així, tota la gent que ha anat a buscar aquestes ulleres han volgut parlar amb Ràdio Cubelles i ens han explicat quins són els seus plans per viure aquest eclipsi des de Cubelles.
7: Sí, tenim aquí un apartament a les Salines i bueno, pel que m'han dit, estem al límit on es pot veure bé. Sí. Bueno, vindrà la família. Aprofitarem que bueno, els meus pares estan a Barcelona i vindran a veure'l aquí. Sí. Sí, perfecte. Jo bueno, ho vaig veure per la premsa i les anàvem a comprar i, evidentment, hem esperat avui que les repartien per agafar-les.
8: Ara, jo el que volia fer és anar a la platja amb els meus amics, amb el padel surf, veure l'eclipse, però potser el veig amb la meva família. He de decidir encara. Clar, una miqueta. Però era una mica perillós atar el padel a una boia, es diu, a una boia i estar atats per no moure'ns. És el problema, perquè a la platja es podria veure una mica més perquè no hi ha muntanyes que molestin.
9: Anar a la platja, igual. Sí, sense el paddle surf, però anar a la platja. L'has de tenir posada tota l'estona i només quan l'eclipsi és total tu pots treure un segon, res, no, només treure un moment i ho tornar a posar. Super. O sigui, és una iniciativa superbona perquè estan esgotades a tot arreu i la gent que ens hem despistat una mica a l'hora d'anar a comprar-les ja no es trobaven.
3: Durant la totalitat, la lluna se situarà entre la Terra i el Sol i ocultarà completament el disc solar. Seran només uns segons, però es podran observar alguns dels efectes més espectaculars del fenomen, com l'anell de diamants, les anomenades ombres volants o la tonalitat metal·litzada que adquirirà el cel. El regidor de Turisme de l'Ajuntament de Cubelles, Narcís Pineda, ha valorat molt positivament la resposta ciutadana i ha remarcat la importància de poder viure aquest esdeveniment amb les màximes garanties de seguretat. Pineda ha recordat que és imprescindible utilitzar ulleres homologades per observar el sol i ha destacat també l'oportunitat històrica que representa poder contemplar un eclipsi solar total des de Cubelles.
10: També l'important és el lloc que ha recomanat, no? Sobretot que es vagi a la platja de la Mota, que ens van recomanar sobretot allà, doncs que bé, que allà es podria ser un lloc on realment es pogués veure bé, no? Si tenim sort, si no se'ns tapa, si no hi ha aquella boirina, si tot això, i esperem, perquè és una vegada a la vida, no?, que veurem aquest eclipsi i que realment doncs és un eclipsi total que es farà de nit i ràpidament es tornarà a fer de dia. Vull dir que és una cosa maca, és una cosa especial i és una cosa que a Cubelles tenim la gran sort de que és el darrer municipi de la província de Barcelona i es veurà al 100%. Durant pocs segons, sí, però es veurà al 100% des de Cubelles. Són 27 segons a la teva vida que veuràs un eclipse total de sol i això crec que doncs, és realment maco, no? I esperem que tota la gent i sobretot que tota la gent hi vagi i que sobretot amb aquesta precaució, amb la precaució de les ulleres.
3: Els experts recomanen buscar espais amplis i oberts amb bona visibilitat cap a l'horitzó. Entre els punts del municipi, com dèiem, més adequat serà la platja de la Mota, especialment el tram més proper a Cunit i la zona del Parc del Prat. L'Ajuntament recorda que la distribució d'ulleres continuarà demà dimecres al matí fins a exhaurir les existències, tot plegat a poques hores que Cubelles visqui un dels fenòmens astronòmics més extraordinaris de les darreres dècades. Poc més de 24 hores perquè arribi l'eclipsi solar i aquest matí s'han començat a repartir ulleres doncs, per poder gaudir d'aquest espectacle. Tenim amb nosaltres el regidor de Turisme de l'Ajuntament de Cubelles, el Narcís Pineda. Narcís, bon dia.
11: Hola, molt bon dia.
3: Bé, aquest matí s'han començat a repartir aquestes ulleres al centre social i realment ha estat espectacular la rebuda que ha tingut la gent.
10: Sí, sí, ha estat una cosa, bueno, maca, perquè també a vegades dius, home, sí que és veritat que són gratuïtes, però bueno, la gent ha de venir, ha d'anar a buscar-ho i és una col·laboració que fem, no? I crec que a nivell d'Ajuntament doncs, podem estar contents de que la gent tingui aquesta sensibilitat de veure l'eclipsi amb unes proteccions que ens està recomanant tothom, que no el mirem amb els ulls directament i que fem servir aquestes ulleres. A primera hora del dematí ja hi havia cua fins i tot per tenir-les i bé, estem molt contents, fins i tot les noies de la consergeria que les estan repartint, que estan fent una gran tasca, doncs elles, clar, deien, ostres, és que 9:45 ens sap greu perquè ja saps, ja hem tingut cobrir 9:45 perquè ja hi havia gent que feia estona que esperava i dic, bueno, mira, anem repartint, no? I bé, tot el dematí ha sigut un riu de gent que ha anat venint, que ara mateix encara en tenim algunes, i que, bueno, que les estem donant, que si avui ens en queden, doncs les donaríem demà, que si no ens en quedes i les esgotem amb l'èxit aquest que estem tenint, doncs mira, doncs ja demà no en podrem donar, i sí que recomanarem a la gent, perquè a diferents llocs de Cubelles ens han dit que aquesta tarda en tindrien i es poden anar a adquirir a un preu raonable, eh? Vull dir, tampoc passa res.
3: Es tracta d'unes ulleres, evidentment, homologades i que, doncs, permeten veure aquest eclipsi. Sí que és veritat que, com que hi havia un estoc que eren unes 2.000, sí. Se'n reparteix una per persona.
10: Sí, sí, sí, sí. Ens han regalat unes 2.000 que han arribat i nosaltres pues, les hem posat a disposició de la gent i això sí, pues, dèiem que hi anés les persones, hi anessin individualment, no? Ens sap greu que hi ha hagut algú, ens en pot donar alguna pels meus fills que estan dormint o pels meus pares o pel meu marit que està treballant fora, doncs pues, clar, ens sap greu, però el que ens interessava pues, és que la gent vingués presencialment i donàvem una per persona. És el que finalment doncs, vam decidir que faríem, no? També l'important és el lloc que ha recomanat, no? Sobretot que es vagi a la platja de la Mota, que ens van recomanar sobretot allà, doncs que bé, que allà es podria ser un lloc on realment es pogués veure bé, no? Si tenim sort, si no se'ns tapa, si no hi ha aquella boirina, si tot això, i esperem, perquè és una vegada a la vida, no?, que veurem aquest eclipsi i que realment doncs és un eclipsi total que es farà de nit i ràpidament es tornarà a fer de dia. Vull dir que és una cosa maca, és una cosa especial i és una cosa que a Cubelles tenim la gran sort de que és el darrer municipi de la província de Barcelona i es veurà al 100%. Durant pocs segons, sí, però es veurà al 100% des de Cubelles. Són 27 segons a la teva vida que veuràs un eclipse total de sol i això crec que doncs, és realment maco, no? I esperem que tota la gent i sobretot que tota la gent hi vagi i que sobretot amb aquesta precaució, amb la precaució de les ulleres, que es busqui fins a l'últim moment, que n'hi hauran de sobres a tot arreu, que es poden comprar a les botigues i segur que en trobareu. O sigui, amb la precaució i veure-ho. I des de l'Ajuntament doncs, estem molt contents perquè també segurament hi haurà gent de les nostres contrades i gent de fora que vindrà a Cubelles perquè és el primer poble on es veu total i després cap avall, esclar, hi haurà una magnificació global, no?
3: Bé, podeu trobar més informació al web municipal, també on us podeu col·locar, recollint també la informació d'aquella conferència que va haver-hi a la biblioteca, que va ser tot un èxit també, on experts van donar tots aquests consells també de seguretat i van explicar una mica més com i què és el que significa un eclipsi i també que no el veurem en principi fins aquí molts anys, un segle i escaig, per tant, és difícil que tornem a veure, no, com a mínim aquí.
10: Hem de ser conscients que sabem que nosaltres no el veurem, però bé, jo crec que són 27 segons en ús i exclusivitat a la teva vida que podràs veure un eclipsi de sol, no? Vull dir, és molt maco, i des del teu poble, que no t'has tingut que desplaçar, està clar que d'eclipsis n'hi ha molts i si et desplaces doncs en pots veure tot arreu del món, no? Però des del teu poble, des de Cubelles s'ha vist l'eclipsi total amb aquests temps, doncs, home, és una cosa important, clar.
3: Narcís Pineda, moltes gràcies per atendre'ns i fins la propera. Que vagi
10: gràcies
3: bé.
10: A vosaltres.
4: El Servei Català del Trànsit no preveu desplaçaments llargs per l'eclipsi. De fet, creuen des de Trànsit que al voltant del 60% de la mobilitat per veure el fenomen serà de proximitat dins de les mateixes comarques. El director del Servei Català del Trànsit, Ramon Lamiel, ha fet declaracions als mitjans de comunicació aquest dimarts concretant les seves previsions de mobilitat per aquest dimecres.
11: Quasi el 60% d'aquestes persones i d'aquests vehicles són de la comarca. No són de fora de la comarca. Si ens haguéssim de guiar per això i extrapoléssim això als altres punts, doncs tindríem una mobilitat més propera a la zona d'eclipsi que no de llarg recorregut.
4: Ramon Lamiel, director del Servei Català del Trànsit, també ha dit que seran molt insistents en els controls a l'AP7 i a la Nacional 340 perquè la gent no s'aturi per veure l'eclipsi.
11: En aquesta AP7, en les zones on es pot veure l'eclipsi, serem molt insistents fent passades, tant els companys i companyes de Mossos d'Esquadra com els nostres vehicles, perquè la gent no s'aturi a l'AP7. No s'aturi a l'AP7 i també a la Nacional 340, però especialment a l'AP7. Tenim identificades les zones d'eclipsi en aquesta autopista on es pot veure l'eclipsi, per tant serem molt insistents. I reservar tota la capacitat per aquesta autopista.
4: Per garantir la seguretat i la mobilitat durant aquest dia, els Mossos d'Esquadra desplegaran 700 efectius, dels quals 180 seran de trànsit i s'ubicaran especialment al llarg de la P7 i la 2. La comissària Mònica Lluís ha comentat que donaran suport als conductors per arribar als espais d'aparcament habilitats en els punts d'observació.
12: Els efectius de trànsit es distribuiran en les vies principals, així com també en les vies secundàries i en aquelles rotondes i accessos als municipis, amb una estratègia coordinada amb les policies locals que distribuiran els fluxes cap a les zones que s'han establert d'aparcament. I és important, doncs, seguir les indicacions cap a aquestes zones d'estacionament i després doncs, realitzar el trànsit a peu fins a les zones on estan programades diverses activitats.
4: Aquí a Cubelles també es preveu l'arribada de gent des d'altres municipis, sobretot de la mateixa comarca, ja que aquí és on es podrà veure l'eclipsi total, cosa que no passarà a la resta de municipis del Garraf. I fins aquí el recull informatiu de Ràdio Cubelles que us ha acompanyat aquesta estona. Més informació municipal, com sempre, a radiocubelles.cat. Gràcies per seguir-nos. Fins després.
13: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.

He tornat a l'estudi, on durant 50 anys vas pintar tot el que t'estimaves. Si pogués explicar-te

Hi ha més males notícies. Va plegar el Pellicer, però sembla que el Barça ja tira. I en l'amor, vell amic, doncs sovint no ens va bé, però hi ha gent, molta gent que ens estima.

0: dues finestres de lluny. Una altra ventada, un altre juny.
1: No volen que surti el sol, són feliços per una estona. Van amb les llargues, la foscor no els incomoda.

0: dia, però disfruto diverses cures i a mi que em suda la polla, sempre estic fent la pirula, no em foto ni una de bona, però m'acompanya gent pura i ja està.
1: Al final s'animarà el Patxi amb el beat, ja veuràs. Sí. Ara no? Sí.